Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fos...

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Literalment.
0: Tinc poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. Un home de 28 anys ha resultat ferit de gravetat a Texas pels trets d'un agent d'immigració dels Estats Units. Va passar ahir a Austin i la víctima seria un migrant veneçolà. Segons explica un testimoni de l'agència EFE, un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys 2 impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent i el congressista demòcrata Greg Kassar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei. Més notícies, Carola Gil.
2: Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental. Mentre l'extrema dreta arrasa, el canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical.
1: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president, Manfred Weber, i coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir que se'ls expulsi immediatament.
2: Milers de persones es manifesten en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zeroport van sortir ahir al centre de la ciutat per protestar. Jaume Osete, portaveu.
3: La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou. I té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policies per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.

0: rècord d'assistència al Festival B de Barcelona amb 35.000 persones. Són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts, de dijous a dissabte al Parc del Fòrum.
1: Hi han actuat Maria Arnal, a qui podem sentir, Musca, Guitarrica de la Fuente, Rusowski, Lorna, La Plazuela i Vitnaga, entre d'altres. En total, una quarantena d'artistes amb tot tipus de propostes, com ara pop i reggaeton, i també música urbana. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat.
0: Esports, el Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid.
1: A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
0: La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys.
1: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera: Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Reial Societat 3 i a segona, Sabadell 3, Oviedo 1.
0: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició.
1: Encara en motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les 5 i 5 minuts, què tal, com esteu? Bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
3: Bon dia, soneta.
4: Bona mica.
3: Us costa arrencar?
4: Ja ho farem, eh?
3: Penseu que ens queda tota la setmana, eh?
4: I tota la temporada,
3: i
4: també.
3: I tota la temporada, i el setembre encara dura. Per sort li posarem una mica d'humor.
5: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 21 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i a la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si ve el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona, es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca, ho heu notat, a l'interior, i algunes boirines. Fabiana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Calafell el sol sortirà a les 7:40 del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 13 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana l'actriu Naomi Watts ha rebut el Premi Donosti al Festival de Sant Sebastià i en recollir-lo ha dit unes paraules que està bé destacar.
0: Vinga.
1: Em van dir que m'afanyés, que la meva carrera s'acabaria als 40 anys i aquí em teniu. Les dones de la meva edat necessiten veure'ns fent cinema.
0: De fet, fa pocs dies també hi havia l'actriu Vicky Luengo que reivindicava exactament el mateix. Per tant, celebrem el que ha comentat aquest cap de setmana Naomi Watts. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio i avui què passarà?
2: Avui amb el ministre d'Exteriors José Manuel Álvarez per comentar aquest avís d'una possible nova entrada massiva a Ceuta. També tindrem l'alcalde de Girona Lluc Sedelles. Parlarem de l'amnistia perquè demà ja poden començar a passar coses. Es reuneix el Constitucional i farem cor i àgora esportiva, que el Barça és encara més líder.
0: Doncs tot això a partir de pràcticament una hora amb Ricard Ostrell i molta atenció perquè avui per començar la setmana ens posem nostàlgics.

0: Si un dia he de tornar és una cançó que forma part del disc de Sau Quina nit, un disc que es va publicar l'any 1990. Hi ha un moment de la cançó que diu "No espereu res de mi", i és precisament el títol del documental que podeu veure a la plataforma 3Cat i que explica la vida de Carles Sabater fora de l'escenari a través d'imatges inèdites de la seva carrera personal, a través de la seva càmera personal i dels testimonis del seu cercle més íntim. Si no l'heu vist, ja teniu una bona opció televisiva per avui. Toca recordar el sempre estimat Carles Sabater, perquè avui hauria bufat 64 espelmes. Malauradament ens va deixar molt aviat, només tenia 36 anys. Però el seu llegat musical i artístic és present en dies com avui. I amb el permís de Carles Sabater, els matiners hem tornat i ho tenim tot llest perquè ho espereu tot de nosaltres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada ha sortit una notícia que agradarà als fans de Brigitte Bardot, perquè avui surten a la venda en subhasta 300 lots d'objectes de l'actriu. La bona notícia és que la majoria tenen un preu de sortida inferior als 100 euros,
0: està
2: encara.
0: Està molt bé.
2: Entre els objectes que se subhastaran hi ha des d'anells de brillants fins a un exemplar del Kama Sutra.
0: Aquestes hores del matí,
2: aquestes
0: horetes. No sé si l'utilitzaríem per anar a dormir o per practicar sexe ara mateix.
2: Jo crec que ens llaparíem tots ara mateix. Els beneficis es destinaran a la seva Fundació de Defensa dels Animals. Els admiradors de la figura icònica, que recordem que va morir el desembre passat als 91 anys, han acudit els darrers dies en massa a contemplar els prop de 300 lots exposats a les sales de subhastes Drouot, al centre de París. Avui se subhastaran mobles, roba, imatges religioses, cassoles i també una àmplia col·lecció de retrats de Bardot. Alguns d'ells, clar, com és d'esperar,
0: eròtics. Sí, evidentment, sí. Doncs estarem pendents també d'aquesta subhasta. Gràcies, Carola.
2: A vosaltres.
0: Avui el món és un lloc una mica millor per històries com la de la botiga Torrente a Barcelona. Andreu Merino.
3: És una botiga d'aparellams ubicada al carrer Marquès de Barberà, al Raval. La particularitat és que va obrir el 1860 i ha funcionat de manera ininterrompuda fins ara, tal com explica l'historiador Dani Cortijo al Nació. Els barcelonins reconeixeran l'establiment per una característica de l'entrada, on una gran mà de ferro subjecta un llamp. La botiga ha subministrat parellams a la catedral, a Santa Maria del Mar i també al Palau de la Música, entre d'altres. I en un moment en què molts comerços es veuen obligats a tancar per la pressió dels lloguers, és una alegria que aquesta botiga continuï aguantant després de més de 160 anys i per molts més.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. El Japó és el primer país de superar la xifra de 100.000 persones en 100 anys o més.
4: Sí, són dades que ha fet públiques el Ministeri de Salut del país, una xifra que, per cert, creix de manera exponencial. De fet, respecte a l'any passat, s'hi han sumat 7.914 persones més. Amb totes aquestes dades, el 88% són dones. I si us pregunteu quin és el secret, doncs, d'entrada, la dieta, perquè mengen principalment peix, verdures, arròs i bastants pocs greixos saturats. També tenen un estil de vida molt actiu, és molta gent que camina, que va en bicicleta, que estira, que fa gimnàstica. Aquí també s'hi sumen els avenços en la tecnologia mèdica i, atenció, un sistema de salut universal que atén, doncs, totes les persones grans.
0: Doncs ens haurem d'apuntar la recepta per arribar als 100 anys.
4: O anar a viure al Japó.
0: I 98 anys i encara fent els matiners.
4: Ui, ja en parlarem.
0: Ja en parlem d'aquí 50 sí. anys. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Divendres s'estrenarà a Palau Sató, al Baix Empordà, el documental Pessics de Memòria. Ot Serra.
5: I el Palau Trou que ha canviat molt, de 40 anys enrere o 30 cap aquí ha canviat.
6: A partir del testimoni de dones de diverses generacions reconstrueix com era la vida quotidiana en aquest poble durant la segona meitat del segle XX. Són una vintena de persones entrevistades, veïnes de Palau Sató, Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julià de Boada.
5: Matàvem les gallines.
7: I el col·legi també. Les coixàvem.
8: Anàvem a estudi peu. Del Mas, al poble, mitja hora.
6: Els impulsors volen donar protagonisme a les dones que en aquella època sovint quedaven subordinades als homes. El documental es projectarà divendres a les 7 de la tarda a la Casa de la Vila de Palau-sator.
0: I Barcelona tindrà una xarxa de supermercats assequibles a partir de l'any que ve.
4: Sí, el primer obrirà al barri de la Marina del Plat del Prat Vermell, no del Plat. Serà un local en un edifici municipal i ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni.
9: Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
4: S'hi podran comprar productes a preus assequibles i estarà dirigit a la població més necessitada. Amb aquest pla pilot, Barcelona segueix els passos de Nova York, on els supermercats públics també s'inauguraran aquest any vinent. De fet, Collboni ho ha anunciat després de reunir-se amb Zoran Mamdani, que és l'alcalde de la ciutat nord-americana.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: despertem plegats des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, i és que tal dia com avui, però de l'any 1974, Barry White arribava al número 1 als Estats Units amb Can't Get Enough of Your Love, Babe.
1: Babe era el seu primer número 1 com a solista i, de fet, l'únic que aconseguiria el capdavant de la llista Billboard. Al Regne Unit el tema també va triomfar, va arribar fins al número 8. Barry White es veu que no volia ser cantant al principi, a ell ja li anava bé estar darrere fent de productor, fins que va decidir llançar-se a escriure i provar amb aquest tema, un tema, per cert, dedicat a la seva dona i musa, Golden White.

Amb la música de Barry White hem arribat ja pràcticament a un quart de sis del matí i dos minuts. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres, i avui al programa volem recordar una de les artistes més estimades del país. Us parlem de la Núria Feliu.

0: Ai, és que tal dia com avui, un 21 de setembre, va néixer la Feliu, i és per això que avui al programa recordarem alguns dels seus grans moments al programa El Convidat d'Albert Tom, a TV3.
1: Sí, Núria Feliu va explicar algunes curiositats de la seva manera de viure.
2: Tu vius sola?
3: Sí.
2: Sempre has viscut sola?
3: Jo he viscut sempre sola, si no he viscut mai, sí. He tingut rotllos, eh?
2: Home, ja m'ho imagino.
3: Però,
2: ja m'ho imagino.
3: Home, tampoc, eh? Perquè...
2: Però mai conviure.
3: No, conviure no, no. Jo estic encantada, sempre dic que és una soledat escollida meravellosa. Mm. Estic més bé que mai, ara de debò, eh?
0: Doncs aquí era el primer dels molts comentaris i moltes de les confessions que va fer Núria Feliu al seu moment, perquè també, de fet, va explicar moments de la seva joventut.
1: L'Albert Tom li va preguntar si es veia guapa quan era jove, i això és el que responíem.
3: No, jo diria que guapa, guapa, no. No, vaja, jo no m'hi veig.
2: I de jove t'enduies els nois o et costava?
3: No. Jo he estat sempre molt tímida. Vaig ser molt tímida, molt. I a més, era molt coco. No anàvem a ballar, saps? I a mi no em treien a ballar, saps? Em treia a ballar el papa per les festes majors, parlo jo, saps? I no tenia gaire ganxo, no.
0: Qui s'atreveix a no treure a ballar Núria Feliu en el seu moment, per favor? No
1: podem passar...
0: No, home, fatal. No podem parlar de la Núria Feliu sense recordar un moment important de la seva vida.
1: Sí, ella era del barri de Sants i sempre havia desitjat una cosa, tenir una geganta.
3: Vaig pensar, a mi m'agradaria tenir una geganta. Si me la fan després de morta, que deixo escrit que vull una geganta, no la podré controlar, no la podré mirar i tot plegat. I aquí, per què vaig esperar a morir? Me la faig. I aleshores els geganters d'aquí Sants són els que se n'encarregaran de treure'm a ballar, perquè no vull tenir una geganta allà quieta com una mòmia. Jo vull sortir a ballar, saps?
2: Què val fer-se una geganta?
3: Home, depèn, perquè jo vava amb tanta pedreria, però no. Jo em creia que era més cara. Jo crec que deu valguer uns 5.000 euros, comptant-ho tot, eh?
0: Ai, la Feliu sempre serà la Feliu, una de les grans folklòriques del nostre país. I quan sona aquesta música vol dir que obrim la revista dels matiners. Ho estàvem comentant també a l'inici del programa. De fet, l'hem recordat aquest cap de setmana. Naomi Watts ha recollit el Premi a la Trajectòria i s'ha atrevit amb l'euskera.
1: Ha sigut aquest dissabte, com dèiem, al Festival de Sant Sebastià, i ella, doncs, ha intentat i ha volgut dir gràcies així.
4: Gabon, Donostia. I'm trying. It's gonna go gosh. Okay. It's gonna go gosh. How do we say it? Donostia. Gosh. Okay, yeah.
1: Ja està, ja ho intenté,
0: Escarcasco.
1: Vam la xuleta, vam el paperet.
0: Ha de costar.
1: No se n'acaba de sortir. Després sí que vam anglès. Diu que està molt emocionada, que segueix sentint tot aquell formigueig a les cames. Un premi que, per cert, l'ha rebut en mans de Bayona, que la va dirigir a la pel·lícula Lo Impossible.
0: 10 minuts, 5:45 del matí. També hem de parlar de Maya. La Lara s'està emocionant amb aquesta cançó, que ella mateixa ha carregat a l'ordinador dels matiners.
1: És preciosa, m'agrada molt.
5: És preciosa, eh?
0: Parlem de Maya perquè s'ha fet viral per un vídeo de quan era petita que demostra que sempre ha estat una estrella.
1: Efectivament. És un vídeo d'ella amb uns 10 anys sortint de l'escola, sent perseguida per tots els seus companys de classe que li demanen cridant que canti Me Muero, un tema de La Quinta Estació, i ella, doncs, acaba cantant.
6: Que soy yo quien te haré los minutos y horas que muero.

0: igual.
1: Que fort.
2: És que el vídeo que s'ha viralitzat, no sé si els oients que ens esteu escoltant us l'heu trobat per TikTok, per X, perquè, vaja, corregut com la pólvora aquest cap de setmana, sí. És que és pastada.
1: Sí, sí, és sí. Sí. Fins i tot la veu, eh?
2: Tot.
1: Veu de nena petita.
2: No.
1: És un xorro.
2: És una meravella, és una meravella. Recordant a Maia aquest matí als matiners, i també és moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, responia així a aquelles veus que sostenen que s'ha de posar límits a la immigració.
4: Jo plantejo d'una altra manera, no? És com redimensionem els serveis públics a la població que tenim o que tindrem a Catalunya. Però és que el debat crec que és un altre. Sí. Com limitem l'arribada? Com es fa això? Quin és el límit? Com es calcula? I a més, quan parlem de Catalunya, no tenim competències per limitar. Jo sóc defensor d'un control migratori en el sentit que s'han de controlar les fronteres, s'han d'intentar controlar els fluxos migratoris, més que res per poder, evidentment, redimensionar aquests serveis a l'arribada de persones migrants, que la immensa majoria arriben per l'aeroport del Prat. Si podem acollir-los, regularitzar-los, que puguin pagar els seus impostos, tenir drets i tenir deures, i per tant redimensionar els serveis públics per donar resposta a les necessitats de la societat.
3: Al suplement, l'actor Carles Franzino ens explicava com entén la professió.
5: Se'ns n'oblida que al final això que fem ho fem pels altres. Clar que hi ha una gran part, diguéssim, d'inquietud personal, artística, d'investigar, de veure, però cuidado amb aquestes coses perquè també es confon una miqueta amb l'ego, amb estar tancat, estar pendent de tu només, el món tal, i és com, no, si el més interessant damunt d'un escenari al final és el que em donaràs tu o el que tinc al davant, no? I per tant, després aquest triangle de connexió amb el públic és meravellós, s'ha de donar les gràcies i, en fi, ho fem per ells.
3: I més enllà d'aquesta casa, José Mourinho no convenç ni a un madridista com Paco González, de la cadena COPE.
6: Señoras y señores, ha reaparecido Mourinho no sé cuántos años después. La culpa de la derrota es por el árbitro. Tiene razón en las posibles tarjetas de la primera parte, pero ha dicho que todo ha sido extraño en la designación de Ordizarias. Una semana antes, no es internacional, no soporta la presión. Y además ha añadido a Trujillo, que en el VAR tenía currículum según lo llevaba aprendido Mourinho. O el Madrid ha fichado a un guionista para Real Madrid Televisión, o Real Madrid Televisión le había dicho, mira, que sepa los antecedentes tanto de este como del otro.
2: Si sona aquesta música, vol dir que ha arribat el moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
7: Bon dia, matiners. Avui, dilluns, la Lluna entra a Aquari i ens recorda que podem formar part d'un grup sense deixar de ser nosaltres mateixos. Fixa't en els teus cercles. Et permeten expressar-te amb llibertat o et fan interpretar un paper? Recorda que la teva diferència també és la teva aportació. Apropa't a persones amb qui pots ser tu, compartir el teu talent i sentir que formes part d'alguna cosa. Bona setmana!
2: Bona setmana, Cristina. Doncs ja sabeu el consell, com sempre, de la gent d'Astrocat.cat. I per cert, matiners, que avui us portem al teatre. Estigueu alerta, perquè d'aquí pocs minuts obrirem línies telefòniques al 932017474 i us convidarem a anar al teatre, cosa que ens encanta. Mentrestant, Lara, què li diem anys i anys per molts anys?
8: Doncs avui dilluns toca felicitar la nostra estimada Mercè Arànaga, que fa anys en fa 69. Dos músics en majúscules també fan anys el mateix dia, Jorge Drexler en fa 62, i ara que hem sabut que vindran a Barcelona, també felicitem a Liam Gallagher, en suma un mes i arriba als 54. I acabem felicitant l'actor Òscar Casas, germà de Mario Casas i ex de Namena. És nascut el 98, per tant, feu càlculs, només en fa 28.
9: No m'ho puc creure!
8: Sí, no arriba als 30 anys, però tot i així, moltes felicitats.
2: Jo crec que la Melero ja es quedarà
8: sisplau.
2: Sempre als aniversaris.
8: Sí, sí.
2: Potser, a veure, podem pecar de fer-nos pesats. Però a mi no m'ho puc creure, em té fascinat.
9: Són dos segons.
8: No. A la gent li
9: ja pararem, si cal.
2: Nosaltres ho anem treballant. Si veiem que en algun moment potser ens estem fent passats, canviem de frase. Mentrestant, ja ho sabeu, cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
10: Bon dia, matiners!
11: Eloi Vila, periodista i bona persona, presenta el programa El Cotxe de TV3.
10: Jo ja veieu, sóc dels que vaig d'hora i arrenco el dia amb música. I ara, amb tot aquest allau d'Oasis i aquesta gira mundial que passarà per Barcelona, els he recuperat, que feia temps que no els escoltava. I sona cada dia, en bucle a casa, aquesta cançó, Life Forever, extraordinària. Si us acut una cançó amb més força per arrencar el dia, va, vinga, gaudiu-la molt. Matiners, som-hi.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 21 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. L'extrema dreta torna a guanyar en un land alemany i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral.
1: Els democristians obtenen pels pèls escons a Mecklenburg, Pomerània Occidental, on s'imposa l'ultradreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical.
0: I sense sorpreses, la Comissió Electoral Central russa certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana.
1: Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, que està molt per sobre de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència.
0: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber.
1: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges. Ahir, per cert, Feijóo va endurir el seu discurs anti-immigració des de Badalona.
2: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: Pedro Sánchez acusa el PP i Vox d'estar instal·lats en el Dia de la Marmota i fer una oposició destructiva davant la crisi de Ceuta.
1: Ahir el president espanyol va tornar a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític, i deia això.
3: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: Als Estats Units, en les últimes hores, hi ha hagut un tiroteig dels ICE.
1: Un dels agents d'immigració del país ha disparat i ferit de gravetat un home de 28 anys a Texas. Les autoritats han confirmat que la víctima és un immigrant veneçolà. L'home ha rebut almenys 2 impactes de bala i després d'ingressar en un hospital l'han traslladat a un centre de detenció.
0: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7.
1: Va passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre. Més tard el van trobar sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
0: Milers de persones es manifesten en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa.
1: Sobretot per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes d'ampliació. A Barcelona, 30.000 persones, convocades per la plataforma Zero Port, van sortir al centre de la ciutat. Jaume Ucete, portaveu.
4: La gent ja no pot més, i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes. És un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: A Palma i Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també van organitzar una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística.
0: La bola negra, la pel·lícula dels Javis, continua resant.
1: El Festival de Toronto s'ha endut el Premi del Públic, que és el més important del certamen, i a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant. Per cert que Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Hem arribat ja 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Amb les eleccions, evidentment, avui en portada, les eleccions a Alemanya, ja ho direm bé.
5: Exacte, amb el desastre electoral per la CDU del canceller Merz. Sí, Alemanya vota els extrems en 2 estats i escombra els conservadors. Llegim a La Vanguardia: la ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz perd Berlín, titula El Periódico. I per la seva banda, El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes.
7: També en portada avui les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. Pugna des de Catalunya, titula El Periódico. En foto partida d'una banda, Sánchez i Illa a la Festa de la Rosa, i de l'altra Alejandro Fernández i Feijóo. Semblen dues fotos calcades. A cada foto, el de l'esquerra aplaudeix i el de la dreta aixeca la mà esquerra.
5: Altres temes de portada: Ceuta, El País explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives, i Rússia, Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions. Llegim a La Vanguardia, on també veiem la gran foto de portada amb el recompte de vots sota un quadre de Vladimir Putin.
7: I per acabar, Collboni, El Periódico explica que demana, des de Nova York, una aliança d'alcaldes per un habitatge assequible.
0: I avui articles d'opinió sobre les eleccions a Alemanya i Donald Trump.
7: La Vanguardia titula l'editorial La caiguda de la CDU després de la desfeta a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental davant de l'extrema dreta.
5: I apunta que després dels mals resultats de les tres últimes eleccions a Alemanya no està clar ni el futur de Friedrich Merz ni el del seu partit, la CDU.
7: El Mundo titula l'erosió del centre alemany i també assenyala que els resultats de les dues eleccions regionals que es van fer ahir confirmen una tendència preocupant.
5: Per això, davant del populisme i l'antipolítica, fa una crida urgent a oferir respostes al problema de l'habitatge, l'encariment de les coses o les tensions que provoca la immigració desordenada.
7: L'Ara, d'altra banda, dedica l'editorial a Trump i diu que la seva guerra contra l'Iran ofega els seus aliats.
5: I creu que el president dels Estats Units mira de desviar l'atenció amb el pacte amb Dinamarca i Groenlàndia, que de moment no queda clar fins a quin punt supera el que ja tenia firmat des dels anys 50.
7: El País directament titula Groenlàndia no és de Trump i assegura que la presència militar nord-americana a l'illa àrtica ja estava garantida pels pactes del 1951.
5: El diari de Prisa deixa clar que l'acord sobre Groenlàndia preserva la sobirania i la integritat del regne de Dinamarca després de l'intent annexionista dels Estats Units.
7: I per la seva part, el periòdico mira cap a casa nostra i es fixa en el fet que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han inaugurat el curs polític a Catalunya aquest cap de setmana.
5: El diari diu que Catalunya és essencial tant pel PP com pel PSOE i que les eleccions del maig seran la primera referència sobre la relació de forces amb què socialistes i populars encararan la resta de cicle electoral.
0: Entra a la ràdio xiulant, cantant, perquè és el seu dia preferit. Sílvia Solanes, molt bon dilluns.
6: Molt bon dilluns.
0: Veus que bé, quina energia.
6: Sí, sí.
0: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Si sou de crispetes, aquesta notícia no us agradarà.
6: No, perquè la producció de blat de moro ha caigut a la meitat per l'excés de calor. Ho denuncia Unió de Pagesos i ho llegim al Segre. Avisen literalment que ningú no recorda un moment tan dolent com aquest. A més, alerten que els agricultors operen per sota dels costos i han vist com s'ha disparat el preu del gasoil. Hi ha un altre ingredient, l'aranya roja, un insecte que, amb la calor, està en el seu hàbitat i l'únic fitosanitari que la combat està prohibit.
0: Adeu a la barra lliure dels pàrquings.
6: Els nous edificis que es construeixin a Barcelona i en 27 municipis dels voltants tindran les places limitades en funció de com de prop tinguin el transport públic. Així ho recull l'actualització de la normativa municipal que llegim al País. Explicant-nos, els pisos públics podran prescindir de places de pàrquing o com a màxim mantindran una per pis, en funció de la zona, ja que reverteix el preu. També hi ha canvis a l'hora de programar places d'aparcament als nous barris, als nous carrers que es construeixen. Si un carrer és de vianants, no n'hi haurà.
0: Si en els actes de festa major hi busqueu sempre el Ball de Bastons, apunteu el 3 d'octubre a l'agenda.
6: Perquè Vilaseca es convertirà en el primer cap de setmana d'octubre en punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51a trobada de Ball de Bastons de Catalunya. Hi participaran més de 1.500 persones i comptarà amb 6 cercaviles simultànies pels carrers. Ho veiem al Més Tarragona.
0: Del menjapomes al devorapomes.
6: El devorapomes, un nou projecte per acostar la poma als nens i nenes de 8 a 12 anys. Amb aquesta campanya divulgativa es promouen hàbits saludables a través de jocs i experiències. L'han posat en marxa Fructicola Empordà, Giropoma i Girofruits, tres dels principals productors de poma a les comarques gironines. Ho recull el Diari de Girona.
0: I a aquestes hores del matí torno a saludar la Marta Viana. Bon dia de nou, Marta.
8: Bon dia, bon dia.
0: Perquè amb la Marta sempre els matiners repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem?
8: Mireu, avui us vull començar parlant de la xarxa d'espectacles infantil i juvenil, perquè ja està en marxa tot aquest mes de setembre i s'allargarà fins al mes d'agost. Em queda llunyíssim escriure fins al mes d'agost, però que sapigueu que hi haurà un munt d'espectacles tota la temporada, espectacles pels més petits, també pels que no ho són tant. Hi ha molta cosa per tot el territori, per Palafrugell, per exemple, aquest cap de setmana, per Rubí, Vilafranca, Calafell o Molins de Rei, i ens ho explica la gerent de la Fundació Xarxa, la Mònica Martínez.
9: Sí, comença una nova temporada de la Fundació Xarxa. Teatre, música, titelles i espectacles per compartir en família. Programació estable als municipis, campanya escolar, fires, festivals i maratons de contes. També el tas d'espectacles i els premis Fundació Xarxa per impulsar les arts escèniques familiars. Podeu descobrir la programació, la cartellera i les notícies a fundacioxarxa.cat.
0: Més coses, perquè ara toca parlar, ho hem fet a l'inici del programa, també l'hem recordat quan repassàvem algunes dels sons que ens ha deixat el cap de setmana, però seguim parlant de Sant Sebastià.

0: Hem de seguir parlant de la bola negra, en parlarem molt perquè això no ha fet més que començar i es va presentar, com dèiem, a Sant Sebastià d'aquí molt poca estona. Al matí Catalunya Ràdio sentirem la crònica de l'enviat especial amb Marc Garriga, però sí que us diem que l'ovació va ser històrica, ja van ser més de 10 minuts aplaudint i va haver molta, molta emoció. I una pel·lícula que, per cert, ja està triomfant a l'altra banda, al Festival de Toronto, s'ha endut el premi del públic, que és el més important del certamen. I deixa'm acabar parlant de Shakira, perquè ja comencen a haver-hi les primeres convidades que ens fan molta il·lusió, i aquest cap de setmana ha sigut el torn de Laura Pausini. Dues han aparegut a l'escenari cantant a la famosa cançó Antologia.
1: Cinc minuts, arribem a 6:45 del matí. Ai, Déu meu. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Si arriba la Maria, ja la tenim aquí, és el moment de la dada, Maria. A veure com anem, perquè la setmana passada va venir aquí ganivetades a l'estudi.
2: Avui és una dada festiva, eh? Espero que no
1: recordes. Ara passava que digues fàcil.
2: Festiva.
1: Perquè últimament també ens estan fotent unes escombrades en directe. Que tela.
2: Aviam, us poso un pas doble, que és tot un emblema d'una ciutat catalana. Us diu alguna cosa, això?
0: No. Molt, una cosa bàrbara.
2: Hem d'anar més a Tarragona.
1: Hem tornat a la nostra infantesa. Als tarragonins els hi sonarà una mica més, eh?
2: Sí, moltíssim. Espera, espera, que això serà el gip.
1: Ah, val, val. Bueno. Maria.
2: A Tarragona t'asseguro que ho estan entenent,
1: sí, també tens tota la raó. També tens tota la raó.

0: El sumari Matí Catalunya Ràdio, que és el que ve després, per anar conduint una miqueta el programa. Quin any!
1: Fa anys.
0: Però clar, és d'aquest segle?
1: No.
0: No, oh, té més anys.
1: Sí.
0: Jo diria... 1800... No, és que ha de ser més nou, això. 1900, jo diria 1940.
2: 1940,
0: Càlies. Vinga, va. També els oients que esteu a casa podeu participar, mentre la Lara i la Marta...
1: 1980,
0: Marta Viana, va.
1: Doncs jo 50.
2: 1950...
0: Veniu alguna pista, veniu perseguint sempre a mi,
1: L'he passat, jo.
0: A veure, Lara García ha dit, ho dic bé, 1980?
1: No, jo he dit 80.
0: Ah, la Marta 1980, Lara García 1950, i jo dic 1940. I la persona, el matiner o matinera que s'emporta avui la dada, Maria, és...
2: Canelia!
0: Podeu aplaudir, sisplau? No sigueu rancoriosa.
1: Visca.
0: Explica'm això, Maria.
2: Mira, es va estrenar l'11 de setembre del 1925 en un teatre de Carlet, a la Ribera Alta, del País Valencià, i la va compondre un barceloní que treballava allà a la banda d'aquell poble, que es diu Jaume Teixidor. Com ha arribat això a convertir-se en una espècie d'himne oficiós de Tarragona? Doncs una mica per casualitat. Mm-hmm. Als anys 80 ja era la cançó amb què la colla jove dels Xiquets de Tarragona celebrava les seves victòries.
0: Sí.
2: I després, quan es va començar a fer la baixada de l'Àliga, a finals dels 80, doncs el trompetista, que era aleshores, que ja no ho és, dels Pets, el Xavi Torné, un dia que estaven fent aquesta baixada es va posar a tocar aquesta cançó. Aquesta cançó sona en bucle durant la baixada.
0: Sí.
2: I heu d'anar, us ho recomano molt, perquè és un ambient molt festiu. I mireu com es posa la gent. Això és des del Pla de la Seu a la catedral fins a la plaça de la Font, clar. No parar. A tope.
0: Gràcies, Maria.
2: Vinga, fins ara.
1: Adéu.
0: Tres quarts de sis del matí. Això vol dir que en 15 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol Roger. Què ens heu preparat per avui?
3: Doncs avui tenim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, per parlar d'aquesta possible nova entrada massiva a Ceuta i també d'un dia de moltes eleccions, per exemple, a Alemanya, també n'hi ha hagut a Rússia i n'hi haurà precisament al Marroc. Saludarem l'alcalde de Girona, Lluc Sadellas, parlarem dels robatoris de coure, perquè la setmana passada vam tenir diverses notícies sobre el tema i segurament hi haurà novetats legislatives, i acabarem amb cor i l'Àgora Esportiva, que el Barça és més líder després de la derrota del Madrid.
0: Veus, doncs ja tindrem el dilluns fet. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: Fins ara. I molta atenció, oients dels matiners, perquè us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Podeu començar a marcar el telèfon dels matiners, el 932017474. Si teniu ganes d'anar a teatre, nosaltres us hi portem. Per tant, 932017474, un val per dues persones per anar a veure La primera llei de Newton a la Villarroel. De seguida, escoltem els oients més matiners.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
0: Per què?
5: Tres bessones? Bessones són dues!
0: Ah.
5: Tres són trigèmines!
0: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
5: Què és aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3?
6: Tio, és veritat això?
7: És veritat, té raó.
5: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
4: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: A veure, em diuen que no tenim l'Eloi Cordomí?
2: Epa!
1: A veure,
2: no em de patir.
1: Espera, vaig a trucar-lo. A veure, vaig a trucar en directe a l'Eloi.
2: Eloi...
1: Que jo des que està construint aquell mur estrany a casa seva, jo pateixo per l'Eloi.
2: Que deu ser el muret aquell.
1: A veure.
2: Jo crec que s'ha dormit. És que ara ja costa aixecar-se.
1: Vaig a trucar-lo.
3: Hola, probablement tinc cobertura. Que truca en viu.
1: Que em surt la bústia, també.
2: A veure, el truca tres vegades seguides, que és el que li va passar al Francesc l'altre dia.
1: Bé,

0: O sigui, però el tenim aquí o no el tenim? A veure. Aquestes coses passen a vegades. Ara si se m'ha dormit, veuràs tu, perquè tampoc no entrarà al matí, eh?
1: Hauria. No sé. Bueno.
0: Doncs si no el tenim. Sí, el tenim. Eloi? Eloi?
2: M'has sí? posat amb la Cati.
0: Ara, ara. Ah, què t'ha passat?
2: Ah, jo, m'ho dius a mi, hola,
0: sí,
2: bones.
0: Sí, bon dia, t'estic trucant, em surt la bústia.
2: Eloi?
0: Hi ets?
2: Hola, hola, hola.
0: Ah, va, sí, a veure, sí, a veure, un moment, anem a ordenar-ho tot això.
2: Eloi Cordoní, rellotge, bon dia. Que normal, avui.
0: Bon dia.
2: I bona hora.
0: Què t'ha passat?
2: No m'ha passat res, jo m'he connectat a l'hora de sempre, però avui aneu més d'hora, no?
1: Potser un minutet.
0: Un minutet o dos.
2: Doncs un minutet, ah, doncs mira.
1: És que un minutet
2: és el decisiu.
1: Un minutet et pots quedar al llit.
0: No gaire cosa ah, més.
2: Ai, senyor. Tot a lloc.
0: Escolta'm, com ha anat el cap de setmana, Eloi?
2: El cap de setmana bé, hem tingut els cunyats per casa, la família, bé, ha estat divertit, la veritat.
0: Molt bé, alguna anècdota que vulguis explicar als matiners de Catalunya Ràdio?
2: He reposat una mica del tema dels murs de pedra perquè m'he contracturat una mica l'espai.
0: Ah, ja hi som. Sí. Ja sabíem que això passaria, però si no pots estar pujant i baixant amb pedres que pesen 300 quilos, Eloi, que no tenim edat.
2: Sí. Ja, de fet, ja fa dies que m'avises i penso això. Ah. És un senyal, com que tu ets una mica bruixot, penso això és un senyal de que hauria d'anar fluixant.
0: Ja t'ho dic ara, amb aquestes coses has de vigilar.
2: Ho faré.
0: Ara posa't una faixa protectora o alguna cosa d'aquesta.
2: No, és una mica l'espatlla, però ja s'està recuperant correctament.
0: Vinga, anem-hi, Eloi. Quin temps ens espera per avui?
2: Vine una setmana estiuenca. Avui i tota la setmana. De fet, avui serà el dia més càlid de la setmana. Ja tenim valors alts a aquesta hora i s'arribarà a més de 30-32 graus a gairebé tot Catalunya, fins a 35-36 graus a les Terres de l'Ebre o a les comarques de Ponent. I dia de sol, amb algunes capes de núvols prims, poc importants, i sembla que aquesta tònica de temps es mantindrà tota la setmana, tota. Fins divendres, dissabte ben bé, com molt diumenge començaria a canviar una mica el temps, arribaria a passar algun frontet, però vaja, encara queda gaire, encara queda molt, així que dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, aquest tipus de temps. Estiuenc, totalment estiuenc.
0: Bé, ja està bé, que ja arribarà l'hivern, ja tindrem temps per parlar de la baixada.
2: Això mateix.
0: Escolta'm, cuida't molt aquesta esquena, eh?
2: L'espatlla.
0: Doncs porta't bé, sisplau.
2: Tot evoluciona correctament.
0: Gràcies, Eloi.
2: Merci,
0: una abraçada, fins ara.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
0: Vinga, que avui us convidem al teatre. Us estava dient fa pocs minuts. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton, a la Villarroel. És una comèdia intel·ligent, àgil i extraordinàriament divertida que planteja una pregunta tan provocadora com actual. És lícit fer trampes quan el sistema és injust? Per tant, si teniu ganes d'anar-hi, 93-201-7474. Ens encanta regalar teatre també perquè ens sembla un bon regal. És fàcil, només cal que entreu, per cert, també a regalateatre.cat i faràs o fareu feliç a aquelles persones que més us estimeu. Per tant, des de Regalateatre, us convidem a La primera llei de Newton. Aquest matí vull parlar amb la Leonor. Bon dia, Leonor.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Leonor?
4: Bé.
0: Com
4: bé.
0: Va aquest dilluns?
4: Bé, amb vosaltres és bona manera de començar.
0: Ah, molt bé, veus que bé. A quina hora et despertes tu normalment?
4: Cap a les 5 o així.
0: Ah, o sigui que ens escoltes pràcticament tota l'hora.
4: Sí, quasi bé.
0: I a què et dediques tu, Leonor?
4: Jo treballo per l'administració.
0: Molt bé. I treballem fins molt tard o només fins al migdia? Només.
4: No,
0: horari
4: no,
0: de matí o horari també. De tarda?
4: De tarda, matí i tarda.
0: Oh, Déu-n'hi-do, doncs.
4: Per tant, treballem.
0: Entenc que acabes tard de treballar i te'n vas a dormir d'hora?
4: No. Tampoc.
0: Bé, ho tenim tot controlat, amb el tema dels horaris.
4: Tot controlat.
0: Molt bé. Leonor, tens el número 1 d'aquí uns moments, la mà innocent del programa, que d'innocent no té res, que Ricard Mostrell escollirà quin número és el guanyador. Però al llarg d'aquesta setmana us anirem convidant al teatre. T'envio una abraçada, Leonor.
4: Molt bé.
0: Que vagi bé. Adéu. Guim, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Guim?
5: Molt bé.
0: Fas veu una mica de son, eh?
5: Bueno, sí, és que m'acabo de despertar ara mateix.
1: Oh, però quina ara... veu, eh?
0: Sí.
1: Quina senyora veu.
0: El Quim podria ser locutor de ràdio.
1: Sí.
5: Això és alt, perquè encara no he parlat gaire aquest dia, avui mateix.
0: Guim, des d'on ens truques, per cert?
5: Des de Barcelona.
0: Des de Barcelona. I ens hem llevat, sí. Entenc que fa què, 5, 10 minutets?
5: Sí, 10 minuts, així.
0: Uns 10 minuts. Estem fent el primer cafè del dia.
5: Sí, ara el fem, sí.
0: Molt bé. I tu a què et dediques, Guim?
5: Soc auxiliar administratiu.
0: Molt bé. I a quina hora ens hi posem?
5: sí. Jo començo a 7:45.
0: Ah,
5: i acabo a 3:00, o així.
0: I per què et lleves tan aviat?
5: Ah, perquè normalment em poso la ràdio i així m'agrada llevar-me tranquil·lament.
0: A poc a poc i bona lletra, eh? Fas, fas alguna cosa d'esport, abans no comences a treballar?
5: No, no ho faig després.
0: Molt.
5: No, abans no. No, no, escolto la ràdio i doncs vaig fent tranquil·lament.
0: Això és una meravella. Jordi, t'envio una... Perdona, Quim, t'envio una abraçada. Tens el número 2.
5: Molt bé.
0: Gràcies per trucar-nos, que vagi bé. Adéu, ja, i també saludo bé. En Jordi. Jordi, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Tu fa molta estona que estàs despert, Jordi?
6: No, jo em llevo cap a 2:15.
0: Molt bé. I des d'on ens truques?
6: Des de Barcelona, també.
0: Des de Barcelona, també. Què et dediques tu, Albert?
6: No, Jordi.
0: Ai, perdó, Jordi, és que tinc l'Albert ara que...
6: Treballo a la indústria.
0: Molt bé, i a quina hora ens hi posem?
6: A les 7.
0: A les 7 del matí, encara. Et queda, doncs, una horeta per començar la setmana. Ets molt mandrós, tu? Costa començar la setmana o no?
6: S'està molt bé, el cap de setmana.
1: Clar, i tant.
0: Sí, i passa molt ràpid, no, també?
6: Sí.
0: Molt bé. Jordi, tens el número 3. Gràcies per participar.
6: Fantàstic.
0: Una abraçada,
6: bon dia.
0: Que vagi bé. Bon dia. Adéu. I en Jordi, ara sí, a l'Albert. Albert, bon dia. Tinc l'Albert per aquí. Albert, bon dia.
7: L'encens?
0: Ara sí. Albert, com estàs?
7: Bé, molt bé.
0: Benvingut als matiners. Des d'on ens truques tu, Albert?
7: De Barcelona, també.
0: Des de Barcelona. I fa molta estona que estem desperts?
7: Bueno, sí, despert, perquè bàsicament la meva filla està volant i acaba d'aterrar.
0: I d'on ve? D'on ve?
7: Sí. Ella treballa fora, va estar aquí 3 dies fent una boda i ara ha aterrat a Boston.
0: Ah, val, és a dir, que entenc que aquest matí l'has anat a portar a l'aeroport perquè torna cap a Boston, eh?
7: No, va marxar ahir.
0: Ah, va marxar ahir.
7: El que passa és que ara ha aterrat. I està esperant...
0: El missatget de que tot ha anat bé, que ha, tingut ha arribat bé, el vol ha anat perfecte, sí. Sense cap problema.
7: Ah, això mateix. Jo, de fet, treballo de tarda, el que passa és que ara està despert per això.
0: Ai, és que els fills, els pares, les mares... Això és una meravella, m'encanta. Sí. Albert, tens el número 4, gràcies per participar.
7: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu, gràcies, moltes
7: adéu,
0: gràcies.
7: Adéu.
0: Cada dia us convidarem a anar al teatre, per tant, atents als matiners de Catalunya Ràdio, Marta Viana, i a veure, ja hem fet el mateix, que passa ràpid.
1: Ja està, ja ho tenim, anem a dimarts.
0: Començat a les 5, que deia, hòstia, hem de començar la setmana... No, pues
1: no
0: sí,
1: t'acabes activant, t'acabes
0: sí, després
1: activant.
0: Ja està, ja ho tenim fet. Gràcies, Marta Viana, adéu. També la Lara García, la tinc per allà. Adéu, Lara, que vagi molt bé.
1: Adéu, Lara.
0: D'aquí uns moments, per cert, parlo amb en Ricard Ostrell. Avui la nostra mà innocent per a decidir qui s'emporta aquestes entrades per anar a la Villarroel. I, mentrestant, una cançó que té la seva història i que d'aquí uns moments us explico. Són o eren El Quadrat.

0: La música del Quadrat va ser el primer, un dels primers projectes musicals de Gerard Aledo. Més tard va venir la banda Animal, que segurament ho sona una mica més. Aquesta era Una vida esperant-nos, i amb aquesta cançó arribem pràcticament ja a les 6 del matí. Moment de saludar a Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com vas?
1: Bé, i tu?
0: Va bé el cap de setmana?
1: Molt bé.
0: Et veus que bé?
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta'm, abans de que m'expliquis què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio, necessito que em facis de mà innocent i que em diguis un número d'entre l'1 i el 4.
1: El número 1.
0: El número 1, doncs, la Leonor, que se'n va cap a la Villarroel amb les entrades que us estem regalant aquest matí al programa. Escolta'm, avui déu-n'hi-do per començar la setmana el ministre José Manuel Álvarez, també l'alcalde de Girona, Lluc Salellas.
1: Sí, i també ens acompanyarà l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, perquè demà també comença tot el festival de l'amnistia i, per tant, volem saber també com es prepara en aquest cas la defensa de Jordi Turull, quins són els càlculs que fa sobre el que pugui sortir d'aquesta sentència i en fi, ho seguirem avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Perfecte, doncs escolta, ja t'ho deixo tot ben preparadet, tot teu. Que vagi molt bé l'inici de setmana, Ricard.
1: Gràcies, igualment.
0: Fins ara. Arrenca l'actualitat amb el matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que tingueu un molt bon dilluns, matiners. Adeu.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Els experts! Roger Seró.
1: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipa.
0: Sergi Viva.
2: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
3: I el gos en català és a bumbum. Però el que fa en bas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
4: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
5: És dels oficis amb menys posició intel·lectual de...
3: Vinga!
5: Societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques. Ara no recordem com es diu. Els experts. Temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

romàntic i sempre amb aquest punt obscur. És com la... Per mi és la combinació perfecta. Tenia ganes de sentir nova música de Max Codinac, acompanyat de Marc Fernández. Sona els Gavina.mp3, que els vam descobrir guanyant el Sona Nou l'any 2024 i que no han parat de rodar. Doncs enceten amb aquest nou tema, nova etapa musical, cap al seu esperat ja tercer disc, a punt de veure la llum. El que sentim s'anomena Sortir a buscar-te.

0: També ens presenten nou treball avui mateix al grup Fades. Ells mateixos ens el presenten i compte perquè ens deixen induir coses.
1: Hola, experts, sóc l'Àngel de Fades i bé, la cançó que es diu Jo no vull el teu amor i és una balada gravada amb instruments en directe i fem una reflexió sobre un possible final de Fades, no? Utilitzant una metàfora d'una relació amorosa, com si nosaltres tres tinguéssim una relació superforta i superintensa amb Fades i en la que hi veiem el seu final. No sabem si serà proper, no sabem si serà llunyà, però ens ha ajudat a reflexionar-hi i doncs, a fer una balada molt preciosa que esperem que pugueu gaudir i que pugueu plorar una micona.

mallorquí format per en Ferran Pi, en Vicenç Calafell i l'Àngel Exojo estrena Ja no vull el teu amor, avança el seu nou disc de sortida imminent, però com heu sentit a l'Àngel, abans una possible fi del grup, que esperem que no es concreti, eh? Unes fades que no han passat un estiu gens fàcil, recordem-ho, després de les múltiples agressions que van rebre i que els van obligar a suspendre algunes de les seves actuacions.

0: fa pocs dies, en Guillem Gisbert presentava nou senzill, avui ho fa un altre ex-Manel.
1: Hola, bon dia a tothom, com esteu? Soc l'Arnau Vallvé i us envio aquest missatge per informar-vos que avui he publicat una nova cançó que es diu Tortuga. I és un segon avançament d'un disc que sortirà cap a principis de 2027 i que faré la presentació oficial a Barcelona el dia 2 d'abril en directe a la Sala Apolo. Moltíssimes gràcies, experts, i espero que us agradi. Una abraçada.

0: experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Escolteu, és moment de fer consultori.
2: Sí, és la sintonia sempre suggerent del consultori sentimental de la Laura, que us respon als dubtes que li heu anat compartint al llarg de la setmana.
3: Sí, jo una cosa que he de dir és que jo tots els consells que dono és perquè a mi no m'han funcionat. Llavors, aviam si vosaltres em podeu fer alguna cosa,
1: sí,
3: vale?
1: Tu tens sempre per donar i per vendre. Tu parles, però tira, tira, bueno, quilles.
3: M'agrada molt que ens escriviu aquest any.
2: No tens prou, com t'hi diria, diguéssim que els consells són bons igualment, vull dir, si són dits bons...
3: Que sí, després feu pel xat aquest dels experts que teniu, feu una mica la comentata i ja us ajudeu entre vosaltres.
1: Consells té la grau i la casa li cau. Això ja ho sap la gent.
3: Això qui ho va dir? Qui té el copyright d'això?
1: No, sí, en Gustau, sí. No? No era en Gustau.
3: A veure, seria divertit que fos en Gustau, però crec que no era en Gustau.
1: No.
3: Bé, va, comencem a llegir perquè, a més, foteu unes xapes que potser podríeu també retallar una mica, eh?
1: No, vaja. endavant.
3: Vinga, ens escriu una anònima, que és el primer cop que escriu. M'agrada quan en Roger puntualitza si és la primera vegada a la vida que escriu en el xat.
1: A veure.
3: Diu, ja, bueno, comença amb ja, que ja em sembla un mal principi, però vaja. Ja, guai, que sigui anònim, sisplau, que si no em moro de vergonya. Jo sí que em moro de vergonya, anònima, ja t'ho explicaré. Una noia que vaig conèixer una nit aquest estiu, vam flirtejar, però no va acabar passant res entre nosaltres, ve a visitar-me, visc a l'estranger. I ara no sé si ve en plan amigues o en plan algo més. Es quedarà a casa meva uns quants dies, què faig? El motiu pel qual vull que sigui anònim és perquè ella és oient del programa. Segur que no li han donat cap pista de què és ella.
2: O sigui, aquesta oient, ella és la hosta i ella és la que vol.
3: Clar, o sigui,
2: per tant,
3: una
2: el
3: persona...
2: problema és més quan és el contrari, no? Si dubtessis tu d'anar a un altre país uns quants dies i a veure què passa, no?
3: Clar, si tu neixis a casa seva i no sabessis què vol,
1: clar,
3: sí que seria una mica més complicat de llegir, però sí, ella ja està fent el gest de venir a casa teva, i et diria que les primeres 24 hores la miris molt, o sigui, observa, perquè jo crec que es nota molt, no?, quan algú li agrada a algú altre. No ho sé, què em penseu? Mai m'he vist en aquestes, jo, gràcies a Déu.
4: No. Clar, la primera trobada, no? Què fas? T'abraces?
3: No, però la primera trobada és com d'amigues, no? Entenc, si mai ha passat res entre elles.
1: Però bé, a casa teva.
2: Perquè, recorda'ns, ha dit flirtejar.
3: Clar, per això,
2: Oi? Només?
3: Només flirtejar. És que, clar, flirtejar és una definició tan àmplia, nois, per cadascú.
1: Clar, flirtejar, que pot ser ullets, pot ser...
3: Clar, que em tiris el sucre del cafè, és que...
1: Sí, a més, flirtejar pot ser una cosa unidireccional, és a dir, jo puc pensar que tu flirteges a mi i tu no estàs flirtejant a mi.
2: Però, clar, si la va veure al país on viu, m'agradaria que aquest oient ens
3: perquè
2: ho digués.
3: Amigues.
2: A no ser que sigui una pista molt totxa, però bueno.
3: El país?
2: Sí.
3: Home, però diu que és oient del programa.
2: Ja, és veritat.
3: No li desmuntem el xiringuito. Sí. Jo et diria, les primeres hores observa si aquesta noia ve amb la intenció de fer un gran retrobament d'amistat, o si realment hi ha possibilitat de que quan baixi el sol, que allò sempre és perillosíssim, les coses es vagin estovant. No? I si no passa res, la comunicació és molt important, eh? També es pot tenir una petita conversa i dir, mira, jo penso això, sento això,
1: clar,
3: i si no és recíproc no passa res.
1: La qüestió és no cremar les naus a la primera de canvi.
3: És veritat que la primera nit
1: no,
3: és una mica complicat.
1: Si no, qui abraonis a cobrir la porta, no?
3: És fotut, perquè si la primera nit tens una mica de situació incòmoda, després com aguantes, no, la resta? Bueno, va, seguim amb en Jordi. Algú que s'hagi vist en aquesta situació que aconselli aquesta pobra anònima, sí, que jo la veritat és que no sé massa què dir-li. Ja veieu que això...
1: No, està bé.
3: És una mica de pacotilla aquest consultori. Seguim amb en Jordi. Diu, la noia amb qui m'estic veient, que ens estem coneixent, em deixa caure coses així mig en broma, és a dir, mig en sèrio, per tant, deu ser important, com ara, com m'agrada que em regalin flors o com m'agradaria que em portessin a tal lloc. O m'encanten les sorpreses. Em deixa caure coses, diu, Jordi, tu les està dient a la cara, les coses. Espavila. Diu, clar, si el següent dia que ens veiem li porto flors, sembla massa evident. A més, tinc el mal record o inseguretat que en la meva vida, quan he regalat flors, se n'han rigut o m'han dit no ho puc acceptar. A veure, qui collons t'ha dit que no pot acceptar unes flors, ni que li estiguessis fent un bisum de 1.000 euros?
1: A veure, hi ha
2: això
1: gent...
2: Accepto,
1: jo estic d'acord que hi ha gent que no vol cap mena de mostra d'acte d'amor en públic.
3: Bueno, doncs aquesta gent aquest programa no és benvinguda.
1: Molt bé.
3: Seguim. Anem al tema. El que em preocupa és que sento que si ho diu literalment m'està traient la possibilitat que surti de dins meu, ja sigui les flors o qualsevol sorpresa, que si compleixo malament i si no malament també perquè hauria d'haver sortit de mi.
1: No.
3: Aquí tens raó, Jordi? Tu no ho veus, això?
1: No, ho ha de fer. Té raó.
3: O sigui, aviam, ho ha de caçar perquè ara ja li ha dit.
1: Clar.
3: Però jo estic d'acord que ella s'ha de calmar.
1: Ella s'ha de calmar.
3: No, ella ha de parar de fer aquests suggeriments com una mica autoritari.
4: Clar, és que després vol que siguin sorpreses.
1: És que no seran sorpreses.
2: Si ho diu tant, no serà sorpresa.
1: Bé, hi ha una tercera via, que és fer una cosa diferent a les que t'ha demanat, però que també sigui més o menys...
2: Ja, però no és el que ha demanat.
1: No, però
3: hi ha una frase molt important, que és m'encanten les sorpreses.
1: Aquí.
2: O sigui, es pot aferrar aquí.
1: Clar.
3: M'encanten les sorpreses vol dir que poder no seran flors, potser no serà el que et portin al lloc que has demanat, però serà una altra cosa.
1: Anar a veure un partit del Barça.
3: Home, si no és gaire futbolera, li fas una putada. A mi no em porta a veure partits del Barça.
4: Sorpresa, sorpresa. I regales una planta.
3: Sergi Vives, és que no tens vergonya, la teva dona t'hauria de deixar. Què vol dir sorpresa, vas a veure un partit del Barça?
1: La sorpresa és...
3: Sí, clar, però li ha d'agradar l'altra persona.
1: Això sí.
2: Jo dubto, és ell massa insegur o ella massa passadeta? O massa, com has dit tu, de massa
3: insistent? Jo crec que ella ha de parar de fer aquestes instruccions, perquè llavors perd espontaneïtat.
1: Sí, però hi ha relacions que poden anar pel pedregar quan un és molt detallista i l'altre no és gens. És a dir...
3: A ell no el veig poc predisposat al detallisme. O sigui, ell ja compleix, el que passa és que diu, clar, si sempre m'està dient el que he de fer, llavors no és sorpresa.
1: Clar, però si li diu perquè ell no fa res.
2: Bueno, però si ens ha enviat aquesta pregunta és perquè ell vol. El que passa és que se sent potser una mica això, que no...
3: Vale. Jordi, jo et diria, una mica el que ha dit en Sergi, te la compro, Sergi.
1: Recull el vol.
3: Sí, perquè, bueno, clarament a tu t'ha funcionat molt millor que a mi aquesta secció. Recull el vol, les idees que et dona la teva estimada, la teva festejada, i les fas o un altre dia molt llunyà que ja no se'n recordi, o les toneixes una mica perquè sigui diferent, no?
4: Clar, és que estaria bé saber quan porten, perquè igual ha estat mig any sense cap sorpresa i ara diu, escolta, vol li dic o...
1: Bueno,
4: o
1: són clar, una parella jo crec que fa 30 recent. Anys que estan junts.
3: No, és recent, diu, la noia amb qui m'estic veient que ens estem coneixent.
1: Ah, val.
2: Mira, la Mireia del grup de WhatsApp, un oient, diu clarament, Jordi, com a deixa-la.
1: Hosti!
3: Apa, Mireia, tampoc et flipis, tia.
2: Diu, quin pal que comença així una relació, ja amb tants dubtes.
1: Ah, però clar, no ho havia vist així. T'imagines tercera cita. És que clar, és que no em regales coses.
3: No, jo veig una voluntat de comunicació. El que passa és que a vegades no està ben calibrat. No passa res, no és tan fàcil entendre's amb una persona, eh?
4: No, però ell l'escolta, perquè s'ha quedat amb aquests detalls.
1: Sí, és veritat.
3: Molt bé, jo crec que ho està fent bé, Jordi. Va, i per últim anem a l'Ona, aviam si estarem aquí tot el matí anar contestant preguntetes.
1: Va, Ona.
3: Diu l'Ona, a mi em passa...
1: Un moment, m'agraden molt les músiques que van sonar per sota.
3: Mariví, ets una gènia, tia, aquí posant les sintonies.
1: És que acompanyen molt bé, trobo.
3: Com es noten tots aquests anys d'experiència com a tècnica de so. Diu l'Ona, a mi em passa, o això em diuen les amigues, que quan m'agrada un noi i xategem i tal, quan el tio s'atreveix a dir per quedar, llavors com que no m'agrada més, ja. Bueno, tenen part de raó perquè sí que ha passat alguna vegada, però jo sempre em pregunto, i si passés d'una altra forma, ja sigui en una festa major o concert i tal, com de forma inesperada, més natural. Però clar, és que quan un tio no anà directament de quedar, és a dir, tenir una cita, em sembla com que s'empatiteix, perden el sex appeal. Bueno, potser no canviaré. He de dir que l'entenc una mica, l'Ona. A mi també em costa com de zero, d'absolutament zero, eh? Estem parlant d'una persona que no coneixes de res, que només t'ha tirat fitxes per l'Instagram, bueno, el Tinder o el Hinge o el que sigui que tens, i has de quedar de zero amb aquesta persona, no l'has vist mai.
2: Però sempre es queda de zero, no? Bueno, clar,
3: home,
2: diu aquí en un concert, diu, vale.
3: Bueno, jo no he quedat mai de zero. Jo sempre he conegut la gent en algun
1: lloc.
3: No t'han
1: fet mai una cita cegues?
3: No, i per molts anys, és que em fa com pànic.
2: No vull que m'engatussin.
3: Collons, si tu dius que les has tingut totes així.
2: No, vull dir que tothom es coneix de zero. Bueno, però,
3: sí, et coneixes de zero, sí. Però entén-me que ja has interactuat en un altre context.
2: Em referia que una primera cita és sempre una primera cita.
3: Sí, i... la primera sempre és la primera.
1: Perdoneu, recordo que la setmana passada us vaig explicar que em van programar una cita cegues i em va funcionar. Estic casat amb aquesta persona.
3: Vull dir doncs que, mira, Ona, agafa't aquesta experiència. Avui tot ho agafem amb en Sergi, que és el nostre conseller.
2: Però, és que no diu cita cegues, diu que quan un noi m'agrada, comença així, no?, la consulta.
3: Quan m'agrada un noi, xategem i el tio s'atreveix a per quedar.
2: Si li agrada.
3: Clar, però entenc que no ha passat en un altre context, perquè diu, i si passés d'una altra forma, ja sigui en una festa major o concert i tal. Clar, jo sempre estic a favor de la cosa orgànica. O sigui, has quedat amb amics i et trobes amb algú que t'agrada i llavors potser a partir d'aquí sorgeix alguna cosa.
1: Clar, el problema és quan veus que la cosa orgànica no funciona i has de buscar altres mètodes, no?
3: Clar, sí, Ona, jo et diria que et deixes de flipar, perquè a mi també m'ha passat això, de dir, tu vas molt pujadeta per la vida i et penses que ets perfecta i fantàstica i que l'altra gent sempre té mancances. I després, simplement és que el primer contacte costa, no?, encaixar les coses que tens en comú, entendre't amb l'altra persona, jo què sé, estar còmode...
1: Que
3: has de rebaixar una mica la guàrdia, el llindar de les expectatives. I no passa res, si després no t'agrada, però, hòstia, esforça-t'hi una mica, no?
1: Exacte, tot no és tan definitiu, vull dir... A veure, s'ha d'anar provant, no?
3: Bueno, no pots tatxar la gent a la segona frase que diuen.
1: Bueno, jo he vist els programes d'aquests Enrotllo Next, que aquí la gent va fotent nextos...
3: És que això ha fet molt mal, no mireu la tele.
4: Fa molts anys d'això, eh?
1: Bueno, sí, però el Switch, bueno, no deixa de ser una mica com el Tinder, no? Vull dir que vas passant allò...
2: Et vols dir el Swipe.
1: El Swipe. Bueno, hi ha el Next i el Swipe, però no ve a ser més o menys el mateix? Vull dir, és allò de vinga, un altre.
3: Sí, no sé, tinc més paciència, ja et dic, jo no tinc experiència amb aplicacions i espero que duri molt temps, però entenc la sensació, jo et diria que has d'estar una mica més oberta i tenir una mica més de paciència, perquè a vegades la primera cita i fins i tot la segona, la gent no acaba, no?, de ser ella mateixa, o sigui, com estàs una mica tens pensant això està funcionant, no està funcionant, ens estem agradant, i després ja et deixes anar, però has de tenir una mica de marge, perquè si no, la primera de canvi no pots veure.
0: Els experts, ICAT.

0: Alfons Gorina.
1: Seguit les crítiques amb el nostre Alfons Gorina. Bon dia, Alfons.
2: Bon dia, què tal?
1: I comencem avui amb el blockbuster, ho fem sovint, però el d'aquesta setmana li tinc bastantes ganes. És blockbuster d'acció, de zombis, d'acció i de trets i de disparar-se, però és que jo tenia moltes ganes de veure una bona pel·li de Resident Evil.
3: Hey, man, I gotta be 7. Do you know where I can take this? Excuse me, I got... Oh, my God. Anybody order a kidney or liver, whatever this is? Anybody, it seems like it's kind of important.
4: Hey! You got time for another run?
3: No, I'm wrapped up for the...
1: L'Alfons no ha jugat als jocs, jo no he vist la peli, per tant és la combinació perfecta. Jo he jugat el remake del 2, dels millors jocs que he jugat a la meva vida, d'allà a Raccoon City, a la comissaria. Vaig passar-m'ho molt bé. Hi ha parts molt difícils d'enginy i vaig passar molta por perquè està ple d'esglais, i del 2 vaig saltar al 4 perquè em volia retrobar amb en Leon Kennedy, el mateix protagonista que tinc molta afinitat. No sé si el Leon apareix o apareix potser Raccoon City, que és una de les ciutats d'aquesta nissaga de zombis.
2: Raccoon City, sí. Sí, això sí, el que passa és que no explico res, apareix a partir de la segona meitat de la pel·lícula, perquè la segona meitat és molt més Resident Evil, crec, no he jugat als videojocs, però pots veure gairebé allò, això deu ser una escena d'un videojoc concret, però la primera part és molt més Weapons, realment és el director de Weapons.
1: Recordeu, la pel·li de por de l'estiu passat, que trobo que tothom ens va encantar, i ja li han encomanat a aquest director una franquícia, vaja.
2: Sí, ell ha dit que serà l'única vegada que ho farà, perquè doncs potser l'oferta era molt bona, o es veu que els drets li caducaven a la Sony i els havia de mantenir fent una nova pel·lícula, però en qualsevol cas tu has dit que volies veure una bona Resident Evil. A mi algunes de la Mila Jovovich no em van semblar malament, però segurament aquesta és la Resident Evil definitiva, la pel·lícula que té terror, que té sentit de l'humor perquè té tot aquest slapstick físic que veiem a Weapons, saps? Doncs tot això ho veuràs moltíssim amb el protagonista, que no para de ficar-se en situacions inversemblants, que no sap disparar però ha de matar zombis, que, en fi, és una pel·lícula que és un divertit de principi a fi. Sé que molta gent no m'estarà fent confiança ara mateix, sí, us juro, aneu a veure aquesta pel·lícula, és divertida, és trepidant, us enganxa des del primer minut. En fi, és una sorpresa total, aquesta.
1: Surt la corporació Umbrella?
2: Sí.
1: Ah, el Leon, que he dit per començar que m'encanta aquest personatge, no surt perquè ja m'ho haguessis dit?
2: Crec que no, vaja, sí, perquè és que com no els conec, diria que no, potser sí que surt, però vaja.
1: I una mena d'aquestes antagonistes que no és ni blanc ni negre, ni totalment bona ni totalment dolenta, que es diu Ava o Ada?
2: No, aquí no hi ha, no hi ha matisos, diguéssim. Hi ha un repartidor, un tio que podria ser de Globo, per entendre'ns, que és un pringadet, que ha de portar un paquet que no sap ben bé què és, a la corporació Umbrella,
1: vale.
2: I ha de creuar 40.000 obstacles pel que vi.
1: Vale. No sé si pot ser l'antídot, no ens ho diguis.
2: O
1: és que senzillament el meme que sempre es diu de Resident Evil és que passi el que passi cada joc, als Umbrella sempre se'ls escapa un virus, sempre se'ls filtra algun líquid i acaba havent un apocalipsi zombi. Bé, doncs pels fans dels jocs esperem que aquesta sí que ens agradi, i els que no en tenim ni idea de què és Resident Evil, vaja, ve del director de Weapons i a l'Alfons li ha agradat.
2: Sí, i tant.
5: Been horribly injured by a product made by the Acme Corporation?
6: It's not your fault. There's probably someone to blame.
7: Name of the case is Coyote.
1: Val la pena aquesta pel·li que combina animació i imatge real.
2: Sí, és com un Roger Rabbit, allò amb animació clàssica de tota la vida, són els Looney Tunes, vaja. Però m'ha fet molta gràcia que diguis que la corporació Umbrella sempre se'ls escapa un virus o tal.
1: Sí.
2: Hi ha una altra cosa que mai falla, sempre falla, més aviat, que és que els productes Acme no funcionen. Sempre el Coyot fa servir aquests productes i sempre li exploten a la cara, o l'acaben xafant amb ell, o s'encenen més tard. I d'això va aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula, encara que sembla increïble, no ens dedicarem a veure el Coyot perseguint el correcamins per tot el desert, sinó és la batalla legal del Coyot per demandar demanda a l'empresa Acme per anys i anys de productes de mal funcionament.
1: De fet, la pel·li, potser no ho he dit, es titula així, El Coyot versus Acme.
2: Sí, com un cas d'aquests americans tal versus tal, i que és un cas televisat. Doncs és això, perquè és una empresa fabricant multimilionària, un Amazon, vaja, seria l'Amazon de l'època, i que algú digui, escolta, és que tot el que encarrego en aquesta empresa em surt malament. I clar, és la batalla d'un advocat de poble humil contra una gran corporació amb el John Cena de CEO, t'ho imagina't, enfrontar-te a John Cena.
1: Que no falti en el cinema americà l'estructura David contra Goliat a nivell també de litigis, no?
2: Correcte. La pel·lícula és divertidíssima, és una genialitat aquesta idea, no? Però a més és un homenatge a tots els Looney Looney Tunes, que tots hem crescut amb ells, surten tots els personatges, surten cameos de famosos, evidentment. I una cosa molt important d'aquesta pel·lícula, no sé si heu seguit el cas, però és una pel·lícula que va produir la Warner, però a l'hora d'estrenar-la la van cancel·lar, van dir que no l'estrenarien mai perquè els costaria més diners estrenar-la en cines que el que ells preveien que recaptarien. Sí. Total, que la va comprar una productora independent i, clar, amb aquesta publicitat extra de la pel·li que la Warner no vol que vegis, ara s'estan forrant.
1: Però a quin nivell de producció estaven? En quin moment van tirar-se enrere?
2: No, la pel·li estava totalment rodada. Ho van fer amb dues pel·lícules, amb aquesta i Batgirl, que Batgirl els va costar 90 milions de dòlars i no l'han estrenat, la tenen guardada en un calaix.
1: Però rodada i no van ni començar a muntar-la? O
2: no, rodades i muntades. Sí. Amb dates d'estrena i van dir, doncs ara no les estrenem.
1: Però tan arriscat és per una major enviar una pel·li al cine? Perquè de tant en tant saben que alguna no funcionarà. O sigui, ho veien molt magre.
2: Perquè la Warner era un moment... Bé, ara els ha acabat comprant la Paramount, amb això t'ho dic tot.
1: És un
2: moment de disbauxa en què penjava l'estudi en si, penjava d'altres ramificacions empresarials, de Discovery, de HBO Max, tot això... I en aquell moment era un campi qui pugui, no sabien què feien. Veurem què passa al final amb això de la Paramount, perquè està tot en judicis i la Paramount diu que marxa de Califòrnia ara. O sigui, imagina't.
1: Coyot versus Acme, la peli, la divertida que podem anar a veure avui al cine, oi?
2: I tant.
1: Anem a una peli històrica. Oh, generalized power. Soldiers, sailors, and airmen. Ja sabeu que jo sempre dic, vaig a veure totes les pel·lis de la Segona Guerra Mundial, per tant, en aquesta m'he preocupat d'anar un passi previ. Em permets que faci una petita anàlisi?
2: Ah, ja l'has vista, vale,
1: sí,
2: perfecte.
1: Oients, Desembarc de Normandia, sempre dona per pel·lis, i una cosa que també em mola, a banda d'aquest moment històric, d'aquest conflicte bèl·lic, és les pel·lis que es fixen en detallets petits, que potser són secundaris. I en aquest cas és una pel·li de meteoròlegs, els que estaven treballant allí en la invasió, no, en la preparació del dia D, i al capdavall tot molt depenia d'ells, perquè si hi havia mala mar o hi havia pluja, la cosa se n'anava a Norris. És aquest dia a dia, no, diguem-ho bé, hora a hora, de quan decidim quan desembarquem. I a mi aquestes coses tan concretes ja m'ho passo bé.
2: Sí, no sé, com d'alguna manera el cinema americà, sobretot, en pel·lícules de la Segona Guerra Mundial, sempre aconsegueixen reduir-ho tot a una petita cosa. Si això falla, el món se'n va a la merda, no? Sí. És a dir, no sé si recordes Enemigo a las Puertas, per exemple, que era un duel entre franctiradors a Stalingrado, i era com, és que aquest és el lloc estratègic i estem guanyant la batalla.
1: L'alemany i el soviètic, que venia de poble, que era bo amb una escopeta matant cérvols, i el sistema de la Unió Soviètica el van portar a Stalingrad a disparar, perquè tot depenia d'ell.
2: Sí, era... Tot el destí de la humanitat depenia d'un duel entre dos franctiradors. Doncs aquí el mateix depèn d'un meteoròleg que ha de preveure quin és el moment ideal per fer el desembarcament el dia D, òbviament, una data que tots sabem va ser clau a la Segona Guerra Mundial. Pel que sé, hi ha molta part d'història real i de que els meteoròlegs tenien molt a dir en tota l'estratègia bèl·lica, i, vaja, a mi la pel·lícula, no sé tu, Roger, a mi m'ha sorprès molt. Sí. Enfocar-la des d'aquest punt de vista m'ha semblat una pel·lícula molt interessant, entretinguda, a més, Brendan Fraser fent d'Eisenhower. Vull dir, és una pel·lícula... Una setmana que estic, ostres, gratament sorprès per les estrenes.
1: Mira, jo ja m'ha convençut, perquè tot això del que t'he dit, malgrat la pel·li, potser la posada en escena és bastant convencional.
2: Sí, senzilla.
1: Però les interpretacions de Brendan Fraser, l'Andrew Scott, aquests piques que hi ha...
2: La Kerry Condon està molt bé, també.
1: Els generals yanquis amb els generals britis que no s'acaben d'entendre, són petits elements que fan que li doni tot el meu ok en aquesta pel·li. Títol original, que és molt guai, Pressure, i títol traduït, que el pots dir tu, si vols.
2: Tiempo de Victoria, que però tampoc està malament, no?
1: Si vols vol pel·li, sí.
2: Però Tiempo, clar...
1: Que no ho havia entès,
2: el doble significat, clar. I'm dying. I want you to come
1: to me. I que no falti la nostra tria, també un drama familiar, que són d'aquestes pel·lis que trobo que tothom pot connectar. Es titula Sus Hijos. El títol original és, directament...
2: Ansons. Sí, perquè el protagonista és un senyor, un escriptor britànic, se suposa que una superreferència literària, que l'interpreta el Bill Nye, a més, que és un actor que a mi m'agrada moltíssim, però aquest senyor és el típic ermità que s'ha tancat a casa seva perquè no suporta la resta de la societat, ell només li agrada la creació i la literatura i viu allà, però descobreix que s'està morint. Això ho hem sentit en aquest tall, vull dir, és la primera escena, no és que us estigui aquí fent un spoiler, i decideix allò típic de vull reunir els meus fills amb els que fa anys que no tinc cap contacte per passar els últims dies de la meva vida. I llavors es reuneixen tots en la mansió d'aquest home, que és com una mansió que no ha passat el temps en els últims 20 anys, però comencen a sortir tots els embolics familiars, com pots imaginar, i hi ha un gir de guió brutal, però no sé si en el bon sentit, que us sorprendrà moltíssim de què passa realment amb aquesta família i per què no acaba de funcionar, no? És una família tan disfuncional. A mi m'ha semblat molt irregular la pel·lícula, perquè aquest gir que et dic descol·loca massa i després la pel·lícula es torna molt estrident. Tothom crida molt, és molt exagerada i, en fi, m'interessa relativament. Pel·lícula britànica amb actors britànics, la Imelda Staunton, el Bill Nighy, el George MacKay, però en canvi dirigida per Pablo Trapero, el director argentí, no sé si recordes El Clan al seu dia. Bé, un director amb coses interessants que també se li va una mica a l'olla a vegades, no? I aquesta pel·lícula doncs té coses bones i coses no tan bones, anem a dir.
0: Va passar fa més de 400 anys.
1: I acabem amb una pel·li catalana que jo li tenia curiositat perquè la van passar al Festival de Cinema d'Autor, per tant és garantia, però no la vaig poder caçar. Així que explica'ns, avui que arriba a sales, Tanit.
2: Tanit, que és una adaptació d'una novel·la d'aquestes que tothom ens feien llegir a l'escola. Jo no la recordo, la veritat, però saps del Vaixell de Vapor que teníem, llegíem tots, Jim Butó i Lluc el Maquinista i totes aquestes novel·les.
1: Jo sí que la vaig llegir. Sí.
2: I la recordes o què?
1: No. Bé, recordo, en veure la portada, recordo haver-lo tingut a les mans, però clar, fa molts anys, aquest Vaixell de Vapor, sí.
2: És la història d'una nena, no?, que viu al camp, no?, als boscos del Montseny, i que està passant un moment familiar molt dramàtic amb els seus pares, no?, no diré per què, i llavors es fa amiga d'una bruixa, entre cometes, li diuen la bruixa, que és la iaia Perona, que és una senyora que viu sola en els boscos del Montseny i que ella mateixa es cuina els seus remeis que casolans, amb les herbes i totes aquestes coses que fan que li diguin bruixa, no? I a partir d'aquí neix una relació d'amistat entre elles dues. Bé, és una pel·lícula maca, ben intencionada, molt petitona, però us la poso perquè el cinema català doncs s'ha de defensar i és una pel·lícula que està bé, eh? Les interpretacions són molt bones i, per tant, està l'Isabel Rocati, la Sara Espígol, estan totes molt bé. Per tant, pel·lícula petitona, senzilla, però funciona.
1: Mireu la cartellera per a veure si us emociona també aquesta pel·li tenita.
2: Totalment, sí. Adéu. Fins ara, adéu.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Hi ha coses que en ple 2026 sí que no pot ser, que no pot ser.
2: No pot ser, per exemple, copiar. És que estic apagant un incendi que jo mateixa he generat en un grup de WhatsApp d'uns amics perquè... perquè l'última estrena de Sutherland ens sembla que és un plagi molt, molt, molt samat i descarat d'una cançó que ens agrada molt en italià.
1: Va,
2: següent vici que està massa normalitzat.
1: Preferen alguna cosa de qüestionable, els mujeres?
2: No, estem parlant de vicis, de vicis i hàbits nocius, com per exemple fumar.
3: Perquè aquesta cançó es diu Cardio i Calades.
2: I ara fumes?
1: No.
2: Això sí que és una novetat.
3: Des de quan?
1: Bueno, no sé, no me'n recordo.
2: Molt bé. No me'n recordo, aviam. No pots recordar-te del dia que deixat de fumar.
4: Jo pensava que sí, perquè com que sempre surts, un minutet...
1: No, vaig a fer un pipi. No.
2: Va, s'ha dissimulat que flipes. No passa res, Roger. Molta gent fuma, això és el que jo vinc a dir avui, que al final... que és una cosa que la tenim superintegrada, com si no fos absolutament perjudicial per la salut i provoqués moltíssims càncers i infarts i històries que estan fatal. I jo sóc la primera, que de festa, que també a vegades hi caic. Però és això, no sé, fins quan ha de durar la broma? Perquè també arriba un punt que dius... No sé, fa com vergonya, no? Ja, quan et fas gran... Vull dir, que jo entenc la cosa aquesta de canalla, de... tens 16 anys, en tens 18, en tens 20, a la uni tothom fuma, o estàs en una feina, que això és molt perillós, on tothom fuma...
1: Que això cada vegada prova, vols dir que no va menys?
2: És que jo crec que
1: abans de sortides per anar a fumar sí que sovintejaven i...
2: En una cosa com de bombolla, saps?
1: Sí.
2: Vull dir, crec que si hi ha una feina, per exemple, una oficina, o en un bar, on tothom fuma, tothom agafa l'hàbit de sortir a fumar, i llavors tu ja com et vas contagiant d'això, i en canvi quan ningú fuma, ningú, fins i tot la gent que fumaria no s'atreveix a sortir.
1: Clar, però fins i tot en els bars, ara que crec que les terrasses cada vegada és més prohibit, no, això? No sé si està prohibit del tot. Vull dir, cada vegada és més complicat.
2: Això porten anys dient que ho faran i encara no ho han
4: fet. Sempre hi ha el dubte aquell del vàper, no, a veure què passa, si no, depèn del lloc que et deix.
2: Jo cadascú a casa seva que vagi el que vulgui, i a l'aire lliure fins a cert punt també, però jo m'estic començant a convertir en la policia del tabac. En espais massificats. No, en espais massificats. O sigui, jo, els meus amics fumen i fumem en terrasses de bars i fins que ens deixi la legalitat, jo crec que si no molestes a ningú i no tens literalment una taula amb 8 nens i nenes al costat, potser ho pots fer.
1: O algú menjant al costat, és que quan estàs menjant i de cop i volta et ve aquell fum, dius, mare meva.
2: Però és veritat que, per exemple, últimament, Diades Castelleres, la plaça de Gom a Gom, estàs allà a Sant Fèlix, a Vilafranca, que pràcticament estàs dutxant amb la suor del costat perquè no hi ha cap altra manera.
1: Hi ha gent fumant?
2: La gent treu un pit i fuma.
1: Què dius?
2: Al mig de la plaça, tu.
1: Però allà no et cremes amb el del costat, si esteu molt enganxats.
2: Bueno, et menges el fum 100%. Clar. Tant tu com els, potser ja et dic, allà, llavors sí, 80 nens que tens a darrere.
1: Clar, per això.
2: Vull dir que em sembla de mala
1: educació. I a part el fum va cap a dalt, i qui està dalt de tot? Els pes marons.
4: La canalla.
2: No, a veure, que t'arribi el fum d'un cigarro. A la canalla
1: em va fer l'aleta.
2: Això ja ho veig més complicat, però vaja, en tot cas, jo crec que en un espai massificat com és, o un concert, també, a vegades no cal que sigui una dia de Castellera, però en un concert està més relacionat amb un espai com d'oci i del

0: que tothom, crec que no estem acabant d'entendre el tema dels avions. Sí, ara que estem a més amb dies polèmics, amb l'ampliació de l'aeroport i tal, que crec que hem de remar molt perquè no es faci, penso que hauríem de també reflexionar tots una mica de fins a quin punt hem de desnormalitzar que quan tenim un mes de vacances, si tenim aquesta sort, hem d'agafar sí o sí un avió a l'altra punta del món. Que a mi m'agrada viatjar i entenc que és una cosa que sap greu com desempallegar-se'n emocionalment, perquè és una cosa que t'enriqueix i que culturalment és superinteressant i que també si vas a veure familiars o amics, doncs al final tens una mica l'excusa de dir que tampoc vaig a fer turisme, no? No me'n vaig a un apartament, a un hotel, a un càmping, sinó que me'n vaig a allotjar-me a casa de les persones que conec. És una mica més sostenible que no pas si demà has de fer turisme. Però no deixes d'estar contribuint al problema global que tenim de turisme massiu a tot arreu. I ens queixem que Barcelona és un parc d'atraccions i que ve aquí tot Cristo, gentrifiquen i se'ns converteix la ciutat en una mena de cosa homogènia que no és distingible de res, però nosaltres anem a fer el mateix en altres països.
1: Que passa llavors... que vols dir que podem posar, per exemple, el mateix sac algú que utilitza un jet per anar a comprar o per anar...
0: No, això ja per començar.
1: Clar. Una persona que potser, ostres, ha estalviat i té com a il·lusió fer un viatge llarg i el fa doncs cada 2 o 3 anys.
0: Clar, que no és el mateix, però l'efecte sí que és el mateix, clar. Saps? Vull dir, evidentment a mi em sap molt més greu dir-li a algú de classe treballadora que ha estalviat i que li fa una il·lusió de Déu anar-se'n 2 setmanes a Tailàndia, home, això que fas vols dir.
1: Clar.
0: I no, en canvi, doncs, potser no tenir la capacitat de dir-li a algú ric que està abusant moltíssim de l'aviació per fer coses molt mundanes, però clar, és que jo no tinc accés a superrics,
1: clar,
0: per dir-hi, saps?
1: Però que n'hem de prendre consciència de la contaminació que genera.
0: Jo crec que és un hàbit que amb els anys s'anirà veient pitjor.
1: Sí, més cap al Montseny i menys cap a Nova Zelanda.
0: Sí, en principi, és que jo estic molt contenta també amb el lloc on vivim, saps? Vull dir que si visquéssim en un lloc superpoc interessant a nivell paisatgístic o cultural, diries, home, que hem de marxar d'aquí perquè és que aquí ja està tot cremat, ho tenim avorrit.
1: I a més, no s'ha dit, però com aquí no es menja enlloc, eh?
0: Com aquí no es menja enlloc, com aquí no hi ha cap platja, ara. Perquè jo, també aquest estiu...
1: Digue-ho.
0: Vaig tenir unes petites crítiques de gent que pensa exactament el que acabo de dir, dient-me, bueno, i tu vas anar a Menorca, eh? I he pensat, doncs sí, anar a Menorca, no n'estic orgullosa...
1: Però vas anar nedant, digue-ho.
0: Sí, nedant, amb patinet he anat... I a sobre, la platja vaig pensar que era millor la meva.
1: A sobre? Vas anar allà a criticar-los.
0: Exacte, vaig anar a dir, què és aquesta banyera que teniu aquí?
1: I vas fer la muntanyeta amb les pedretes, aquella que fa tanta ràbia.
0: No. Vaig anar de ser respectuosa amb el paisatge i amb els locals i amb tothom. Però sí que és veritat que vaig pensar, innecessari, no em feia falta que vingués a Menorca.
1: Una altra cosa a criticar.
0: Em sembla que ens quedarem curts de temps, ja ho farem un altre dia. Però a la línia dels avions, també els cotxes. Portes i jo
1: em deixo. Altres, penseu només en la vostra població, ja sigui una gran ciutat o mitjana o petita, per quants carrers poden passar els cotxes?
0: Sí, per absolutament tots, pràcticament. Clar.
1: Bueno, cada vegada per menys, perquè els centres històrics...
2: Però
1: durant segles han sigut per les persones. Què és això?
2: És veritat.
1: Que passin pel mig de la ciutat.
0: No, estic bastant d'acord en que ho hem normalitzat moltíssim i que ara de cop i volta costarà molt treure'ns aquest hàbit.
1: A mi m'agradaria agafar-lo menys, però clar, si després els trens funcionen com funcionen...
0: Clar, aquest és el problema, que la nostra gran excusa sempre és, bueno, és que clar, els trens... Sí, però també una cosa, Sergi, que a mi em passa molt sovint i penso que és absurda, que és que tu quedes, no sé, en una masia per anar tots de cap de setmana les 20 persones que heu quedat i agafeu cadascú el seu cotxe. Que dius, aviam, ens podem organitzar una mica per no haver d'anar amb 8 cotxes diferents.
1: Estem d'acord.
0: Que venim tots sols. Jo sóc la primera que faig servir el cotxe més sola que res, eh? Però és veritat que... No està bé.
1: M'agrada molt aquesta secció. Ens l'has d'enviar un dia amb més coses que diguis. Això ho hem de començar.
0: Sí, això em ballirà fatal. Espero que em balleixi fatal els propers 10, 20, 15 anys.

0: saber avui.
1: A veure, nois, imagineu-vos que habitualment pagueu uns 36 euros d'aigua i un bon dia doncs us arriba una factura de 53.471 euros.
0: D'aigua?
1: Què penseu en aquell moment? Que us han estafat o que heu omplert sense saber una piscina olímpica?
2: Home, que tinc una gotera de l'alçada d'un campanar.
0: No, que m'han desviat alguna carona.
3: Sí, sí,
0: perquè
3: sí,
0: jo abans de sortir de casa ho tanco tot a 14 vegades.
2: O que estàs omplint l'espicornell tu sol,
0: sí,
2: no?
0: No, algú m'ha ficat una canonada pairada.
1: Això li va passar a l'Antonio, un veí de Sevilla que té una casa familiar a Nerma, a Huelva. Al febrer del 2025 va rebre una factura de l'aigua de 53.471 euros amb 49 cèntims i, de fet, la seva primera reacció va ser pensar que es tractava d'un error,
0: no,
1: perquè, tal com va assenyalar després Facua, ningú no consumeix aquesta quantitat d'aigua en un sol mes o, com a mínim, ningú que no tingui doncs un parc aquàtic clandestí al menjador. La companyia pública Guiassa va revisar el comptador, va comprovar que la lectura era correcta, l'aigua s'havia consumit, però el problema era dins la propietat. Es veu que a la primera planta de l'habitatge hi viu la mare de l'Antonio, una dona gran i dependent. A la planta inferior hi ha una zona destinada als cuidadors i un antic local comercial que feia anys que estava tancat. Doncs precisament sota aquest local hi havia una fuita oculta. L'aigua es filtrava directament cap al subsol i per això doncs ningú no se n'havia donat. A l'interior només hi havia aparegut un petit bassal, mentre doncs sota terra hi havia aquest festival de l'aigua.
2: Anava a dir, a veure, aquí hi havia fins i tot un risc de perillositat, perquè, bueno,
1: sí,
2: estava sobre uns aiguamolls, aquesta casa.
1: Doncs un lampista va reparar l'averia, però és clar, encara quedava pendent doncs el principal problema, que és la factura de més de 53.000 euros. L'Antonio va demanar ajuda a Foc a Sevilla, que va iniciar negociacions amb Guiassa, la companyia pública, i el procés es va allargar durant diversos mesos, entre trucades, correus electrònics i peticions de documentació. La companyia va acabar reconeixent que es tractava d'un cas especialment complex i el va traslladar a la comissió del defensor de l'usuari. Finalment, Guiassa va anul·lar la factura original i va recalcular l'import tenint en compte el consum habitual de l'habitatge. Per tant, la factura va passar dels 53.000 euros a uns 36 euros.
2: Bueno,
1: probablement
2: bueno,
1: sigui la rebaixa més espectacular que ha aconseguit mai una associació.
2: Una mica menys, una mica només.

0: A la mallorquina Aina Fullana, el seu últim llibre és el que m'acabo d'acabar, titulat De gran vull ser una casa. És una història de vida construïda en forma de dietari personal d'una jove que es diu Emma, de qui podem llegir el seu diari segons van passant els anys, i així podem entrar en els seus records d'infància, en el temps que va passar ingressada per un trastorn alimentari, una experiència que la fa dubtar dels lligams d'amistat i de parella. També hi ha un fil conductor molt gros, que és la relació sempre complicada amb la mare, i també la idea de llar, d'aquesta casa del títol, la llar i l'arrelament, i té un enfoc molt suggerent sobre la sexualitat d'aquesta protagonista. Jo m'he llançat de cap en aquest llibre, en aquesta novel·la en format de diari, perquè em va meravellar el llibre anterior de l'Aina Fullana, titulada Pels dies bons. Per mi, el millor llibre en català del seu any, una història sobre la caiguda d'un personatge en l'infern de l'addicció a l'heroïna, i aquí de nou l'Aina ens ha volgut explicar que tampoc és autobiogràfic aquest segon llibre seu, i que per això ha sigut molt curosa a l'hora de fer recerca en temes sensibles. Això sí, una cosa que ella li ha interessat sempre personalment i ha aprofundit en aquest llibre és el concepte de la memòria.
1: El tema de la memòria m'interessa des de fa molt. De fet, ja era present en els dies bons. Sobretot el tema dels records que tenim guardats durant gran part de la vida i que de cop surten a la superfície i ho fan trontollar tot, no? I també la manera com ficcionam els records, com els modelam, com confonem la realitat amb aquesta ficció i amb aquesta novel·la. La volia deixar una mica a l'extrem, volia que anem a transmetés aquesta necessitat de recordar, però que a la vegada fos incapaç de recordar d'una manera lúcida. De fet, aquesta frase que tu dius, la del passat s'esbora tot sol, que la diu Emma, reflecteix una mica aquesta lluita entre el record i l'oblit, perquè al cap i a la fi el passat se'n va, però sí que mos deixa records, retalls, trossos de realitat i de la nostra vida, que després nosaltres enfrontam com podem o com volem.
0: De gran vull ser una casa. M'ha semblat superemotiu aquest llibre que publica Bromera. Llegint aquesta novel·la, he vist que la idea de casa, del títol, es va transformant per dibuixar-nos la idea de casa com a llar, però també casa com el planeta que vivim, una casa com el passat, com el futur, com la vida, com la mort, la casa com la placenta de cadascú de nosaltres. Però m'he dit a mi mateix, aterra una mica i deixa't de metàfores, perquè potser una casa és una casa. I ho dic en el sentit que el que ens explicava la Llucia Ramis, el llibre anterior que m'he llegit, la també mallorquina, que ens parlava de la crisi de l'habitatge a les Balears, que molts baleàrics no poden viure ni al seu barri, ni a la seva vila, ni a la seva illa. I no he pogut evitar fer aquesta connexió amb aquest llibre tan emotiu, el de l'Aina, amb el de la Llucia, que és molt més realista i analític, no?, sobre la crisi immobiliària.
1: Sí, clar, totalment. De fet, l'evolució del barri on viu Nem és fonamental per al desenvolupament del personatge i també del relat en general. I és una evolució que està molt lligada a la turistificació i a la evolució que està molt lligada a la turistificació i a la gentrificació, i això també està lligat a la crisi de l'habitatge. Crec que és un tema que actualment afecta molt de mallorquins, és una problemàtica que tenim molt present, per això cada vegada se'n parla més, se fan mobilitzacions, protestes i també se n'escriuen llibres. I sí, jo també vaig llegir el d'Anna Llucia Damis just quan havia acabat d'escriure el meu, i vaig observar algunes intertextualitats, moments en què els dos llibres podien dialogar en certa manera, no? Evidentment només en aquest tema.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101 a 87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Dos minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns amb fins a 2 accidents actius. Els dos han estat a la AP7. El primer ha estat durant aquesta matinada a l'altura de l'Ampolla, que encara a hores d'ara talla un carril de circulació en sentit nord. El segon accident ha estat tot just fa uns instants, a l'altura del Papiol, que en direcció Tarragona talla també un carril de circulació i en aquest cas provoca ja 5,5 km de cues, unes retencions que arriben fins a Bellaterra. Més enllà d'aquesta incidència a hores d'ara, també tenim doncs cues habituals cap a Barcelona, tant al vessant Besòs, destacant sobretot el nus de la Trinitat, que tot plegat doncs deixa retencions també de retruc a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Avui també hem de parlar del transport públic perquè els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, comença la setmana amb molta calma. Aquest matí amb pocs núvols i els que hi haurà seran simplement esfilagarsats, prims, molt poc destacables, un palet de tramuntana, que també està arribant rescalfada, a més, en el cas de l'Empordà i a la resta del país, una situació més fresqueta i almenys es nota que som a finals ja del mes de setembre. En canvi, la tarda acabarà escalfant més que la d'ahir i tindrem valors d'estiu. No tòrrid, però déu-n'hi-do una altra vegada com s'enfilarà la temperatura. I aquesta tarda també amb molt pocs núvols, els que hi haurà simplement primets. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
4: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
5: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdedeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
1: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
6: Obviously, Catalunya was different now.
7: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
6: When I quit the country. During all this time.
7: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
6: I know it's not the same.
7: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
6: The people. That is my first.
7: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
6: To touch again. Feel the smell of my country.
1: Un incendi ha cremat les ofrenes florals de la Diada al monument de Rafael Casanova de Barcelona. Els fets han passat aquest diumenge al matí. Les flames han cremat els guarniments que encara estaven als peus de l'escultura i que es van fer l'11 de setembre amb motiu de la Diada. Efectius de la Guàrdia Urbana van ser els primers d'arribar i de sufocar les flames. De moment, es desconeix l'origen del foc i si ha estat fortuït o fruit d'un acte vandàlic. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la molt biodiversitat que afectarà i molt la biodiversitat del Delta de Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho explica en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zeroport, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
8: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
9: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
10: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
1: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens Hablo que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que, ha explicat, ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
11: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic que també són globals, i en tercer lloc que el repte de l'habitatge des del punt de vista de les organitzacions internacionals tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
1: I marxem ara cap a Sant Cugat del Vallès, on l'espai Cal Temerari engega una nova etapa. Aquest moviment cooperatiu i autogestionat de Sant Cugat del Vallès ha comprat el local on ha estat establert des dels inicis. Són 11 anys en què ha fet de paraigua de moviments socials com el Sindicat de Llogateres o Hora Bruixa. Ens ho explica el Sergio Morales, de Cugat Mèdia.
12: Cal Temerari ho ha aconseguit. L'espai cooperatiu del centre de Sant Cugat ha tancat amb èxit la campanya per comprar el local on s'ha establert des dels seus inicis fa uns anys. Ha estat gràcies a un esforç col·lectiu. Ha rebut més de 450.000 euros en préstecs a càrrec de 150 persones, més 26.000 euros de donacions de particulars i col·lectius. L'import total per comprar la casa ha estat d'1,2 milions d'euros. La diferència, per assolir la quantitat, s'ha aconseguit amb una hipoteca en banca ètica.
13: Estem convençudíssimes que allò que sembla impossible, quan ens juntem, quan fem pinya, quan sumem gent i gent, podem aconseguir-ho.
12: Tot plegat consolida el somni d'una colla d'inconscients que van encendre la primera espurna al casal popular La Guitza.
1: Un quart de vuit, els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de cinc individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets que han transcendit aquest diumenge van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Cinc homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de dos episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català. Les estafes a través de SMS als mòbils són a partir d'ara més complicades. Ha entrat en vigor la normativa que obliga els operadors a bloquejar aquells missatges d'organitzacions que no hagin estat prèviament registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Un filtre més per protegir-nos, però que, segons els experts, no ens ha de fer baixar la guàrdia. Ens ho explica la Norma Lebrero.
14: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges.
15: És un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial, que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí no tots els països tenen les mateixes regles.
14: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
1: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que no pot fer o que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
16: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
17: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
16: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
18: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb els mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
16: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
1: Abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
19: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
1: Deu minuts i arribarem a 8:15 del matí. Prop de 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat aquest cap de setmana pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de referència de la Mediterrània i el sud d'Europa que es fa al Delta de l'Ebre. Entre les novetats, el primer concurs d'imitació de cants d'ocells que ha convidat els participants a demostrar les seves habilitats imitant els sons de les aus. El festival també ha reforçat les activitats inclusives amb propostes per a persones amb dificultats d'oïda o visió. N'ha parlat Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, que és l'entitat organitzadora.
20: Estem trobant doncs, un increment respecte als anys anteriors de persones noves que s'acosten al festival també per primera vegada, i això vol dir doncs, que, bueno, que estem en un bon moment, diguéssim, i l'acceptació per part del públic i dels visitants és extraordinària. Estem molt contents.
1: A Salou, al Tarragonès, més de 400.000 persones han assistit aquest cap de setmana a la Festa del Cel, 100.000 més que l'any passat, segons l'organització. A la mostra aèria s'hi ha pogut veure exhibicions de caces militars, patrulles acrobàtiques internacionals i un gran espectacle nocturn de drons sobre el mar. Aquest és el festival aeri més antic d'Espanya i el que té més projecció internacional. L'alcalde de Salou, Pere Granados, i el director de la Festa del Cel, Daniel González, n'han fet un balanç molt positiu.
21: Hem de valorar molt positivament l'espectacle d'ahir amb el sunset de PortAventura, amb els drons, amb el que són els focs artificials i, sobretot, l'estrella d'aquest festival, que són els Eurofighters. Dir que les platges i els carrers de Salou estaven plens de gom a gom.
22: I ara estem entre un dels millors festivals d'Europa, no només per la varietat d'actuacions, sinó també per la qualitat de l'organització. I aquí jo m'excloc totalment, sinó sobretot tots els cossos de seguretat, de salvament.
1: El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nicola Provítola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. La Provítola reivindica el potencial de l'equip.
23: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
1: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 punts més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la Nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
0: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
1: Les seleccions catalanes d'hoquei patins es van proclamar campiones de la Golden Cup disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar a parar a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts, però Xavi Aragonès va obrir la llauna amb un doblet. Helder Nunes va retallar diferències i tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. Nil Ibáñez i Carlota del Río han estat els guanyadors aquest diumenge de la 82a travessia de Banyoles, una clàssica de la natació en aigües obertes que, com cada any, s'ha pogut seguir a través de la xarxa Més. Amb les victòries d'Ibáñez i del Río, el Club Natació Granollers ha aconseguit un doblet a la categoria Reina de la Travessia, una prova que, enguany, ha plegat més de 2.300 esportistes.

Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica dos anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i que confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet, l'artista vigatà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla, davant una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa.

0: La xarxa de comunicació local. Grans batutes, grans emocions.
1: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
0: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
1: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
0: Entrades a auditori.cat.
2: A veure, parla una mica tu.
3: Hola, sóc el López.
2: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
2: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Valldosera.
2: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí, sí, sí.
4: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
2: Vale, doncs pues ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Sabies que...
1: El part es reivindica i demana ser diferenciat de l'industrial. De fet, proposen que hi hagi algun tipus de distintiu que deixi clar quan estem parlant de pa industrial per tal de no vendre gat per llebre. El gremi de forners de les Terres de Lleida ja té el seu distintiu, però les grans superfícies juguen amb l'adjectiu artesà, cosa que porta a la confusió del consumidor. Els forners, però, estan satisfets amb l'increment de consumidors, lleu però important, dels darrers temps. Un increment que es deu, en gran part, a l'aparició dels nous pans de diversos tipus. Això ha obert nous mercats gràcies a convergir la idea de salut amb la del pa tradicional. Jo sóc un panarra. Tu?
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 21 de setembre. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima va aparèixer il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb 2 accidents actius a l'AP7. El primer ha estat aquesta matinada i encara talla un carril a l'altura de l'Ampolla en sentit nord. I el segon, de tot just fa uns instants, ha estat el Papiol, en direcció Tarragona, on hi ha només un carril obert i que provoca 8 quilòmetres de cues fins a Cerdanyola. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 Sud de Rodalies acumulen ara mateix uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència que ja s'ha pogut solucionar fa poca estona a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma, amb un matí de pocs núvols, només alguns de prims i poc destacables. La tramuntana bufarà a l'Empordà i l'ambient serà més fresc al conjunt del país, propi de finals de setembre. A la tarda pujaran les temperatures respecte ahir i tornarem a tenir valors d'estiu, sense arribar, això sí, a una calor tòrrida. Continuarà el domini del sol arreu de Catalunya amb ben pocs núvols i, en tot cas, només alguns de prims. Doncs més enllà de la previsió a curt termini, a les portes de l'entrada de la tardor astronòmica aquest dimecres, volem saber quina estació ens espera. Tot plegat després d'alguns primers avisos amb forts ruixats. Ho farem en conversa amb Clara Bruset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: 4 minuts els que passen de 7:45. Hem tancat el sumari i entrem de ple en matèria explicant-vos que PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
0: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
4: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
5: No podeu tenir la educació peor d'Espanya. Junto con Ceuta y Melilla, no podéis tener las mayores tasas de delincuencia y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdedeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada, hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
4: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
6: Obviously, Catalunya és diferent.
7: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
6: When I quit the country. During all this time.
7: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
6: I know it's not the same.
7: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
6: The people. That is my first.
7: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
6: To touch again.
4: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada, deia, davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que, dimarts passat, el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031, amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i també l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
8: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública, que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
9: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
10: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
4: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I parlem ara de Barcelona perquè el seu alcalde, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que ha explicat ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
11: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic, que també són globals, i en tercer lloc, que el repte de l'habitatge, des del punt de vista de les organitzacions internacionals, tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es

0: Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
1: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
2: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
1: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
3: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no?, per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
1: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
0: I afegim que abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
4: El president ella va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
0: Per sobre de 7:45, després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. Per entendre què podem esperar els pròxims mesos a punt d'entrar ja a la tardor, parlem amb Clara Bruset. Ella és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya. Senyora Bruset, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: El que deia, després d'un estiu tan extrem com el que hem viscut, què us fa pensar que la tardor del 2026 pot ser diferent d'una tardor habitual a Catalunya?
5: Val, doncs els factors principals són els que comentaves ara mateix, no? Aquest estiu que venim d'excepcionalitat, de molt càlid, amb més de 3 graus per sobre de la mitjana d'anomalia. Llavors això ha fet també que aquest mar estigués excepcionalment calent i són ingredients importants a tenir en compte a l'hora de predir la possibilitat d'aquests fenòmens més extrems, fenòmens més violents. Aquests fenòmens necessiten doncs aquesta energia, aquesta humitat del mar, i això pot fer doncs que si es donen les condicions, que no és l'única aquesta temperatura del mar, si es donen les condicions que podrien afavorir algun d'aquests fenòmens, doncs hem de tenir en compte l'excepcionalitat de la qual venim d'aquest estiu. Tot i així, els models predictius per la tardor a 1, 2, 3 mesos vista,

0: Són uns models amb baixa fiabilitat aquí a les nostres latituds. Els tròpics, subtròpics sí que són més bons, però aquí la predictabilitat és força baixa, i en especial al Mediterrani. Aleshores, aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa. El novembre també sembla que ha de ser plujós i el desembre doncs, no tant. Per tant, ens centraríem en aquest octubre, que a hores d'ara els models diuen que pot ser força plujós, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. De moment, l'escenari seria aquest, pel que fa a precipitació, i temperatura doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
1: Vostè parlava d'unes previsions a vegades que fallen o que són difícils de predir amb exactitud. Uh-huh. Aquesta és la sensació que han tingut alguns ciutadans aquestes setmanes passades amb aquestes SLR que s'activaven i que després la tempesta queia dintre el mar o queia en comarques on no tocava, on no s'havia dit. És realment més difícil uh-huh. predir aquests episodis o ens trobem davant d'uns fenòmens cada vegada més locals i imprevisibles? És a dir, aquests fenòmens que desencadenen aquestes tempestes ara tan violentes són més difícils de preveure i, en tot cas, on són els límits de la predicció meteorològica? Per què són tan difícils?
0: A veure, aquesta dificultat, tant temporal com espacial, l'hem tingut sempre i la tindrem. Els models van millorant, cada vegada són més precisos i en un futur, doncs, cada vegada poden anar millorant. Això, aquesta incertesa l'hem tingut sempre i serà. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquests fenòmens extrems siguin cada vegada més freqüents i més extrems. I tenint en compte això, sí que és cert que aquests fenòmens extrems, cèl·lules superconvectives, poden agafar moviments encara més difícils de preveure. En general, les tempestes poden anar seguint una corrent ja que una corrent, em refereixo a uns vents, que sí que tenim detectats i diem, mira, doncs aquesta tempesta anirà d'oest a est, no? Però tempestes d'aquestes tan convectives, tan profundes, acaben agafant un moviment propi. I és aquí on sí que pot ser encara més difícil de preveure el seu moviment. Això va ser el cas d'una supercèl·lula que va donar aquelles pedres, aquella pedregada al camp de Tarragona. I en aquest sentit sí que són més difícils de preveure, però això també ho hem tingut sempre. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquestes situacions siguin més freqüents.
1: Doncs ho tindrem present, Clara Brosset. Gràcies per atendre'ns aquest matí i que passeu un molt bon dilluns.
0: Gràcies a vosaltres, igualment.
1: I avui obrim la crònica esportiva parlant de bàsquet i del Joventut en concret, que és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. La Provítola reivindica el potencial de l'equip.
2: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
1: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
3: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
1: I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de Waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en Waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. La jugadora del Mataró, Caral Bertran, fa balanç del triomf.
4: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant, ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
1: I en handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga a Sobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agredolça per la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. El periodista de la xarxa Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
1: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
2: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
1: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
2: Se m'acostava molta gent a explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
1: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
4: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
3: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. Buscarem tot seguit l'anàlisi de l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nicola Provítola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Gairebé passen 3 minuts de les 8 del matí. És temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. És hora punta, és a més dilluns. Per tant, li preguntem a la Mireia Camats, del Servei Català de Trànsit. Mireia, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. A hores d'ara la situació és complicada a l'autopista AP7 i també a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autopista AP7 hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat que ocupa el voral. També hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona per un accident que també ocupa el voral. A l'AP7 hi ha retencions al Papiol de Sant Cugat, a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la mateixa AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C60 hi ha retencions entre Argentona i la Roca del Vallès en tots dos sentits. A la C-17 hi ha cua de Lliça de Vall a Mollet en sentit sud. A la C-58 hi ha retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la B-23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Sant Feliu de Llobregat a Barcelona. A la 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C-32 retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C-31 cua de Vila de Cans al Prat de Llobregat en sentit nord. Situació complicada també a les rondes de Barcelona. Destaquem la ronda d'alt. Hi ha retencions entre el nus de Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona que ja s'ha solucionat. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, la setmana que arrenca la tardor ho farem amb calor d'agost. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, serà el dimecres de matinada, per tant, la nit de dimarts a dimecres, quan entrarà l'equinoxi de tardor, quan començarà la nova estació astronòmica, però ho farà amb unes temperatures del mes d'agost. I, de fet, avui en serà una bona mostra. La notícia és l'escàndol de temperatures que tindrem les properes jornades. El matí està començant com els últims matins, per tant, amb una mica de fresca, sobretot a l'interior del país, a les fondalades i a les valls del Pirineu. Però ja ha començat a pujar aquesta temperatura, per exemple, a l'Empordà, on ja està bufant la tramuntana rescalfada. Podem dir també d'aquest matí que el temps serà molt tranquil. Quatre núvols prims, que són els que veiem al cel a hores d'ara, i poca cosa més. Aquesta tarda s'entornem amb aquests núvols esfilagarçant el sol, completament descafeinats, no s'espera cap pluja. I aquesta tarda temperatures molt elevades per les dates, sobretot a l'Empordà i al Segrià. En aquests indrets, Helena, tocarem els 35 graus a l'ombra. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs més enllà de la previsió del temps a curt termini, el Notícies en Xarxa ens hem interessat per allò que ens espera a la tardor, que arrenca oficialment, com sentíem, aquest dimecres. La cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brusset, ha alertat sobre un octubre especialment plujós, però que no té per què ser l'avís per al conjunt de l'estació.
4: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista. I alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem a la portada, PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita, amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa, a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
5: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
6: No podéis tener la educación peor de España. Junto con Ceuta y Melilla, no podéis tener las mayores tasas de delincuencia y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada, hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
1: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
7: Obviously, Catalunya was different now.
8: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
7: When I quit the country. During all this time.
8: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
1: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou, forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en aquella tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. I 10, també us ho destacàvem en els titulars. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat del Llobregat.
9: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
10: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
11: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
1: Però més enllà de la protesta hi ha una pregunta de fons ambientalment. Aquest projecte ambientalment pot superar la criba europea? És compatible amb el que Europa exigeix en matèria climàtica? Ho analitzem tot seguit amb l'Anna Pérez Català. Ella és ambientòloga, experta en canvi climàtic. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
1: Si ampliem el Prat, hi haurà més avions. I això vol dir contaminar més durant més anys i en un sector que ja és molt difícil de descarbonitzar, segons expliqueu els experts. Què significa realment tirar endavant un projecte així en plena emergència climàtica?
12: Clar, és ben bé el titular que ja donaves, no? Intentar ampliar un aeroport no només vol dir doncs, que hi hagi més infraestructura, sinó que el que vol fer, i a més el que està escrit en els plans que proposa Aena, és augmentar el número de vols que surten, que volen, no? d'entrada o de sortida de Barcelona. Això segur que puja les emissions. I la pregunta no és tant què passaria avui, sinó que un aeroport és una infraestructura a llarg termini. És a dir, estem parlant que segur, durant els propers anys, dècades, estem prenent una decisió ara que ens portaria segur a augmentar les emissions. Sabem que les polítiques tan internacionals com espanyoles, com europees, com catalanes, ens diuen que no podem augmentar les emissions, al revés, que les hem de reduir. I aquesta és la qüestió climàtica davant de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Per tant, un projecte d'aquestes característiques i que, per tant, fa créixer les emissions, pot encaixar en aquest marc europeu, especialment, quan justament Europa també és dels que ens està dient que hem de reduir de manera dràstica aquestes emissions?
12: Clar, o sigui, està clar que Europa té una llei de canvi climàtic que redueix les emissions, que també té Espanya i que també té Catalunya. I, de fet, la llei de Catalunya és bastant estricta i el que proposa és fer un pressupost d'emissions. Igual que tu tens una sèrie de diners que et pots gastar de manera anual, que això seria un pressupost econòmic, també hi ha un pressupost d'emissions. És a dir, no podem gastar més d'allò que hem dit que seria necessari per poder fer una curva de baixada d'aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle. Llavors, està clar que intentar augmentar moltíssim les emissions amb qualsevol projecte d'aquests, incloent l'aeroport del Prat, no aniria amb aquesta corba de baixada que fem des d'Europa, que fem des de l'estat espanyol i que fem des de Catalunya. Per tant, per mi, clarament no cap una implementació d'aeroport en els plans de lluita contra el canvi climàtic.
1: I encara més arguments, en tot cas, perquè vostè ens els expliqui. La Unió Europea ja va advertir que l'ampliació del 2021 no complia els requisits de protecció, en aquest cas de la Ricarda. Ara, amb el nou marc climàtic europeu, el projecte té més obstacles que abans?
12: Clar, és difícil de dir, perquè Europa després mira exactament quina és la proposta i això, però ja és el que va passar, per tant, clarament podria tornar a passar. Europa li va dir a Catalunya que aquesta ampliació que estava fent era afectar aquesta zona natural de la Ricarda i que això s'havia de compensar d'alguna manera, o de canviar el disseny de l'aeroport, o d'arreglar aquella zona natural d'una altra manera, etc. Podria ser que ens tornés a passar exactament amb una zona natural, o també podria ser que ens passés a nivell d'emissions. És veritat que hi ha altres aeroports a nivell europeu que s'han intentat ampliar i que no està clara la postura europea. Però jo crec que aquí funciona més la pressió interna de quins lobbies hi ha a Europa, etc., que no tal que les lleis climàtiques europees no siguin clares. I està clar que Europa està fent una aposta per descarbonitzar l'economia, molt clara.
1: Acabo ja amb una darrera pregunta. Quan parlem d'ampliar un aeroport, no només parlem d'avions, parlem també de soroll, de contaminació, de salut, de pressió turística, d'habitatge. Tot això també pesa en una avaluació europea a l'hora de fer descarrilar un projecte com el de l'aeroport del Prat i com de molts altres aeroports europeus i també espanyols.
12: Sí, segur, està clar que segur que pesa, i a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Doncs n'haurem d'estar molt pendents. Anna Pérez Català, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia.
12: Gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Uns Mossos d'Esquadra que també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
13: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
14: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
13: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
15: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
13: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
1: I abans dels esports, afegim que un dels estius, després de que hem passat un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada ara en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
1: Nou minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i de Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa, després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
16: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
1: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, o sigui, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que, al descans, ja dominava per 2-0 amb gols de Gaston i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts dels 18 possibles i són sisens a la taula.
17: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt lluny, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
1: En handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga Asobal. Va imposar-se per 27 a 39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Us ho hem destacat en el sumari. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. I al Congrés dels Diputats tot és a punt ja per a l'acte de record i homenatge que es fa aquesta mateixa tarda al músic català Pau Casals amb motiu dels 150 anys del seu naixement. Un dels moments més esperats de l'acte serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar el violoncel del mateix Casals a l'hemicicle. Ens ho explica el Marc Guitar de Televisió al Vendrell.
1: La jornada que es viurà aquest dilluns al Congrés dels Diputats a partir de les 6 de la tarda es pot qualificar d'històrica. Coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, serà el primer cop que l'hemicicle de la Cambra Baixa aculli un acte institucional de record i homenatge al violoncel·lista i compositor Pau Casals. Emmarcat en la celebració dels 150 anys del naixement del músic vendrellenc, l'acte serà conduït per la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo. Un dels moments més emotius serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar a l'hemicicle l'històric violoncel Goffriller de Casals, acompanyat per la pianista Yoko Suzuki. A més, la mateixa veu del mestre ressonarà a través de fragments de la Declaració per la Pau que va pronunciar a les Nacions Unides el 1958. D'aquesta manera, el govern vol reivindicar la vigència dels valors que va defensar Casals durant tota la seva trajectòria, en què el seu llegat artístic va anar estretament vinculat a la defensa de la pau, la democràcia i els drets humans. 2 dies després d'aquest acte, el dimecres 23, i també a Madrid, es farà a l'Institut Cervantes la presentació del programa d'actes de la commemoració dels 150 anys del naixement de Casals, una efemèride reconeguda com a esdeveniment d'excepcional interès públic pel govern espanyol.
0: I el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista biguetà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla davant d'una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir tots dos escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats, han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 2010. Informàtica en núvol.
6: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
3: Marta Graner.
7: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges. Principalment, l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, convocades per més de 200 entitats. Denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. L'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Està clar que segur que pesa, i a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
9: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Lleida celebra avui una junta de seguretat avançada en el calendari, després de les últimes baralles multitudinàries amb katanes i navalles que han acabat amb alguns empresonaments de joves a la ciutat. I seran presents en aquesta junta de seguretat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el nou director general de la policia, Ferran López. Connectarem en directe tot seguit amb la capital de Ponent i els companys de Lleida Televisió per analitzar-ho amb l'opinió també de l'Associació de la Federació de Veïns de la Ciutat. Aquest dimecres entrarem oficialment a la tardor astronòmica, una estació que arrencarà amb un octubre més plujós de l'habitual, amb possibles nous episodis de temps violent, sense que aquest preludi indiqui necessàriament una tendència dels pròxims 3 mesos. N'ha parlat al Notícies en Xarxa la cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brosset.
11: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
9: Dels esports, destaquem que el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Pel que fa a la xarxa viària catalana, estem ben pendents aquest matí de l'AP7, on hi ha cues quilomètriques per un accident a Sant Cugat del Vallès. Connectem, doncs, amb el Servei Català de Trànsit de nou i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia. Quina és l'última hora?
12: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7. Hi ha retencions a Borrassa en sentit sud per un accident que talla un carril. A la mateixa AP7 hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat. I com bé dèieu, també hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident que ocupa el voral. A la mateixa AP7 hi ha retencions a Barberà del Vallès i a Mollet en sentit nord. Encara a l'AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada de Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 i a Quart de Montcada a Barcelona. A la Pota Nord, a l'AV20, retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. La C32, l'autopista del Maresme, va carregada de Cabrera a Tallà en sentit Barcelona. La C31 i a Quart de Badalona per anar cap a Barcelona. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Molins de Barcelona. A la 2 i a Cuabrera i de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona i retencions a Martorell en sentit Lleida i també Cues Parreguera en sentit Lleida per un camió variat en aquest darrer cas. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C31 hi ha retencions de Viladecans a Prat de Llobregat en sentit nord. I situació complicada a les rondes de Barcelona, destaquem la Ronda d'Alt, hi ha retencions del Nus al Trinitat a Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle variat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
9: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
13: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
9: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
14: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
9: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
15: Obviously, Catalunya és diferent ara.
16: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
15: When I quit the country. During all this time.
16: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
15: I know it's not the same.
16: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
15: The people. That is my first.
16: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
15: To touch again. Feel, smell my country.
9: L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa l'ambientòloga i experta en canvi climàtic Anna Pérez Català. Per l'experta, des de Brussel·les es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea. Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
10: Està clar que segur que pesa, i a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
9: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor, que estreneca la meteorologia, té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa, Clara Brusset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
9: I arribarem a 9:15 explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Això a Barcelona, a Lleida...

0: Televisió. Carla, molt bon dia. Com es presenta la reunió i com estan els veïns de la plaça i del barri on es va produir la batussa?
1: Bon dia, som aquí a la plaça de la Paeria, on avui se celebra la Junta Local de Seguretat de Lleida, una reunió en què es fa balanç de la situació de seguretat de la ciutat. Les associacions de veïns no poden formar part d'aquesta junta, però aprofiten aquesta jornada per posar a la taula les seves reivindicacions. Tenim avui aquí amb nosaltres a Toni Baró, el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida. Bon dia, Toni.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, com valoreu des de l'Associació de Veïns la situació de seguretat que es viu avui en dia a Lleida?
3: Bueno, tenim clars i foscos, no? Doncs per una banda, tots aquests aconteixements que han passat durant el mes d'agost i més recentment, doncs no són agradables, això seria part dels foscos. I ara, per exemple, acabem de passar un cap de setmana on hi ha hagut tres festes majors de barri i a l'obert del centre històric sense massa incidents, no? O sigui, per tant, hi ha algunes situacions que són preocupants, aquestes, les qüestions que s'han produït el mes d'agost, sobretot perquè hi ha persones que encara no veuen la manera de conviure de manera democràtica com fem aquí a Lleida, i per una altra banda, doncs, sí que també estem en contacte i la policia i les autoritats fiquen els mitjans perquè la cosa funcioni.
1: Una de les reclamacions que porteu a terme avui és poder formar part de la Junta.
3: Sí, nosaltres creiem que hauríem de tenir presència, potser no directa, però sí que hauríem de... Crec que ja formem part de Lleida, és una ciutat on podem participar molt a les comissions informatives, i creiem que ser escoltats per a aquesta Junta de Seguretat estaria bé. Potser quan se tracta de dades reservades no caldria, no? Però sí, ara també estem expectants a veure quines estadístiques ens faran arribar.
1: També reclameu, una de les figures que reclameu és el policia de barri, d'anys enrere. Què ens pots dir sobre això?
3: Bueno, sabem que és impossible tornar 50 anys enrere, no? Però sí que és veritat que la simple presència de la policia... Avui llegia un article del director de La Mañana, doncs, que deia això mateix, no? De que la simple presència de la policia tranquil·litza les persones que estem fent les coses bé, doncs tranquil·litza i dona seguretat, i els que van a fer les coses no gaire bé, doncs els alerta de que estiguin al tanto. I creiem que això, no el guàrdia de barri passejant-se i coneixent-se a tothom, però sí que s'hauria de tenir més presència. El guàrdia de barri donaria, o el guàrdia de barri, o una presència de la policia més evident facilita la convivència.
1: Doncs Toni Baró, president de l'Associació de Veïns de Lleida, moltes gràcies per atendre'ns avui i per explicar-nos quina és la visió dels veïns. Estarem pendents, doncs, de les conclusions de la Junta Local de Seguretat i també de si les reivindicacions dels veïns seran ateses.
0: Una Junta de Seguretat, recordem-ho, que comença a 11:45 aquí a la Paeria i amb la presència de la cúpula d'Interior, la consellera Parlon, i el cap de la policia, el gran cap, doncs, Ferran López. Gràcies, companys, que vagi bé. Més coses, el 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
4: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
5: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
4: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones

0: amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
1: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no?, per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
0: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
2: Minuts justos per arribar a les 9. Obrim plana esportiva avui amb el bàsquet i amb el Joventut, que és el campió de la Supercopa. Cristina Álvarez, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs sí, l'Olímpic de Badalona ha estat talismà en aquesta ocasió i ha convertit els verd i negres en el primer equip que guanya la Supercopa sent-ne l'anfitrió. El títol arriba gràcies a la victòria sobre el Barça per 101-87. Justament l'exblaurana Nico Laprovittola ha liderat la victòria amb 9 triples i 31 punts. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. La Provítola reivindica el potencial de l'equip.
4: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
2: A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que el descans ja dominava per 2-0, amb gols de Gastón i d'Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
5: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
2: Les seleccions catalanes d'hoquei patins s'han proclamat campiones de la Golden Cup, disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar per a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts quan Xavi Aragonès va fer un doplet. Elder Núñez va retallar diferències i tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de Waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió, l'Apollo Georgia. D'altra banda, també en Waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. Doncs aquest duel particular entre el Sabadell i el Mataró, de moment, aquest primer títol pel Mataró.
3: Molt bé, doncs els felicitem. Gràcies, Cristina.
2: Que vagi bé.
3: Que vagi bé. I parlem de cultura i de castells en concret, perquè els castells de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica dos anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agredolça per la Colla Vella dels xiquets de Valls i també per la jove xiquets de Tarragona.
2: I el periodista de la xarxa, Joan Pau Inarejos, publica el seu segon llibre, Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
6: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
7: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
6: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
7: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
6: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
2: El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista vigatà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha actuat davant una plaça major plena d'espectadors que volien escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició a l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa. Vosaltres ho deixem aquí. Bon dilluns. Fins demà.

0: Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació, un nou dia d'emissió a través del 107.1 de l'FM. Avui és dilluns 21 de setembre del 2026. I justament això, la intenció d'apropar-vos tot el contingut d'avui, que al mateix temps també podeu seguir a través d'internet, a www.rtv-elventrell.cat. Igualment podeu posar imatge a l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar a través de Televisió El Vendrell. Presència a les xarxes socials i sempre important un ampli repàs informatiu en tot el contingut d'aquesta casa. Així doncs, us convidem a que seguiu la programació, que ja està a punt i que ja comença. Som-hi!
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, família, què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi. Ben trobats. Altra vegada una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera, ja hem començat programació, ja ha començat tota la capçalera d'aquest espai, d'aquest magazín, i a partir d'aquí tot el contingut per endavant. Sempre recordar, i sempre amb la benvinguda d'avui dilluns, 21 de setembre, programa número 4028. I passem ja dos minuts de les 9 del matí. I això, el que sempre expliquem, la intenció i l'objectiu diari és acompanyar-vos, apropar-vos tota aquesta estona de ràdio fins al migdia, fins a les 12, ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però això, la intenció de que tot plegat sigui una miquetona més fàcil. Esperem aconseguir-ho. A més, si voleu participar, ens podeu enviar, ara que ja estem en directe, un missatge de WhatsApp al 686-101-101. 686-101-101. O al llarg de tot el dia, si voleu, en qualsevol moment, un correu electrònic. calaixera@rtv-elventrell.cat. calaixera@rtv-elventrell.cat. Va, a partir d'aquí, ara sí, ja ben pendents de tot el contingut d'avui. Per començar, anirem cap al temps. La previsió avui sí, ja amb allò que ens explicarà en Marc Rodero, del qual podem tornar a contactar en directe. També hem triat una primera cançó per posar ritme i això ja ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports, amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i més coses, segona part de Calaixera, després d'això, i més contingut. Avui una segona part així dedicada, com dir-ho, a la informació de servei, informació de servei personal, si podem dir-ho així. Perquè recordarem seccions importantíssimes. Per una banda, la secció de l'Àlex Cuesta, que, com sabeu, és agent de policia i psicòleg, que ens parla justament d'aquesta vinculació entre seguretat, consells personals, salut mental... Bé, és una barreja prou curiosa, però molt interessant. I també aquests consells fantàstics que d'en quan en quan anem recollint del nutricionista Cristian Fernández. A les 11 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i després hi ha tercera i última part amb una de les seccions esperades cada començament de setmana. La secció de cuina amb en Salvador Rovira, una nova recepta, ja ho sabeu, els seus ingredients, la seva elaboració i sempre ben pendents de les trucades, la participació en aquest punt i anar recollint números per al sorteig que farem d'aquí unes quantes setmanes per aconseguir un bon àpat en un bon establiment del municipi. Arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: Talaixera, un programa unicap de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Contents, una temporada més a partir d'aquí, a partir ja d'aquesta setmana, conèixer la previsió del temps que ens aporta l'especialista en la matèria. No en va, és l'home del temps d'aquesta santa casa. Marc Rodero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Com estàs?
1: Pues, força bé, hem deixat enrere aquest estiu i reprenem una altra vegada, molt content de compartir amb tu antena, xerrades i temps i tot, i per endavant una nova temporada, doncs, que segur que vindrà carregada de bons moments, segurament.
0: I tant, fantàstic, doncs gràcies per ser-hi altra vegada i un plaer també per haver parlat. A més, comencem en la setmana que teòricament hi ha canvi d'estació, perquè a partir de dimecres, no? Em sembla que ja comença la tardor.
1: Això mateix, li donem la benvinguda a la tardor astronòmica. La meteorològica ja la vam estrenar el dia 1 de setembre, però podríem dir que no la de veritat, sinó la que està als calendaris, podríem dir, li donarem la benvinguda en breu. I ho farem amb una setmana plenament anticiclònica, perquè el bon temps ha de dominar per tot durant aquests propers dies, i amb unes temperatures que, en petits alts i baixos, es mantindrien una miqueta per sobre del que tocaria per l'època de l'any, però notem aquest apropament a la tardor, perquè hi ha aquest contrast tèrmic entre el dia i la nit, en quan es pon el sol, que ho fa viadet, podríem dir, doncs hi ha més refredament, les nits doncs són una miqueta més llargues i tot plegat fa doncs que la temperatura quedi una miqueta més curta. En definitiva, avui un dia marcat per l'estabilitat, amb algunes pinzellades de núvols alts que seran presents durant bona part del dia, per tal sol, ressol, algun núvol una miqueta més compacte, però poca cosa en conjunt, i temperatures que es mantindran sense gaire canvi respecte a les que teníem ahir, tant màximes com mínimes. Situació marítima una miqueta alterada per a partir de migdia a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Perfecte. I actualitzem temperatures en directe, Marc?
1: Vinga, que són una mica tardorenques, eh? A hores d'ara tenim 17 graus a Cunit, 17 també a Coma-ruga, 16 en el cas del Vendrell, 15 a la Bisbal i 16 a l'Observatori del Montmell.
0: Perfecte. Gràcies, Marc. Fins demà.
1: Adéu-siau.
0: Bon dia.
2: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: Comencem setmana, la primera cançó d'aquesta setmana i la de la jornada d'avui dilluns, per suposat. Ho farem així, tranquil·lets, mica en mica, però sense perdre el ritme. Nova cançó de Vetusta Morla, Si vuelves.

0: Vetusta Morla, potser un dels grups així més alternatius del panorama musical espanyol i madrileny. Nova cançó, però sempre ens ha agradat, sona molt bé. Si vuelves, cançó per començar i per posar ritme a la calaixera, avui que som dilluns, i com sempre en directe, en proximitat i en sintonia, a través del 107.1 de l'FM. I a partir d'aquí ben pendents de les notícies, quan ja arribem a les 9 i 12 minuts. El Ministeri de l'Interior ha publicat les dades de criminalitat del primer semestre del 2026 a les ciutats de més de 20.000 habitants. El Vendrell ha registrat entre els mesos de gener i juny d'aquest 2026 un total de 1.083 fets delictius, el que suposa una reducció del 7,4% respecte als 1.170 del mateix període de l'any passat. Des de l'Ajuntament assenyalen que aquesta tendència es manté des de fa més de 3 anys, quan es venia d'unes xifres molt elevades. Així les valorava el regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano.
1: Això ens indica que segurament les dades que estem tenint no són fruit de la casualitat i esdevenen el resultat a una sèrie de polítiques públiques que hem aplicat des de la regidoria de Seguretat Ciutadana que estan funcionant, com estan sent l'increment de controls operatius amb altres cossos policials, com està fent l'oficina antiocupacions o com ho està sent també en aquest sentit l'augment de policia al carrer a través de les patrulles de proximitat que ens estan ajudant en aquesta direcció a poder prevenir delictes.
0: Les principals reduccions s'han produït en l'àmbit dels delictes contra el patrimoni. Així, els robatoris amb violència han baixat de forma pronunciada un 38%, com també ho han fet els robatoris en domicilis o establiments, un 8%, i els furts, un 7%. Per la seva banda, la sustracció de vehicles ha pujat un 22,7%, mentre el tràfic de drogues ha baixat un 7,7%. El que genera més preocupació, però, és l'increment de les agressions sexuals amb penetració, que han passat de 5 a 9 respecte al 2025, un increment, atenció, del 80%.
1: A la mateixa línia del que passa a tot el país, tenim un problema amb els delictes sexuals. Si un analitza els delictes sexuals, veus que més o menys hi ha una reducció del 20% respecte a l'any anterior, però les agressions sexuals sí que és cert que hi ha hagut un creixement, i aquesta és una de les situacions que segurament més preocupacions generen. El dilluns tenim una reunió de la mesa de seguretat amb els grups de l'oposició, traslladarem aquestes dades, intentarem de manera consensuada amb ells traslladar una posició comuna al cos d'agents de Mossos d'Esquadra per ajudar a implicar-nos a poder solucionar o a poder prevenir aquest últim resquici de delictes que són els que encara ens queden per seguir reduint.
0: El regidor ha avançat que en les pròximes setmanes s'iniciarà una reestructuració del cos de la policia local, una tasca amb la qual es vol comptar amb la participació dels diferents grups municipals i la ciutadania.
1: És a dir, ens encantaria i ens agradaria moltíssim poder incrementar de manera súbita la plantilla de la policia local, però la normativa i la llei no ens ho permet. El que hem de veure és com, de quina manera, amb la plantilla de 102 agents, de 102 actius que tenim ara mateix, podem, d'aquesta manera, incrementar la presència policial al carrer. Amb una reorganització de la planificació, amb una reubicació dels diferents agents i amb una reestructuració també de les diferents unitats que tenim per prioritzar la posada en marxa d'una política que tingui a veure amb posar més agents al carrer. Això es resumeix en una frase, que és treure policies dels despatxos i posar-los a patrullar pels carrers.
0: I pel que fa a les càmeres de videovigilància, Soriano ha apuntat que ja n'hi ha 30 que estan llestes per entrar en funcionament, mentre que les altres 20 estan pendents dels treballs per fer-hi arribar el subministrament elèctric. I això contrasta la denúncia feta des de l'oposició, des del grup municipal de Fem Vendrell, que ha denunciat un increment de la inseguretat al barri de Calascori de les últimes setmanes. La formació ha rebut queixes de diferents veïns i veïnes que han viscut situacions de conflicte. La portaveu de la formació, Mar Vázquez, afirma que, coincidint amb el tancament de dos locals al camí dels Molins, les últimes setmanes hi ha hagut un increment de la conflictivitat en aquest barri que limita amb el municipi de Santa Oliva.
2: Calascori es viu una situació d'inseguretat constants. Moltes veïnes, i dic veïnes perquè són les manifestacions que tinc, tenen por de sortir a quarts de 5 o a les 5 de la matinada soles de casa per anar a treballar. El pàrquing del carrer Joan Amades ha estat una setmana sense llum. Es va reparar, ha estat dos dies funcionant i ahir just abans de les tormentes, tornava a no tenir llum i de matinada ha estat sense llum. Fa por en aquell pàrquing.
3: La mateixa regidora explica que ha estat testimoni directe d'algun d'aquests episodis.
2: Una ciutadana que té un negoci m'estava explicant la situació i que aquest senyor l'havia pagat, ja l'havia pagat. Parlant amb ella, el senyor es va aturar davant nostra amb una barra de ferro d'uns 50 centímetres. Immediatament vaig treure l'esprai de pebre i vaig trucar a la policia. La policia va venir d'immediat, no podem dir el contrari, però també tenim un problema. Què passa amb aquestes persones que delinqueixen? Aquestes persones que són multireincidents. Això no depèn, evidentment, de la nostra policia ni del municipi del Vendrell. Això depèn de la normativa, però també hem d'apretar, perquè això no pot seguir.
0: Des de FEM Vendrell avancen que portaran aquestes peticions a la pròxima reunió de la mesa de seguretat prevista per avui dilluns. Per la seva banda, des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana responen des d'aquest dilluns que s'ha incrementat la presència policial a la zona i que en les últimes 48 hores no s'han rebut més trucades. Igualment, també hi ha prevista en reunions amb els veïns i veïnes d'aquest barri. Altres notícies, més qüestions, però encara parlen de l'Ajuntament. Les platges del Vendrell que han tancat temporada amb més assistència i sense cap incidència greu. El primer espectacle de drons que es va fer al Baix Penedès aquest 26 de juny donava ja la benvinguda a la temporada de platges. Uns mesos força intensos atès a l'increment de banyistes experimentat enguany i que ha tingut en l'eclipse del 12 d'agost un altre dels moments claus d'aquest estiu. Una afluència massiva d'usuaris que ha portat afegida un augment de les assistències dels serveis de socorrisme i salvament. A més de doblar, asseguren des de l'Ajuntament el suport al bany de persones amb mobilitat reduïda. De fet, així en parlava i feia la valoració d'aquesta temporada la regidora de platges, Marta Tovella.
4: Hem anat fent inversió en instal·lacions a les platges, doncs entre elles les baranes per ajudar a entrar i sortir del mar a la gent amb dificultats, ja sigui amb mobilitat reduïda o amb gent gran que els costa entrar i sortir. Al final n'hem tingut 3 aquest estiu a les nostres platges. També vam instal·lar els nous punts de sombra fixos, perquè ja en teníem, però aquests són fixos per fer el bany d'assistència a les casetes de socor.
0: Les altes temperatures han dut associada una important presència de banyistes a les platges del municipi, malgrat que sense haver de lamentar cap incidència greu. Una temporada que enguany ha inclòs 2 novetats en relació a anys anteriors. D'aquest aspecte en parlava el gerent d'Alteesport, els responsables del servei de socorrisme. Escoltem a Manel García.
5: La prestació de servei per Setmana Santa, que fins enguany no s'havia realitzat, i com que ha sigut un període de temps amb el qual hi ha bastanta afluència de platges, doncs ha sigut aquesta millora. Després l'altra millora ha sigut l'ampliació del servei per prestar el servei de salvament i socorrisme a la zona del Riuet. Que són les 2 novetats respecte al servei de l'any passat.
0: Una temporada que arriba ja a la seva fase final després d'uns mesos de feina constant i intensa. De fet, segons l'empresa responsable de salvament i socorrisme, l'increment del servei respecte a l'any passat ha estat d'un 32%. I a banda de l'atractiu de les platges, el Vendrell es continua reivindicant com una destinació turística fonamentada en la cultura i el seu variat entorn natural. Per accentuar aquest posicionament, l'Ajuntament ha instal·lat a diferents punts de la vila una sèrie de porticons i miradors que exalcen alguns dels racons més destacats del municipi, un conjunt d'elements sorgits del Pla de Sostenibilitat Turística impulsat ara fa 3 anys. Exemples com Sant Vicenç de Calders, un dels racons del municipi que acull aquests nous porticons, aquests elements que es pretén reivindicar la vila com a destinació sostenible i de qualitat. Un posicionament pensat també de dins cap a fora, com ha destacat la regidora de Cultura, Sílvia Vaquero.
6: Aquests porticons i els miradors que hem instal·lat en diferents espais del Vendrell parlen bàsicament sobre es fonamenten sobre 2 pilars fonamentals. Un és la natura i l'altre és la cultura, que són aquests 2 pilars, aquests elements a través dels quals doncs expliquem quina és la nostra oferta, quina és la nostra riquesa cultural.
0: Un d'ells, com dèiem, està a Sant Vicenç de Calders i els altres 2 s'han instal·lat a les Madrigueres en ple procés de renaturalització i a les 4 fonts, tot apuntant apuntant cap al patrimoni més urbà. Una iniciativa a participar també pels membres del Consell Municipal de Turisme i que serveix per reivindicar racons emblemàtics del Vendrell. En aquesta comissió, en aquest Consell, hi participa, entre d'altres, el grup de Pedra Seca de Sant Vicenç de Calders. I des d'aquí n'ha parlat en Josep Borrut.
7: Venir a Sant Vicenç i apreciar el paisatge rural, vull dir, veiem encara, tenim la sort, encara des d'aquí veure tot el Pla de Mar cultivat, que és la part important, és la part del terme doncs, més ben cultivada i, per tant, és magnífic. Des d'aquí veure el Vendrell, veure tot el que són les platges, Montserrat, Sant Llorenç del Munt, i els dies clars, fins i tot el Montseny.
0: A banda dels porticons, també s'ha instal·lat 6 miradors repartits al passeig que uneix Sant Salvador amb Coma-ruga, una sort de recorregut on mitjançant un QR es pot apreciar via fotogràfica l'evolució d'un paisatge que encara avui en dia segueix transmetent quietud i emoció a parts iguals. I l'Ajuntament del Vendrell i l'Institut Pere Mata organitzen la primera jornada de salut mental del Vendrell, que celebrarà el divendres 9 d'octubre. La iniciativa neix d'un equip de professionals que volen donar visibilitat a la salut mental, apropar els diferents serveis i recursos a la ciutadania i contribuir a combatre l'estigma existent. Una de les impulsores d'aquesta jornada és la coordinadora del CESMA de l'Institut Pere Mata, l'Esther Ruiz, que ara escoltarem, i també la regidora de Salut de l'Ajuntament del Vendrell, Montse Martín.
8: És la primera vegada que ho fem, és la primera vegada doncs, que organitzem alguna cosa així. Ho hem fet amb un temps rècord i gràcies a l'Ajuntament i a tots els que s'han implicat i a tots els serveis. I a veure, espero que sigui benvinguda, que es pugui replicar, que això ho puguem fer l'any que ve amb moltes més activitats i moltes més coses enfocades a la salut mental i sobretot per desestigmatitzar una mica la salut mental al territori.
9: De seguida ens vam posar a treballar perquè així es poguessin ser i es poguessin celebrar. Per tant, com que el dia 10 acaba un dissabte, enguany fem el 9 d'octubre. I llavors vam programar tot un matí d'activitats que es faran bàsicament des d'aquí aquest parc del Neus Català, que està davant del CESMA, i treballant conjuntament amb l'Ajuntament per programar totes aquestes activitats que ens explicarà la doctora i poder fer així doncs, donar molta visibilitat que fa molta falta amb la salut mental.
0: La coordinadora del CESMA també ha explicat que la jornada s'ha plantejat com una iniciativa amb la comunitat i per la comunitat.
8: És una jornada en tres parts. Una primera part, que és una caminada popular, que comença aquí al parc i que és molt senzilla i és molt accessible per tothom, que farem un recorregut de la Pedra Seca. Després hi ha un espai de trobada amb els professionals, experiències de primera persona i a la gent que assisteixi a l'espai Eina. Aquí participarem nosaltres, com a CESMA, doncs, explicant què és una mica el CESMA. El CESMIC participarà fent una xerrada d'adolescència. El Servei de Rehabilitació Comunitària també hi participarà. El Club Social també. Els GAM, que són els grups d'ajuda mútua, també faran una petita xerrada. I una experiència en primera persona d'un usuari doncs, també formarà part d'això. I una tercera part, que és la botifarrada, una mica més distesa i una mica més divertida. Doncs per poder acabar la jornada.
0: Per participar d'aquesta primera jornada de salut mental cal inscriure's abans del 2 d'octubre al CESMA, de Servei de Rehabilitació Comunitària o al Club Social El Llorer. I el Parlament de Catalunya ha aprovat la proposta de resolució d'Esquerra Republicana de Catalunya per crear un fons extraordinari destinat al Baix Penedès, amb l'objectiu de fer front als reptes estructurals de la comarca i compensar el dèficit històric d'inversions. La proposta planteja que el fons es nodreixi d'una part dels recursos generats pel nou marc contractual d'Aidiada i que inclou un cànon fix de 4 milions d'euros anuals i un cànon variable del 2% dels beneficis de la companyia. La diputada republicana Raquel Sans ha defensat que aquests recursos poden contribuir a revertir el dèficit d'inversions de la comarca.
10: Estem davant d'una comarca amb un creixement demogràfic continu, cada cop, de fet, està sotmès a més pressió demogràfica, amb unes infraestructures i uns equipaments dimensionats doncs per ara fa uns anys, quan la realitat demogràfica era molt diferent. I, per tant, aquesta pressió cada cop és més evident al Baix Penedès. Aquesta proposta de resolució el que demana és que part d'aquestes inversions que arriben a la Generalitat o que aquests fons que arriben a la Generalitat en base a aquest cànon reverteixin amb aquestes infraestructures de manera urgent al territori. Per tant, fixar que es destini una part d'aquests recursos que es generen al territori del Baix Penedès i es destinin a donar resposta a aquestes necessitats.
0: El fons preveu un pla específic d'inversions en àmbits com la mobilitat, la sanitat, l'educació, l'aigua i l'habitatge, amb actuacions prioritàries, calendaris i mecanismes de rendició de comptes. També es planteja crear una comissió de seguiment amb el Consell Comarcal i els municipis per definir conjuntament les prioritats. A la sessió del Parlament hi ha assistit una delegació d'Esquerra Republicana de Catalunya al Baix Penedès amb els regidors Marta Ventura de Sant Jaume dels Domenys i Òscar Albaiseta i Albert Valstra de Calafell. I més qüestions, altres notícies. Tornem cap a casa, cap al Vendrell. La Biblioteca Pública Terra Baixa i la Sala de Lectura de Coma-ruga s'han adherit aquest passat divendres a la vaga general convocada per al sector. Així, durant tot el dia, els dos centres han estat tancats com a mesura de protesta per assolir millores laborals. Les treballadores i els treballadors d'aquest servei han volgut redoblar així les seves propostes davant d'un conflicte que ja fa temps que dura. Des de les centrals sindicals es reclamen, bàsicament, acabar amb el que consideren jornades maratonianes i que poden, en alguns casos, arribar a les 11 hores de feina en un sol dia, un reconeixement salarial mitjançant un complement específic per l'atenció directa al públic que inclou sovint l'ajuda a la ciutadania en la gestió dels tràmits administratius, cites mèdiques i ajudes a la desocupació i una major seguretat davant d'episodis de violència verbal i física. Els bibliotecaris i bibliotecàries també reclamen un nou model organitzatiu, una actualització del mapa de lectura pública i un conveni únic per a tot el sector. Els professionals que van iniciar les mobilitzacions just abans de Sant Jordi avancen que, de no arribar-se a cap acord, seguiran amb els serveis sota mínims. I tornem cap a Europa. L'edifici Tavares ha acollit l'Acadèmia d'Estiu de l'Assemblea de les Regions Europees. Es tracta d'una trobada que es fa cada dos anys en un emplaçament europeu diferent i que enguany s'ha celebrat a Coma-ruga. Sota el lema Cap generació enrere, els participants estableixen un diàleg intergeneracional sobre els reptes més urgents que s'afronten les regions europees. Mitjançant tallers interactius, visites d'estudis i debats polítics, els participants tracten diferents temes vinculats a la joventut i el futur del territori europeu. Qui ens ajuda a conèixer una mica aquesta iniciativa i aquesta assemblea és la secretària del Cicle de Vida i Ciutadania de la Generalitat, la Teresa Llorenç, però també podrem escoltar l'alcalde, Kenneth Martínez.
11: Aspectes vinculats a l'habitatge, a la mobilitat, a l'ecologia, o aspectes, molts altres qüestions que preocupen els joves. I el que volem justament que és que en aquesta escola d'estiu, que és aquesta escola que es fa a nivell europeu, doncs sigui aquest punt d'encontre entre els joves, però també sigui un espai on ells facin les seves propostes que puguin incidir en els governs a nivell de Catalunya o a nivell nacional o a nivell internacional.
12: I aquí el que es fa és una jornada a tots els països, a representar tots els països europeus, plantejant aquests reptes i començant per tenir molt clar que la Unió Europea és la garantia de futur, és la garantia de progrés pels joves, pels grans, pels petits, per a tothom. I per tant aquí el que estem reforçant és aquest compromís amb Europa.
0: I des de l'Assemblea de Regions Europees remarquen que l'objectiu de l'Acadèmia d'Estiu és establir aliances i reforçar la veu des de les regions en la creació d'un futur més inclusiu, resilient i orientat al futur, posant el focus especialment en els més joves. De fet, així ho destacava als micròfons d'aquesta casa la vicepresidenta de l'Assemblea de Regions Europees, la Aida Carmili.
13: If we cannot bring young people...
14: Si no aconseguim incorporar realment els joves a la nostra democràcia, ens enfrontarem a grans reptes. Per tant, és vital tancar la bretxa generacional en la democràcia i garantir que les decisions siguin preses amb els joves i no només sobre els joves.
13: Not just about youth.
0: Les jornades han inclòs tallers, debats, taules rodones i han comptat amb la participació de polítics, funcionaris, experts i delegats joves de regions sòcies d'arreu d'Europa.
15: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
16: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
15: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Les 9 i 31 minuts, saltem cap als esports. Com ja és habitual, aquesta és una feina d'en Jordi Grell.
17: La portera vendrellenca Anna Ferrer ha entrat finalment a la llista definitiva de la selecció espanyola per als World Skate Games, que es disputaran al Paraguai entre el 4 i el 10 d'octubre. D'aquesta manera, la portera de l'Isneca Fraga torna al combinat estatal després de perdre's l'europeu de l'any passat i optarà així a conquerir el seu segon mundial, ja que també va participar en l'últim títol aconseguit fa 2 anys a Itàlia. A banda de Ferrer, el seleccionador Sergi Macià també ha convocat la portera Anna Salvat, del Vilassana Cooperativa d'Ibars, mentre que Carla Batlle, del Vicio Sant Cugat, ha estat la descartada respecte a la prellista. Pel que fa a les jugadores de pista, a la convocatòria final hi ha entrat Marta Piquero i Mariona Colomer del Telecable Gijón, Maria Sanjurjo del Fraga, Amy Blackman del Benfica i Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà i Sara Roces del Vilassana, mentre que Gemma Soler, del Feni Energia Cerdanyola, que apareixia a la preconvocatòria, n'ha quedat finalment fora. L'ultratrail del Mont Blanc, la cursa de muntanya més prestigiosa del món, ha comptat enguany amb una vendrellenca. Es tracta de Neus Colet, que amb 45 anys ha decidit participar per primera vegada a la Cormeller-Champé-Chamonix, la prova de 100 quilòmetres. Colet sortia el divendres 28 d'agost a primera hora del matí des de la localitat italiana de Cormeller, als peus dels Alps, i finalment, dissabte 29, a mig matí, arribava a la meta de Chamonix a França amb un temps de 25 hores, 51 minuts i 10 segons i com a 37a de la seva categoria per edat.
18: Jo anava disposada a acabar-la i passés, no sé què em fes mal o el que fos, anar mentalment tirant i acabar-la. També anar reservant forces, no apretar, m'ho vaig prendre amb una mica de calma. També em va començar, a partir del quilòmetre 40, em va començar a fer mal el genoll i vaig tindre que reduir perquè les baixades no podia apretar i tal, i bueno, va ser pues anar tirant fins a arribar, si el genoll m'aguanta, pues aguantar fins al final.
17: Neus Colet ja fa més de 20 anys que es dedica a córrer, tot i que no ha estat fins als últims anys que ha anat augmentant la distància de manera progressiva. Gràcies a participar en curses vinculades a l'UTMB, ha anat acumulant running stones que li han obert la porta a participar en una edició d'enguany marcada per la pluja.
18: Va estar gairebé tot el dia plovent i pues, bueno, també els camins estaven mullats, hi havia fang, patinava, va ser una mica, feia fred, menys mal que a la nit va parar. Els van enviar un missatge el dia abans de, bueno, d'això, que havien modificat el recorregut i que l'havien allargat 7 quilòmetres. Que a mi això mentalment em va fer bastant de mal, perquè clar, jo anava preparada a fer 101 quilòmetres, llavors de cop que en siguin 108 i havien pujat 450 més de desnivell, doncs la cosa canvia. I bueno, mentalment va ser una mica difícil.
17: El secret per arribar en bona forma a l'Ultra Trail, segons Colet, és entrenar de manera constant i participar en una cursa cada mes.
18: Sempre anem entrenant, no? I llavors el que normalment fem és anar fent una cursa al mes, val? Per anar-nos preparant, anant augmentant la distància i bueno, llavors pues, anar-nos preparant cada cop per aquesta cursa i per anar fent més quilòmetres, ja que també quan entrenem, si no hi ha avituallaments, no pots fer distàncies tan llargues, perquè evidentment sense aigua i sense menjar que et subministren a les curses, doncs no pots fer tants quilòmetres, llavors ho anem fent així.
17: Neus Colet va arribar a la CCC després d'un any on venia d'aconseguir bons resultats, com un 6è lloc a la Marató de Sable o una 16a posició a l'Otso Travessa d'en Camp. Tot i així, alguns problemes físics li han anat fent la guitza.
18: Vaig fer la de Machos, pels camins dels Machos, però vaig tindre una caiguda i em vaig fer un esguinç del turmell, llavors vaig tindre que fer una mica de peron i per això se m'han troncat una mica els entrenaments aquest any. Però bueno, després també vaig fer la de la Vall d'Aran, que també vaig tindre que abandonar perquè també em va començar a fer mal al genoll. I bueno, vaig fer la del Mugàvers, que sí que la vaig acabar, i bueno, després d'anar entrant per lliure. He estat pujant molt al Pirineu, també per fer desnivell i en altura.
17: Ara, l'objectiu de Neus Colet és intentar tornar en un futur a l'UTMB. Malauradament, però, no podrà ser l'any vinent, ja que no arriba temps d'aconseguir els punts requerits per entrar en el sorteig.
15: El matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: I saltem cap a les portades, també un fet habitual, un capítol informatiu habitual que es coneix a les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui, dilluns 21 de setembre. Comencem pel diari de Tarragona. Parlant de les festes de Santa Tecla a Tarragona, torna la màgia dels xiquets i dediquen la fotografia a portada. En salut, les noves investigacions contra l'Alzheimer porten a l'intestí. Avui es celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer. A Salou, rècord de 400.000 persones a la Festa del Cel. També a Tarragona, la comissaria de les Gavarres per als agents rurals. I en economia, el dièsel es dispara un 70% per la crisi d'Ormuz. Canviem de capçalera, també recollim la informació al diari Ara, ho fem cada dia, bàsicament. Desfeta de Merz a les eleccions estatals d'Alemanya, el CDU no aconseguiria entrar al Parlament de Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'AfD. Perd l'alcaldia de Berlín després del triomf de la candidata Die Linke, que podria governar amb l'SPD. I l'oposició a ampliar l'aeroport agafa força al carrer. Ecologistes i entitats socials es manifesten a Barcelona. I el partit de Putin arrasa entre queixes de l'oposició. Els sondejos donen d'entre el 49% i el 52% dels vots a Rússia Unida. I Sánchez, governaré fins al 2031 i més enllà. Protagonista, la Festa de la Rosa a Gavà, el mateix dia que Feijó, contraprograma a Badalona. I acabarem parlant de La Vanguardia. Alemanya vota els extrems en dos estats i escombra els conservadors. L'SDU de Merz desapareix per primera vegada d'un land a favor de l'AfD i Esquerra de Die Linke guanya a Berlín. I Ucrania ataca el cor de Rússia en les eleccions. L'última jornada de les eleccions a Rússia va transcórrer enmig de l'atac més gran a Moscou per part de drons ucraïnesos. La votació no et donarà sorpresa si es tracta només de saber el percentatge de suport que obté Vladimir Putin, ja que el seu partit és l'únic que pot presentar-se després de la deriva autocràtica imposada per el líder. I Sánchez apel·la al vot català per frenar la involució de Partit Popular i Vox. I Feijó crida a Catalunya a aixecar-se del sofà del psiquiatre. I també més de 5.000 assistents explica La Vanguardia la protesta contra l'ampliació del Prat. I Mourinho als esports perd el derbi i ataca l'arbitratge. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que ens ajuda a conèixer i a perfilar una mica millor la informació del dia.
19: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
15: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
20: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a 9:00 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell. Ser la Faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
1: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Ara ho hem dit, aquest proper dilluns 21 de setembre es commemora el Dia Internacional de la Pau. És un dia fantàstic per seguir enaltint, explicant i destacant la figura d'en Pau Casals, que justament tant va treballar per la pau. De fet, ja és un esdeveniment habitual dins la programació de l'univers d'en Pau Casals. Però clar, en aquesta ocasió i aquest 2026, tot plegat enmarcat en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. I això vol dir que des de l'associació musical Pau Casals segueixen fent molta feina sobre això. Anton Català, molt bon dia.
1: Doncs perfectament, bé, sí? Començant el curs, com tu deies, comença el curs per les entitats també que organitzem activitats durant la temporada. Nosaltres, com sempre, comencem amb el mes Pau Casals, mes d'octubre. Sí.

0: nosaltres mirem de fer coincidir el concert inaugural del mes Pau Casals amb aquesta data.
1: Molt bé, ara en parlarem de tot això. Ens centrem, si et sembla, en aquest concert de dilluns que ara dèiem, que anirà a càrrec del Quartet Vivancos.
0: El Quartet Vivancos, sí. El Quartet Vivancos, aquest concert, com és habitual, nosaltres tenim la col·laboració de la... de l'entitat Joan Manent, que en els seus concerts, que ells en diuen els teus clàssics, col·laborem les dues entitats, i aquesta vegada ve el Quartet Vivancos amb un concert que em sembla que ha d'agradar molt. Ells el titulen Alambrisme i Antillanisme. I es tracta de autors catalans del segle XIX, el segle XX, Albéniz, Morera, Caçador, Vivancos, Montsalvatge, aquests autors que en algun moment van estar interessats en les músiques antillanes, indianes, i també a la música al voltant andalusa, àrab, al voltant de l'Alhambra.
1: No?
0: Són unes composicions que són peculiars, en tant en quant músics catalans han estat també influenciats pels indians, també, no?
1: Val.
0: També els catalans que anaven i venien en aquelles èpoques, doncs, no? També van influenciar els autors catalans en les seves composicions.
1: Interessant.
0: I pot ser serà un concert que creiem nosaltres que serà interessant en aquest sentit.
1: Molt bé. I això, el repertori girarà al voltant d'aquesta temàtica musical, que potser no és massa escoltada, que no en tenim massa coneixement. Sí que hi ha composicions potser més conegudes que d'altres, això sempre passa, però són gèneres que a vegades desconeixem, jo crec, no sé.
0: Nosaltres pensem que val la pena també explorar aquestes vessants dels autors catalans, perquè l'associació Joan Manent sempre cuida de portar autors catalans i tal, i nosaltres creiem que això és un encert, i per això vam triar aquest concert entre els que ells tenen, ofereixen,
1: no? Molt bé.
0: Jo crec que serà interessant sentir aquestes composicions.
1: Clar, ja dic, perquè a vegades és això, que tots tenim molt present i sempre hem conegut i coneixem potser les cançons més escoltades, del Béniz o d'Enric Morera, fins i tot, o del Barrat Vivancos, que potser és un dels més contemporanis, però no és de les programacions més habituals, s'ha de dir, a vegades és aquesta reivindicació, també.
0: Sí. Bueno, a veure, nosaltres tenim tendència a fer música clàssica,
1: queda clar.
0: Corda, piano, tal.
1: Queda clar.
0: I que agrada, i que nosaltres creiem que és una cosa que s'ha de mantenir, no? Però, doncs, aquest tipus de música, doncs, també té la seva, la seva oportunitat, el seu interès.
1: I tant que sí. És un concert interessantíssim, que recordem-ho, serà aquest mateix dilluns dia 21 a l'Auditori del Tívoli, com ja és habitual, a partir de les 8 del vespre.
0: A les 8 del vespre, sí.
1: Que els socis i sòcies de l'associació musical tenen entrada gratuïta, això sempre s'ha de recordar,
0: Aquesta vegada els socis tenen 5 euros
1: d'entrada. Val.
0: Fem entrada...
1: Corregim. M'hi he anat massa, jo.
0: És l'única dels actes, l'únic dels actes que en el mes Pau Casals els socis tenen... Han de col·laborar.
1: L'he quadrat, volia anunciar, però l'he quadrat,
0: Sí, no, ja està bé parlar-ne. Però, doncs, a veure...
1: La resta de concerts, que són gratuïts per a socis i sòcies.
0: Els socis normalment tenen l'entrada gratuïta
1: en els nostres actes.
0: Tots els concerts, però aquesta vegada pensem que pel cost propi del concert, doncs jo crec que podran pagar 5 euros.
1: El concert s'ho mereix.
0: És una quantitat gairebé simbòlica,
1: Jo penso que sí.
0: Com a preu d'entrada,
1: Jo crec que sí, que és allò gairebé gratuïta. Què podem parlar del Quartet Vivancos? És un quartet molt jove, s'ha de dir, però que té moltíssima qualitat,
0: És un quartet que ha sorgit a partir de l'ESMUC, de l'Escola Superior de Música de Catalunya, i doncs bé, ja té el seu recorregut. Va ser fundat el 2019, però doncs ja...

0: participat. De fet, neix a partir del quartet Casals.
1: Uh-huh. Val, sí.
0: I de fet, algun dels seus músics, doncs també forma part de, en algunes actuacions del quartet Casals, però tenen, han actuat ja al Palau de la Música, han actuat al Liceu, han fet actuacions per l'estranger, amb força èxit, també han tingut algun guardó en algun festival, de forma que, de fet, és un quartet relativament nou, però, doncs bé, ja tenen el seu recorregut i la seva història.
1: Sí, sí, sí. Són dos violins, una viola i un violoncel.
0: Ah, això mateix. És un quartet de corda. Sí, sí.
1: Que bé. Doncs ben pendents, d'aquest concert important en commemoració, com dèiem, d'aquest Dia Internacional de la Pau, aquest proper dilluns, dia 21 de setembre, a més d'això marcat en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, que és una mica el leitmotiv, i el que ha marcat tot el curs per vosaltres, Anton?
0: Sí, aquest aniversari. Sí, sí, home. El dia 29 de desembre d'aquest any serà el 150è aniversari.
1: Correcte, dia, no? Tot just el dia, celebració.
0: El dia 29 de desembre d'aquest any serà. Uh-huh. Sí, tot i que doncs, ja diem doncs, l'aniversari del naixement Pau Casals ja ho fem durant tota aquesta època,
1: clar,
0: no?
1: Clar,
0: des de mitjans d'aquest any 2026 i ben entrat el 2027 també.
1: Molt bé.
0: Nosaltres ja tenim pensat tota la programació d'aquest mes Pau Casals.
1: Vinga,
0: òbviament,
1: expliquem-la.
0: L'acte central serà el dia 23 d'octubre, que ve l'Escolania de Montserrat.
1: Molt bé, és veritat.
0: Aquesta és una organització conjunta amb la Fundació Pau Casals i l'Ajuntament del Vendrell. I caldrà parlar-ne més...
1: Sí, quan arribi ens centrarem en aquest concert.
0: I tant, serà molt interessant. Nosaltres, mentrestant, ja tenim programat pel dia 7 d'octubre un duet de viola i piano de dos músics sorgits de l'Escola Municipal de Música del Vendrell.
1: Vaja, que bé, molt bé.
0: El Simón Alonso, El Simón Alonso és un pianista sorgit de l'escola, que és una fiera, És molt bo, és molt bo. I aquesta vegada vindrà amb un company fent un duet de piano i viola.
1: Molt bé.
0: No? I després, el dia 18 d'octubre, fem un concert, que el dia 18 d'octubre és diumenge. Farem un concert a la tarda, commemorant la capitalitat de la sardana del Vendrell. Nosaltres ens hem volgut sumar a aquesta commemoració, la capitalitat de la sardana, i farem un concert que hem titulat Concert de Cor i Cobla, i amb la participació del Cor Orfeo Parroquial, de la colla sardanista dels Dansaires del Penedès, la colla sardanista de la Lira, I la cobla ressò dels Dansaires del Penedès, de forma que farem una jornada, un diumenge a la tarda, de cançons de Pau Casals i sardana.
1: Molt
0: i sardana, en sardana en plan concert.
1: Sí.
0: Allà també a l'auditori, I també amb la participació de les colles sardanistes, que faran doncs una ballada també conjuntament, no?
1: Molt bé, tot això marcat en aquesta capitalitat del Vendrell, com a capital sardanista d'aquest 2026.
0: Home, sí, a veure, ja durant l'estiu ja s'han anat
1: fent
0: actes
1: coses, i tant.
0: Però doncs nosaltres creiem que també ens hi hem de sumar en aquesta commemoració.
1: Molt bé, que bé.
0: De forma que, en fi, tot vendrellec.
1: Com ha de ser,
0: com ha de ser.
1: Molt bé. És una programació molt àmplia que arriba justament a això, en aquest mes Pau Casals, que sempre arriba al mes d'octubre, i del qual ara ja gairebé tot l'any és mes Pau Casals, ja per vosaltres, perquè ja més o menys, o poc o molt, organitzeu sempre actes durant tot l'any, s'ha de dir, Antoni?
0: Sí, bueno, nosaltres tenim dos... anem a dir èpoques de concerts o d'activitat. Una és ara el mes Pau Casals, que diem el mes d'octubre, i després el que és doncs els concerts que fem a la primavera, que en diem els dimecres musicals.
1: És veritat, sí.
0: I que doncs des del gener i fins al juny doncs mirem de fer un concert cada mes.
1: Molt bé. Per això que hi ha molta activitat repartida durant tot l'any, com aquell qui diu, o bona part de l'any, vaja.
0: Sí, sí, i tant, i tant.
1: Val la pena tenir-ho en compte i seguir-ho, això. Ens deixem encara alguna cosa del Més Pau Casals?
0: Clourem el Més Pau Casals nosaltres el dia 28, amb una conferència. Una conferència que ens la fa la Gemma Cavaller. La Gemma Cavaller és una persona, una investigadora de la Universitat de Barcelona, que va fer un llibre titulat Spanish Refugee Aid. Això és el Pau Casals, quan va estar a l'exili, que es va dedicar molt a ajudar les persones exiliades. Sí. I es va integrar en un... en una entitat formada per diferents persones que es van dedicar a ajudar els refugiats. Pensem que la Guerra Civil va enllaçar amb la Guerra Mundial, sí, i allò va suposar una quantitat important de persones refugiades, i persones que calia ajudar, no? Pau Casals va formar part de manera molt activa, i tota aquesta vessant humanitària de Pau Casals integrat dins d'aquesta organització que ha titulat així, Spanish Refugee Aid.
1: Molt bé, molt bé.
0: Doncs bé, tota aquesta activitat ha estat molt profundament estudiada per aquesta noia, per aquesta dona, la Gemma Cavaller, i ens vindrà a explicar tot aquest estudi. Jo crec que serà molt interessant de saber detalls i anècdotes també tota aquesta labor que Pau Casals va fer. Perquè Pau Casals no va actuar tot sol. I ell va fer el que va poder.
1: És evident, sí.
0: Però hi va haver tota una colla de persones que es van posar a treballar en aquest sentit.
1: Ostres, doncs un Més Pau Casals ben complert, que no només això musicalment s'intenta o es segueix destacant la figura d'en Pau Casals, no només musicalment parlant, sinó també aquesta figura de pau i d'universalitat que també sempre ha sigut prou coneguda.
0: Sí.
1: Un mes molt complert, amb moltes activitats, a mesura que vagin arribant, les anirem explicant, doncs, si et sembla, aquí a la ràdio, com sempre fem, ja com a secció fixa i habitual. Tot i així, a la web ho teniu publicat, això em sembla, que la gent pot tornar a mirar-ho o consultar-ho quan
0: sí,
1: vulgui.
0: Sí, sí, tenim una web nova, i la compra d'entrades la podeu fer a través del web, també.
1: Fantàstic, que bé.
0: De forma que doncs allí podeu veure el detall de tota la programació.
1: Molt bé, Associació Musical Pau Casals, només buscant això, del Vendrell, Associació Musical Pau Casals
0: del Vendrell, .cat.
1: Trobaran justament això, tota aquesta activitat i això que hem explicat i que anirem explicant aquestes properes setmanes.
0: I tant.
1: Fantàstic, Anton.
0: Molt bé.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
0: Vinga,
1: fins aviat.
0: A veure.
1: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbalvendrell.cat.

0: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat encara ara, situació complicada a les carreteres. L'AP7 registra fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès amb dos turismes i un camió implicats. A la mateixa AP7 també hi ha acumulacions de 7 quilòmetres de retencions entre la Roca del Vallès i Llinars per un vehicle avariat al voral. A la C16 a Barcelona també un altre accident, deixa un carril tallat i provoca circulació intensa, i a més a la B20 també hi ha 11 quilòmetres de congestió entre Nus de Trinitat i la Diagonal per una altra avaria. A la B10 també hi ha retencions en sentit Llobregat, i finalment a la 2 a Esparreguera una altra avaria deixa un carril tallat en sentit Lleida. I de fet, també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals s'allargaran fins al diumenge a diversos punts de Catalunya. Trànsit alerta que l'ús del mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. Enguany, el Servei Català de Trànsit també ha aprovat una tecnologia amb intel·ligència artificial per tal de detectar automàticament l'ús del telèfon mòbil al volant. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per tal de recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre, quan cinc individus vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena, haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. Diversos testimonis van gravar l'escena i les imatges han estat aportades a la investigació. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estalvia. Els investigadors sospiten que els fets podrien estar relacionats amb una revenja ja entre delinqüents. I 55 milions de persones al món tenen demència i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que ralenteixen alguns dels símptomes. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també la prevenció. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Segona part, notícies actualitzades, com ja és habitual, en principi, amb la xarxa de comunicació local, i que a partir d'aquí, quan passem 4 minuts a les 10, això ens porta a la segona part del programa. Avui és dilluns, 21 de setembre, programa número 4028, i sempre la intenció, l'objectiu d'acompanyar-vos de les 9 del matí a les 9 puntuals que comencem, i fins les 12, fins al migdia, moltes coses. Una segona part, una mica allò amb informació de servei, de tu ajuda, en certa manera, ja que recordem dos aspectes importants. Per una banda, i començarem per aquí, un espai prou especial que porta a terme l'Àlex Cuesta. Ell és agent i policia, agent de policia i psicòleg, i que ens parla justament d'aquestes matèries, doncs, de seguretat, d'autoajuda, en certa manera, que és prou interessant, també de cara als adolescents i als fills i filles. I també anirem cap als bons consells en nutrició. Això a càrrec del nostre nutricionista de capçalera, en Cristian Fernández. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i encara ens quedarà tercera i última part amb secció de cuina, perquè avui toca secció de cuina amb en Salvador Rovira, com bé sabeu. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Com sabeu, aquesta temporada, des de fa ja unes quantes setmanes, busquem aquest enllaç entre la seguretat, aquesta seguretat bé globalitzada, molt orientada cap a la pedagogia, cap als més joves, a través de la psicologia, que també és un aspecte importantíssim també dins aquestes franges i aquestes edats. Per això unifiquem aquesta estratègia amb l'Àlex Cuesta. Ell és agent de policia i psicòleg. Àlex, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, sí? Bé, sí, sí. Avui, dia fresquet.
0: Bé.
1: Dia fresquet, vinc aquí amb els guants, la bufanda.
0: Vaja.
1: És el que toca, no?
0: És el que toca, és el que toca, és la temporada que toca, i tant que sí. Escolta'm, Àlex, ara pensava, perquè, clar, no sé mai si dir-te primer com a agent de policia o psicòleg, o psicòleg i agent de policia. Si és un compromís, ja ho sé, eh?
1: Però
0: si et,
1: no,
0: si
1: no,
0: et fes triar, si et fes triar, què? Què et sents, bueno, més, psicòleg que, o agent de policia,
1: jo crec,
0: Àlex?
1: Que el policia ha de tenir part de psicologia.
0: Sí, oi?
1: Perquè,
0: jo crec que sí.
1: Clar, tractes amb persones, has de posar límits,
0: clar,
1: has de fer mediació, has de donar assistència a la ciutadania, vull dir que jo crec que és un, no sé, és un poti-poti, no? És com
0: sí, és
1: la persona, el company que cinturó negre, hi ha diversos, aquí a la meva feina, cinturó negre de Krav Maga o Hapkido, o, clar, també és important la defensa personal, no?
0: Sí, sí,
1: que
0: sí.
1: En el que comentes tu, jo em definiria com un policia amb eines de gestió emocional.
0: Està bé.
1: És important, eh?
0: No, és molt important, correcte, és molt important.
1: Clar, perquè ara, amb el que comentarem, no?, violència a les classes, també sí, violència al carrer, què ens passa amb la violència, no?
0: Ostres, sí, eh? I a més, un tema que a mi personalment em preocupa molt és que sembla que ens estem acostumant a aquesta violència.
1: Sí,
0: l'estem normalitzant, correcte, sí, que encara és pitjor, sí, sí, eh?
1: I és perillós. És perillós perquè jo crec que la violència al final és un desencadenant d'una gestió emocional que no és adequada.
0: Ja.
1: Vale? Si jo a l'hora de posar els límits em mostro violent, que estic ensenyant, no? Com seria el primer capítol, no? Com pot ser si a casa no són violents, no?
0: Ja.
1: Però al meu fill em diuen que al col·le, a l'institut, és violent. Però si jo amb el Manel, no? Bueno, hauríem de revisar una mica, punt per punt, els tipus de violència. Tenir la violència passiva, que és la violència manipuladora, la violència, doncs, que no és física, però sí, ja, que és manipulativa, és una violència disfressada, no? És com, no?
0: Yeah, sí,
1: generar,
0: sí,
1: una, generar una situació, no? Diuen que el neuròtic és aquell que utilitza el seu entorn per manipular i fer la feina que tu no ets capaç de fer per tu mateix, no?
0: És
1: a dir,
0: sí, sí,
1: vaig,
0: sí,
1: a fer que aquesta gent al final acabin barallant-se, perquè com jo tinc un conflicte amb aquest, vaig a fer que el reste també tingui un conflicte amb aquest,
0: va,
1: o amb,
0: va,
1: aquesta,
0: va,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Aquesta seria una mica un exemple de lo que és la violència passiva, no? Clar.
0: Clar, no és tan, clar, específica com la violència, diguem...
1: Clar, pot ser comuna, violència de fotre un crit, de fotre un cop de puny. Aquesta és una violència com més vistosa, però l'altra és...
0: L'altra és igual
1: de... La de les clavegueres.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Clar,
0: sí.
1: Una violència...
0: Igual de perillosa.
1: Clar, sí, sí, perquè al final acaben copiant aquesta manera de fer, no?
0: Clar, clar.
1: Llavors, clar, seria important veure com gestionen els nostres fills les frustracions, com les manifesten, com gestionem nosaltres a posar límits, no?
0: Clar, és això, no? És a dir, cada vegada vivim en una societat més violenta, cada vegada la violència és més present a tot arreu, a les xarxes, a la televisió,
1: sí, sí,
0: al carrer,
1: sí,
0: fins
1: sí,
0: i tot.
1: Sí, sí,
0: clar, és,
1: sí,
0: lògic que això acabi una mica, no?, afectant els més joves, tot i que a casa potser
1: és
0: no
1: un
0: tenen
1: reflexe,
0: una bona...
1: Clar, és un reflexe.
0: Sí.
1: Vull dir, sí que és veritat que vivim en una societat i en una etapa de les nostres vides on la comunicació és, vamos, hi ha moltíssima informació i aleshores doncs, es veu més aquell, allò que abans no es veia tant.
0: Ja.
1: Jo recordo de petit, bueno, més o menys són de la mateixa quinta,
0: sí.
1: Que al final era l'hora del Telenotícies, de la 1, la 2, la 3, Antena 3 i Telecinco on va sortir, i poc
0: i
1: més. Avui en dia pots estar connectat a la informació 24 hores.
0: Clar.
1: Llavors, clar, casos hi han, però com hi havia abans. Vull dir, no és que hi hagi ara més o abans menys, no.
0: Ara és més visible, doncs.
1: Ara és més visible.
0: Ara és més palesa.
1: Clar, clar, clar.
0: Clar, per això és important també, no?, continguts en xarxes, vídeos a YouTube, clar, per exemple, clar, clar. Suposo, oi?
1: És allò que dius, hòstia, quants adolescents veuen UFC, Ultimate Fight Club, no?
0: Uh-huh.
1: Que és el valetudo aquest, no?, de dos tios amb unes guantilles... Que pràcticament no tenen protecció i es foten de cops de puny, de colze, és una barreja d'arts marcials, no? Amb una gàbia. Quants adolescents veuen aquests continguts?
0: Ja, sí. Clar? Clar, hem normalitzat aquest contingut com un contingut d'entreteniment.
1: I no ho és.
0: I no ho és.
1: No, perquè al final... parlem, sí que és veritat que són peleadores professionals, uh-huh. No? Però, clar, no, deixen de ser gent que utilitza violència com un esport. I aquí, uh-huh. Bueno, aquí obriríem el meló de... L'UFC és esport? Uh-huh. Aquí ja. No entraré, ja t'ho dic.
0: No, ja, sí, perquè ens hi faríem
1: aquí,
0: mal. Ens
1: aquí
0: faríem
1: no,
0: mal.
1: No entraré. Sí que és veritat que és un contingut per menors d'edat?
0: Uh-huh. Jo crec que no, no? Jo penso que no. I a més, quan l'oferta és molt més àmplia, no? No sé com dir-ho, és a dir, hi ha, per sort encara, mm-hmm. Hi ha alternatives més adequades per a aquestes edats que no pas aquesta. No, penso, vaja.
1: Sí, sí, pots veure, per exemple, o pots apuntar-te a fer aikido, o pots mm-hmm. apuntar-te a fer judo, jiu-jitsu, no sé, que és com una... Diria que és com més espiritual, no? És com més, no sé... d'uns valors, que no vol dir que l'UFC no tingui... Bueno, UFC no, fora, UFC és una empresa. Que no vol dir que el MMA, les arts marcials mixtes, no en tinguin, ojo, que aquí no em vull ficar en un basal. Però, tornant al tema, sí que crec que pels menors d'edat no és un contingut adequat, perquè al final ells no saben la gravetat de fer, per exemple, un mataleón, no? Que un mataleón és una tècnica que es fa servir, doncs, d'asfíxia, uh-huh. On talles les vies respiratòries al coll i també les circulatòries.
0: Val, llavors, clar, per fer perdre la consciència.
1: Clar, quan fan un mataleón en un combat d'aquests, el que està patint aquesta tècnica pica, i una vegada pica l'altra ja deixa de fer.
0: Clar.
1: És com, vale, ja està, has ganado, no?
0: Sí, sí,
1: no és,
0: sí, sí.
1: No és un cao, però uh-huh. És com una finalització que sol dir en l'argot de les arts marcials. Clar, et fa un menor d'edat amb un altre company, un mataleó...
0: Clar, sense coneixement,
1: clar,
0: sense...
1: És el que està passant.
0: Clar, clar, clar. I a més, quan això es converteix en viral, perquè també sé que, no sé sí. Si ara, però fa un temps, sí, es va viralitzar justament això, fer mataleons a companys sí, i sí, fer-les sí. Perdre la consciència i això filmar-ho, tal qual,
1: clar,
0: aquestes tonteries.
1: Clar, és perillós, perquè al final això seria un homicidi.
0: Uh-huh.
1: Clar, no és un assassinat, perquè l'assassinat ha de tenir... has de tenir intenció, no? És precio recompensa, hi ha com uns ítems per definir si és un assassinat, hi ha premeditació, hi ha alevosia, hi ha intenció, etc. I un homicidi és com més un accident, clar,
0: sí, sí,
1: però
0: sí.
1: També és penat.
0: No, i tant, i tant.
1: Pots matar amb algú o deixar-li unes seqüeles irreversibles? I
0: sí.
1: Tant. Deixa el cervell sense oxigenar més d'un minut i les pèrdues són irreversibles.
0: Sí, és molt, molt perillós. Per això que és, que deia, més contingut habitual a les xarxes, en molts
1: clar,
0: vídeos virals,
1: clar.
0: I això, que no perquè estigui normalitzat o viralitzat, no vol dir que sigui adequat,
1: clar,
0: i clar. Menys per certes edats.
1: Clar, el tema seria, nosaltres supervisem?
0: Clar.
1: Clar. És el que parlàvem, això ja ho hem parlat anteriorment, quan parlàvem de les smartphones sí, smartphones no, Xarxes socials sí, xarxes socials no. Jo crec que hem d'educar i hem de limitar, perquè l'exemple que posàvem, no? El teu fill o la meva filla, jo no la deixaré a les 12 de la nit o a la 1 de la nit en un barri conflictiu.
0: Sense supervisió.
1: Sense supervisió, sense
0: o amb,
1: estar
0: o amb
1: jo.
0: Sense, sí, clar, sí, sí.
1: I llavors, per què navega lliurement amb els vídeos de YouTube o vídeos virals que es van compartint en aplicacions tipus WhatsApp o...
0: Clar, no? Sí, sí, que a vegades sempre, no?, pensem en xarxes socials i sempre ens ven al cap, no?, Instagrams, TikToks, YouTube, etc. No. Però, en canvi, WhatsApp jo crec que és una de les eines més a l'abast del jovent, sí, que utilitzen amb més normalitat i on també hi ha molta, molta violència a través
1: clar,
0: de WhatsApp.
1: Totalment, sí, sí. Llavors, el que parlàvem, no?, és important de poder pactar, vale? Pactar amb l'adolescent ja no quan s'entrega el telèfon perquè ja anem tard, no? De dir, ostres, doncs mira, jo et dono el telèfon però el mal però, no? De que ho hem d'anar revisant les teves converses un màxim de dues hores al dia, etcètera, etcètera. Si ja no ho hem fet perquè possiblement ja no ho haurem fet, doncs seria interessant poder seure'ns amb el nostre fill, la nostra filla, i poder reflexionar plegats, no? Ja què en penses tu d'això, no? Per exemple, que estem parlant del tema de la violència, no? Què en penses? Hosta, pues, i en les teves converses hi ha aquest tipus de contingut? Totalment lliure, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs no, papa, o bueno, sí, però... Hosta, et sembla si ho veiem, no? I què en penses tu d'això, no? Vull dir... ja no és aquell nen que tu li deies va a dutxar, fes això, fes l'altre, ja té comença a tenir criteri propi, no?
0: Està
1: doncs
0: clar.
1: Hem de convidar.
0: Clar, i sociabilitza, no? I ja comença a tenir un rol dins el seu grup d'amics.
1: Clar, clar, clar.
0: Ja tenen un pensament molt més independent,
1: clar.
0: Decisions independents.
1: Sí, sí,
0: ostres,
1: sí.
0: I això, clar, comporta...
1: Bueno, jo crec que al final és tenir confiança amb el nostre fill, la nostra filla, perquè al final si cultivem la confiança i cultivem la conversa lliure, sense jutjar, perquè
0: ja,
1: tenim
0: sí,
1: la
0: sí,
1: tendència
0: és important.
1: En la societat adultocèntrica que estem,
0: sí,
1: dels adults som l'eje i no som l'eix, perquè
0: no.
1: També estan la gent gran, està, no? Bueno, en fi... Llavors seria interessant, no?
0: Això. Parlem una mica més del WhatsApp, Àlex,
1: sí.
0: Si et sembla. És a dir, la violència a través de WhatsApp, evidentment no perquè també es poden visibilitzar i repartir vídeos virals, sinó també converses. De fet, no? A l'assetjament escolar, gran part d'ell és a través de WhatsApp i converses de WhatsApp o amenaces a través de WhatsApp.
1: Sí.
0: Eh que sé?
1: Sí, sí, és així. I, de fet, aquí nosaltres, com a policies, està la figura de l'agent tutor, que és una figura que fora de Catalunya està implantada i desenvolupada. Aquí a Catalunya comencem ara. De fet, al Baix Llobregat, al novembre, vam fer una formació amb altres cossos policials. I aquí sí que ens marquen com molt... de quina manera han d'actuar, no? Que els centres educatius han de tenir un protocol a l'hora de... No? Un protocol que marca la Generalitat i l'Institut ha d'implantar i fer, doncs... No? Sí, estic parlant de lo mateix, ara ho enllaçaré. Llavors, clar, el tema de les converses de WhatsApp, això és una cosa que s'ha de supervisar, s'ha de mirar. I si veus que al teu fill l'han enviat un missatge fora de to d'amenaça, això s'ha de posar en coneixement del centre educatiu, encara que hagi passat fora del centre.
0: Val.
1: Clar, però aquí hem d'anar a l'origen del que hem comentat fa molt poquet.
0: Val.
1: Hem de parlar amb el nostre fill
0: sí, sí, sí.
1: I hem de
0: així
1: tenir confiança.
0: Així és fonamental, doncs,
1: sí.
0: Revisar les converses de WhatsApp, tot i que a vegades podem entendre que és una violació de la intimitat, però estem parlant de menors.
1: Clar, però
0: estem
1: violació
0: de
1: la
0: menors.
1: Intimitat, quina intimitat? Parlem d'un menor i parlem d'una vulneració que som els seus pares. Nosaltres
0: clar.
1: Som garants de la seva seguretat fins que ell comença a tenir una edat ser major d'edat, que és 18 anys. Però mentrestant tu ets el seu tutor legal, punt.
0: Ja, clar, aquí també podem enllaçar que deies tu, no? Que és el no jutjar el nostre fill o filla. És evident que les converses de WhatsApp de gent
2: clar,
0: jove...
2: Clar, ens fa posar sí, les pulsacions,
0: exacte,
2: home, a veure, som,
0: en termes globals, la manera clar, de comunicar clar, que tenen, la manera de relacionar-se ha canviat, és molt diferent de la nostra, clar. I això ens pot crear cert malestar, per entendre'ns, però clar, és la seva manera de relacionar-se avui en dia, amb això no clar, podem entrar, no podem jutjar. El que sí que hem d'estar ben amatents és això, missatges violents, missatges amenaçadors, en dues direccions, tant com puguin arribar al nostre fill o sí, que el nostre fill o filla els puguin fer. Hem d'estar pendents d'això, la resta...
2: O vexacions també, Pere,
0: o vexacions, perquè... correcte.
2: Insults, correcte. No direm, però ens coneixem sobradament.
0: Sí.
2: Clar, això també és violència passiva, però no és violència, llavors això tampoc ho hem de tolerar. Si veus que el teu fill o descobreixes missatges del teu fill cap a un nen o una nena de la seva classe o d'un altre centre i totalment fora de lloc, aquí hem d'intervenir.
0: Sí, està clar.
2: Perquè al final, si ho permets, estàs sent un cooperador necessari. Perquè tu ets l'adult i tu ets qui has de posar límits. Llavors, un còmplice, un cooperador necessari, és que, vull dir, clar, aquí tu formes part.
0: Sí,
2: està aleshores...
0: clar. Està clar. I ara deia, també, la manera de comunicar-se, de relacionar-se amb la gent jove d'avui a dia ha canviat i segurament és molt diferent de la que teníem nosaltres.
2: Sí.
0: Però crec que tampoc no s'ha de caure amb allò de, són coses de jove, coses de canalla. No. Això també és molt perillós,
2: Sí, és molt perillós perquè és una manera com de desentendre'ns, Pere? És com dir, això són coses de crios.
0: Ja passarà, no?
2: Sí, ja passarà, sí, clar, ja passarà, però qui serà la víctima? Tu hijo, mi hija... el vecino, el hijo del vecino, no? Clar, aquí aniríem una mica com quan vam parlar sobre el tema del bullying, no? Aquests agents passius, els actius, els passius, clar, el que mira, el que se ríe, el que mira para otro lado, el que dice, no va conmigo, pues, no?
0: Clar, aquí no vull tenir problemes.
2: Clar, aquí nosaltres hem de actuar donant exemple. Clar, nosaltres hem de donar exemple. Clar, si jo a la meva filla li dic, va, això són coses dels joves, que el jovent teniu unes idees, sí, va, que anem a sopar, no? No, pues no funciona així.
0: No.
2: Clar, si ho deixem tots en mans dels altres, després no ens sorprenguem quan descobrim situacions que dius, hòstia, ¿y esto cuándo ha pasado? ¿No? Que esta planta que ha crescut aquí, este cardo borriquero, ¿cuándo ha nacido? No, pues aquest cardo borriquero ja fa temps que
0: l'està avisant. Fa temps que va creixent, sí, ostres.
2: Sí.
0: És un exemple molt clar, això, d'una mala herba, no? Que, sí, clar, si ho fas ja quan ja està crescuda, clar, malament, quan ja fa temps que veus que està creixent aquella planta. Jo només posar una mica d'atenció de com va creixent justament aquella planta, aquella mala herba.
2: És de la teoria aquesta de l'iceberg, no? Que és un iceberg que es veu la punta, el comportament, que hi ha darrere. Clar, a tu ja t'està arribant uns inputs de comportament, notes que han baixat, el teu fill o la teva filla està com més aïllat, més irascible... Això són senyals. I aquestes senyals les hem d'atendre i hem de veure què és el que passa.
0: Sí.
2: Llavors, clar, si nosaltres arribem, fotem el pilot automàtic i vinga, a televisió a l'hora de sopar, no hi ha comunicació, com pretenem que el nostre fill, la nostra filla, comparteixi el que li està passant? Si estem dissociats i desconnectats.
0: Sí. I també és un tema recurrent que hem tractat gairebé en tots els temes que hem anat parlant aquí en aquesta secció, Àlex, que també és una mica allò... quin tipus d'amistats, no? En quins grups es relaciona el nostre fill i filla, també és important, clar, la influència dels amics més propers,
2: totalment.
0: Oi?
2: Totalment. Mira, hi ha un company de la feina que té vora els 50 anys, els seus fills ja són adolescents, el seu fill gran ja és major d'edat, i, bueno, doncs quan coincidim, doncs, profunditzem, no? Ens agrada esto aprofundizar, no? I em deia, diu, clar... I a la meva filla, al meu fill, li deia, quin cinquè vols ser? És a dir, del grupo de amigos, ¿qué quinto quieres ser? El quinto del grupo de los empollones, el quinto del grupo de los macarras, el quinto del grupo de los frikis, el quinto del grupo de quin cinquè vols ser? Perquè al final, quan t'ajuntes amb algú, acabes copiant la manera de...
0: No, i tant, està clar.
2: Llavors, clar, no és prohibir al teu fill que s'ajunti o es deixi d'ajuntar, perquè si el prohibeixes...
0: Que això és perillós, no?
2: Que encara li donaràs més motius per seguir amb aquesta persona o amb aquest grup. És educar. Hem de comunicar-nos, ens hem de seure, hem de parlar, hem de crear vincles de seguretat, de confiança amb el nostre fill, la nostra filla. Clar, no és fàcil. Jo no estic dient que sigui fàcil.
0: No, no, no, en cap cas.
2: Jo simplement estic dient de quina manera ho podem enfocar.
0: Sí.
2: Jo no tinc la veritat absoluta ni la vull tenir. Simplement és una perspectiva, un enfocament diferent.
0: Clar. Això també vol dir estar una mica amatent això, no? Amb qui es relaciona el teu fill o filla, no? Amb quin grup d'amics va, intentar, no?, conèixer, analitzar les actituds del grup. Això és important. A banda d'haver d'actuar quan s'hagi d'actuar, però és el que dèiem, no allò desconnectar del tot, sinó més o menys saber, no?, quins són els amics o els companys del teu fill o filla.
2: Home, és important, perquè al final, si jo menjo molt greix, no? Quina serà la meva, el meu cos, com reaccionarà amb el greix, amb tant greix, o si estic tot el dia assegut, si estic tot el dia bevent alcohol.
0: Sí,
2: evidentment,
0: sí.
2: Això a la meva vida en repercutirà, doncs imagina't el teu entorn.
0: No,
2: i el que comentàvem abans, quins tipus de vídeos veus, és a dir, com alimentem la nostra psique. Si la meva psique l'alimento amb gent, amb una onda sana, cachondeo, evidentment, fent esport o fent pintura o fent escacs o el que sigui, és igual, però hi ha un moviment, doncs, sa i de creativitat, doncs no tindrà res a veure amb els típics que estan al parc tot el dia sense fer res, no fan els deures, incidències constants als instituts, no? Etcètera, etcètera.
0: Sí, sí,
2: comportament
0: sí.
2: Totalment dissuasori, o sigui, de dissuasió, no?, de desconnexió i violent, clar.
0: Vaja, sí. És feina, eh? És feina per part dels educadors,
2: bueno,
0: pares,
2: al final,
0: mares...
2: Al final és amb què abones tu la terra de l'educació del teu fill, no? De quina manera estem nutrint el nostre fill?
0: Clar.
2: Perquè si li comprem el mòbil, la consola i tu
0: a
2: la habitació i només surts per menjar, doncs, ostres, és com tirar una moneda a l'aire i dir, a veure si que m'ho va caer, cara o cruz.
0: Ja.
2: No, és que nosaltres li hem donat una bona educació. Sí, jo no ho poso en dubte. El tema és quin entorn es mou el teu fill, la teva filla.
0: Clar, quina consciència tens tu de l'entorn del teu fill o filla.
2: I que parlem, per exemple, els nostres fills tenen 12 anys. Clar, 12 anys, tu. És que no són... Encara no tenen ni responsabilitat penal, que és a partir dels 14, que estem parlant de crios.
0: Sí.
2: Clar.
0: No, és... I a més, això en plena formació, educativa, personal, vital, emocional, etc.
2: Hem de fer un acompanyament.
0: Sí. És preocupant, però realment és així, eh?
2: Bueno, hem de posar una mica de llum a la foscor, com diu, no?
0: Carles Porta.
2: Hem de posar el llum a la foscor, i aquests espais, la intenció és començar a donar una mica de... Bueno, posar llum i despertar consciències perquè comencem a tenir criteri propi, no? I dir, ostres, doncs anem a reflexionar, no?
0: Correcte, de pensar-hi i això, reflexionar-hi.
2: Sí, inclús.
0: Jo crec que també és el més positiu, és buscar més informació o buscar més recursos sobre tot això. Si nosaltres tenim fills adolescents o qui sigui, doncs mira, informaré una mica més, posaré aquest punt d'atenció, almenys mira, jo crec que parlar-ne ja és bo o ja és un bon començament,
2: És el millor.
0: En tot això.
2: Clar, ja parlar ja és un començament.
0: Està
2: així
0: clar.
2: Que convidem a la gent a parlar.
0: Exacte, que parli, que es comuniqui, que és importantíssim.
2: A
0: banda d'aquests recursos i aquests professionals que tenim a l'abast, i de molts projectes, que això deixem un enllaç amb aquest projecte que tu fa temps que tens engegat, que a vegades
2: camins,
0: ens en parles.
2: Obrim camins, que donem assessorament i fem xerrades, tallers, activitats als centres educatius de secundària, primària i secundària.
0: Molt bé.
2: Obrimcamins.org.
0: Fantàstic. Doncs la gent interessada o aquests sectors interessats que ho consultin, que poden rebre aquesta informació així de forma oberta, com estàs fent aquí, Àlex.
2: Molt bé.
0: Gràcies per tot, de veritat.
2: A tu.
0: Merci
2: per convidar-me i un plaer tornar a estar aquí.
0: Ens retrobem en res poques setmanes.
2: D'acord.
0: Que vagi bé.
2: Adéu, bon dia.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Així que avui toca el nostre nutricionista i dietista particular, en Cristian Fernández, que ja està amb nosaltres. Cristian, com estàs?
3: Bon dia, Pere. Doncs molt bé.
2: Sí, molt, tot bé?
3: Tot bé. Tot descansat, amb moltes ganes de tornar aquí, també, a parlar amb vosaltres i a compartir cosetes sobre nutrició, que, doncs, que sempre ens poden anar molt bé i, com ja sabem, doncs, ens afecten molt més del que ens pensem, eh? Al nostre dia a dia, a la nostra vida.
2: Correcte. Allò de som el que mengem és veritat. Sí que a vegades hi ha altres connotacions, que no hi entrarem, no? Algun dia podem entrar-hi si volem, però sí que és cert que...
3: Ens afecta molt.
2: Ens basem en la nostra alimentació, ni més ni menys.
3: No? Exacte. Anem d'aquí cap allà amb les nostres coses, amb el cap que portem, amb la rutina del dia a dia, amb les presses, i a vegades les coses més essencials que fem i que tenen un molt impacte, a vegades no som conscients de quines són, no? Clar. I una d'elles és aquesta. Llavors, fer aquesta secció considero que és molt important.
2: Jo crec que sí, que és això, aquest punt d'atenció a l'alimentació. Si algú encara no el té, jo crec que poc o molt tothom ja tenia un cert punt de consciència sobre la seva alimentació, ha de saber... més o menys on està, no?
3: Almenys algunes coses bàsiques que potser no ens han explicat i doncs això. Les bàsiques són importants o a recordar-les, també, no?
2: Exacte.
3: Tot i que les sapiguem.
2: Recordar-les
3: perquè és una cosa que a vegades doncs, anem poc a poc fent uns hàbits que són una miqueta pitjors, anem a pitjorar i ens en donem compte i ja estic a l'altre cantó, no?
2: Clar.
3: Ja m'he passat. Doncs pues vinga, va, recorda i torna una mica a centrar-te, no?
2: Sempre és bo. L'entorn no ajuda, també n'hem explicat a moltes vegades.
3: Sí, també.
2: La indústria, la societat, el dia a dia, la imatge, les xarxes, no ajuda, eh?
3: No. Hi ha un d'inputs que rebem a nivell, doncs, això, de publicitat, de tot, que no ens ajuden i que ajuden inclús a normalitzar que ha d'estar bé, no?
2: Sí.
3: El que fas i que no passa res si et menges això, si no fas tant exercici, una mica si tens hàbits que poden ser més o menys normals, no?
2: I tant que sí.
3: I no.
2: L'estiu ja tenim finiquitat. Potser l'estiu és l'excusa que tenim molts, i jo m'incloc, no? De l'estiu, l'estiu...
3: Ens relaxem molt més,
2: vacances, l'estiu, què hem de fer? L'estiu l'hem de disfrutar, aquestes coses.
3: Exacte.
2: Que tu al seu dia ja es va donar consells i es vas explicar molt sobradament que una cosa no està renyida amb l'altra.
3: Exacte.
2: És a dir, una bona alimentació també té molt a veure amb el gaudir de l'estiu, no?
3: Totalment.
2: I de fer vacances i sortir, aquestes coses.
3: Sí.
2: Però potser sí que la gent ara, a partir d'aquí, està més conscient. No? Ara ve la tardor, ara ja ens hem de tornar a portar bé, no sortirem tant, no hem d'anar a la platja, no? És aquestes falses apreciacions,
3: Sí. Ara tornem això a la rutina, que potser ja estem immersos durant aquest setembre que ha passat, i ara, doncs, també és moment de continuar, no? I de no deixar-nos emportar per mals hàbits que puguem haver agafat aquest estiu i arrossegar-los, sinó doncs, de tornar ja a posar-nos i a fer bondat, no?
2: També. Està clar, està clar.
3: Bondat, però per nosaltres, eh?
2: No, com una
3: obligació. El problema és que a vegades ho prenem com una rinya, com una obligació, com... És a dir, incorpora petits hàbits poc a poc, que siguin graduals i que sense que tu et donis compte després ja els tinguis interioritzats.
2: Sí.
3: És millor fer-ho d'aquesta forma que fer-ho d'una forma impulsiva, dir, vinga, va, doncs canvio tot el meu context i m'hi poso i faig tota la bondat possible. I si t'és difícil, doncs potser ho aguantaràs una o dues setmanes, no?
2: I tornaràs als antics
3: amb més ganes, encara.
2: Llavors, i suposo que a vegades n'hem parlat, de fer-ho per tu mateix, és a dir, perquè tu vols trobar-te millor, perquè vols tenir una bona alimentació, perquè vols, és a dir, una molt millor salut, és a dir, intentem mai deixar-nos portar per això, per aquestes figures externes, de que per veure'ns guapo pels demés,
3: hem
2: d'anar amb compte,
3: normalment el canvi succeeix dintre, quan tu ja el tens integrat o ja saps, dius, ostres, tinc la determinació de que vull fer un canvi, no? És algo que ho necessito i em ve des de dins. Doncs llavors aquest canvi serà molt, molt més real, no? I si has de fer algun esforç, el faràs, però en aquest sentit,
2: mateix,
3: i per
2: clar.
3: Tu mateix. Sí, totalment d'acord.
2: Crec que ja hem de començar també a fugir una mica de la valoració i els comentaris dels cossos de les altres persones.
3: Exacte.
2: No? Estàs prim, estàs gras, el que
3: aquí
2: sigui.
3: Està.
2: Eh?
3: Sí, no, és que no ens podem valorar ni comparar.
2: No,
3: eh?
2: No,
3: cadascú
2: no.
3: Té el seu punt, està amb la seva edat, està amb el seu metabolisme,
2: sí.
3: Sistema hormonal... Hi ha un munt de coses, un munt de factors també, patologies o no, intoleràncies o no, al·lèrgies o no, tot això també fa que després, doncs, com jo treballo a les consultes, que tot el que faig sempre és personalitzat, no? Orientat a la persona per ajudar-li en aquell punt a que li faci efecte i que vagi integrant aquests hàbits de la millor manera, no? I a vegades per un començo per un lloc i per l'altre començo per l'altre totalment oposat, no? De què dependrà? Doncs d'això, de cada punt i de cada persona, i que ha d'estar totalment personalitzada cada moment, orientat.
2: I per això la importància de professionals. Tornem altra vegada a les xarxes, a internet, que podem trobar remeis a milions i receptes i dietes a milions.
3: Sí, n'hi ha moltes, però al final, i també inclús el que està passant ara, sempre ha passat, no? Però ara passa molt perquè molta gent s'està posant a les xarxes socials, o inclús nutricionistes, o gent que no és nutricionista però et fan creure que és nutricionista, també, que aquí sembla que tothom pot parlar de nutrició i és com el
2: savi. Sí, tothom s'hi atreveix.
3: Sí, però potser fer una operació a cor obert, aquí ja potser
2: no
3: s'atrevirien tant, no?
2: No.
3: Pues clar, al final també estem jugant amb la salut, potser impacta d'una altra manera, però també és important. I sempre, com comento, mai... O sigui, no és només la nutrició que treballem a nivell de pujar pes o baixar pes per un tema estètic, sinó també hi ha moltes patologies que algun dia també podem utilitzar un programa, no? Doncs parlant sobre les patologies que podem tractar, que són moltes més de les que ens pensem.
2: La
3: nutrició es pot ajudar molt.
2: I tant. Perquè
3: com diem, que la nutrició és molt important. I al final és això, que sembla que amb aquesta exposició que molts professionals i no professionals també diuen a les xarxes socials, es crea com una confusió, no? La persona que veu una publicació i diu, doncs, que el pa és molt dolent, i l'altre diu que el pa és molt bo, no? O que, bueno, ja al final et diuen coses tan controvertides i tan diferents
2: no saps,
3: i tan oposades
2: que
3: al final ja no saps ni què fer, no? I això encara et confon més, o pots arribar a pensar que, doncs, que no tenen gaire credibilitat, no? Perquè dius, ostres, si un em diu una cosa i l'altre, en què quedem, no? Llavors, clar, és que és molt més ampli del que ens pensem, que jo també a vegades ho admito, no? Ho admeteixo, perquè jo també m'implico a vegades amb les xarxes socials, he de donar algunes recomanacions, però fixa't tu, et poso un exemple que jo tinc a real a consulta, no? Em poden vindre dues persones per perdre pes, per exemple, l'objectiu és el mateix, però la situació personal i de context és totalment diferent de cadascuna. Jo rebo a la primera persona i li estic dient unes recomanacions per perdre pes, per aquest objectiu.
2: Sí.
3: I al cap de 15-20 minuts entra l'altra persona a la següent consulta, ha de tindre el mateix objectiu, i li estic dient totalment el contrari a l'altra persona. Per exemple, li estic dient que sí, que mengi pa,
2: que
3: no faci gaire exercici físic, per exemple, perquè potser té una patologia. Saps? Vull dir que hi ha coses que poden ser totalment diferents o quasi oposades, tot i que tinguis el mateix objectiu.
2: Val?
3: Llavors, això d'escoltar les xarxes, és que em diuen que per aquest... Per exemple, no? Pues per perdre pes és que és important menjar hidrats. I l'altre diu, no, que els hem d'obviar perquè és totalment fatal, no? No podem menjar carbohidrats perquè si no ens engreixaran. Clar, és que dependrà, per exemple, en aquest cas, de l'activitat física que estiguis fent.
2: Estil de vida,
3: per exemple,
2: del
3: teu metabolisme, de quina flexibilitat metabòlica tinguis. Això és un munt de conceptes que no els heu de saber, no? Les persones que potser ens estiguin escoltant, però sí tindre aquest criteri, una ment una mica oberta, a dir, pues, si jo escolto una recomanació, no és aquesta la recomanació que he de fer cas. És una recomanació d'un expert o d'un professional que està dient això, no? Però a nivell general, no? Perquè hem d'entendre també una cosa, les persones també haurien de saber que hi ha una piràmide d'avaluació científica, no? De, per exemple, doncs, de dir si un resultat que ha sortit o això, per exemple, els carbohidrats engreixen o no engreixen. El dijun intermitente, no?
2: Ara se n'ha parlat, no fa gaire, un article publicat, no sé, que deia com a màxim el dijú ha de ser de 12 hores. 12-14 hores com a màxim.
3: Ui, això, el pròxim dia, mira, ja, el pròxim dia parlem del dijun intermitent.
2: És el que vaig sentir, no?
3: Vale.
2: Ja ho buscaré, diu un... Té que haver un estudi científic real,
3: molt bé, molt bé. Pues mira, hi ha diferents escales d'estudis, val? El que estic jo fent ara, que és donar explicar coses, l'opinió d'un expert o d'un professional és, dintre de la piràmide, és la més baixa. O sigui, quan tu escoltes algú que t'està dient una recomanació, has de tindre en compte que és la piràmide més baixa.
2: Val,
3: després hi ha una altra.
2: A partir d'aquí, clar.
3: A partir d'aquí hi ha diferents, no? Després
2: sí,
3: hi ha la més típica, aquesta de... Es va fer un estudi entre unes persones i una altra i es va donar aquesta conclusió, no?
2: Sí.
3: Per exemple, el dijun intermitent, no? Es va posar 50 persones en un lloc fent dijuni de més de 12 hores i l'altra de 12 hores. Va tindre millor resultat un o l'altre, no? Aquest tipus d'estudis comparatius serien una escala més a dalt. Però quina està a dalt de tot? Quina és la piràmide? La piràmide són les revisions sistemàtiques o els metaanàlisis, que uh-huh. és el que s'estudia tot el que s'ha dit, de tot el que hi ha baix de la piràmide, es fa un estudi, s'analitza de tot, tant el que diuen que sí, com que no.
2: Sí.
3: Si, per exemple, diuen que el dijun intermitent funciona o no funciona, es miraran tots els estudis que diuen que funciona, tots els que no, totes les opinions dels experts, es recuperarà tot el que hi ha baix i es traurà unes conclusions. Val?
2: Sí,
3: ja t'avanço que el dijun intermitent té ara entre 10 i 15 revisions d'aquestes sistemàtiques que apoyen que sí que és beneficiós fer dijun intermitent.
2: I en aquest estudi, concretament, deia que el dejuni s'ha de fer coincidint amb la nit.
3: Ah, clar, sí.
2: És a dir, el que plantejaven era fer un horari europeu, que és sopar el més aviat possible,
3: sí.
2: anar-te'n a dormir a una hora prudent i llevar-te, que què passa? Que si sopes aviat i ja no menges fins l'endemà a l'esmorzar,
3: pues
2: per
3: ja
2: força
3: està.
2: Has fet un dejuni
3: de 12 hores. Només que sopis a les 8 i després et llevis. I a les 8 del matí, amb això, bueno, és que això seria pràcticament ni dejuni. Sí, és un dejuni, però seria només saludable.
2: És el que jo, és que justament ara, aquest cap de setmana, potser l'he llegit, aquest estudi.
3: Clar, però és de lògica. Si una persona, per temes o per horaris, acaba sopant a les 10 o a les 11 de la nit, i s'ha de llevar d'hora, i a les 7, ja està, a les 7 del matí està tornant d'esmorzar, ja
2: fan,
3: veus que
2: no?
3: Aquí, sí, com que hi ha una
2: grinyola,
3: coherència aquí, que hi ha grinyola, no?
2: I
3: dius, ostres, aquí passa alguna cosa. Pues, i després aquella persona, amb els anys, si arrossega aquesta conducta, li pot passar una mica de factura, no?
2: Sí.
3: Per què? Perquè el cos no està dissenyat per això. El cos realment també espera períodes d'abstinència, també, no? Perquè aquesta abstinència, o amb aquestes hores que no està menjant, es pot reparar, no?
2: Sí.
3: Això ho parlarem, perquè
2: penso
3: que està molt bé, però això que estava comentant de la piràmide aquesta, és important també saber-ho, no? que hi ha diferents nivells i que a nivells més alts doncs, podem donar-li més valor, no? Uh-huh. Però als nivells que estem a baix doncs, els podem donar un valor més prudencial, no? Tindreu
2: com,
3: mira, he escoltat això, però que no ha de ser això 100% el que marqui, no?
2: No, està clar, està clar.
3: I després
2: clar.
3: També, que també inclús a mi em passa, no? Que jo dono una recomanació a algun pacient i a vegades diu, ostres, mira, saps què? Aquesta m'ha anat molt bé. I a vegades em diu, ostres, però això no m'ha acabat d'anar bé, no m'ha sentat bé. Doncs pues no passa res, ho canviem, no?
2: Canviem.
3: Ho canviem, donem una altra proposta. És que també cada persona és molt particular, també.
2: Sí.
3: Llavors és això. La nutrició, que penso que la clau està en fer una nutrició personalitzada,
2: clar.
3: En cada cas, com hem dit, perquè inclús el que tu et sentava bé, o, per exemple, el tema d'aprimament, no?
2: Uh-huh.
3: Potser tu als 20 anys t'aprimava a fer una miqueta de bondat i ara amb els 40 ja no hi ha manera que t'aprimis, no?, amb aquella mateixa dieta i amb 50 encara menys, no? Llavors, clar, és que què ha passat? Ets la mateixa persona? Home, no, has anat variant moltes coses, però també externes, però també internes, no? El teu metabolisme, el teu sistema hormonal...

0: Exacte,
1: i per això recomanem professionals com tu, Cristian.
0: Clar, és el mateix que si molts metges es posessin a donar recomanacions,
1: clar,
0: no? Tu ja sabries que, bueno, que igualment has d'anar a un metge, no? Per veure què et passa a tu, no?
1: Sí, sí, sí,
0: que,
1: sí.
0: Perquè ja més sabem amb les coses mèdiques, no? Que et poses a mirar algú, ai, em fa una miqueta de mal, no sé, el braç, i ja pot sortir aquí que pots tindre de tot, no?
1: Si mai ho has de fer-ho, això.
0: Pues lo mateix, però realment és el mateix amb la nutrició.
1: Sí, sí, sí,
0: o
1: sigui, ens atreiem a fer-ho.
0: Tu estàs mirant, oi, a veure com m'aprimo. Bueno, és que si estàs amb obesitat i estàs amb una malaltia, i has de veure què faràs, no? Llavors,
1: clar,
0: has d'anar-hi, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Has de veure.
1: Clar.
0: Llavors és això.
1: O el pitjor a vegades és, no? Hosti, he sentit a parlar, he sentit que un influencer deia que la dieta del batido va muy bien. Llavors tu fas això automàticament,
0: dieta del batido.
1: Vas al del batido i et surten totes aquelles barbaritats a través d'internet, que és aquesta autodiagnòstica de cada dia.
0: Exacte, que les proves, i et poden anar bé, el pitjor dels casos és que et pugui anar bé, val? I puguis estar content, però després no et donis compte que, per exemple, en compte de perdre pes, greix, has perdut massa muscular o inclús has arribat a desmineralitzar l'os, que això és irreparable. Llavors, clar, poden tindre les conseqüències que a vegades la gent no és conscient del que fa a vegades.
1: Bé. Fins ara, només hem fet introducció i benvinguda a aquesta nova temporada, Cristian, imagina't.
0: Bueno, es presenta forta.
1: Sí, home, sí, tant que sí, com ens agrada. Perquè, de fet, tu avui ens volies parlar d'esport i d'alimentació esportiva.
0: Sí.
1: No estem parlant de grans elites, ni grans esportistes d'elit, sinó d'aquests bons hàbits saludables que, en principi, ha de sempre incloure hàbits esportius, no?
0: Sí.
1: Moviment.
0: Moviment, hi hauria el moviment i el que és l'activitat física, però realment si mengem és per poder tindre energia,
1: sí.
0: I amb aquesta energia i aquests nutrients poder moure'ns, no? Poder que el nostre cos pugui respirar, pugui sobreviure, no? I a més, sí, fer coses. Clar, aquestes coses les podrem fer millor o pitjor en funció de també el que mengem, de quina energia estem rebent, també, no? I en aquest cas també, si volem o estem fent algun tipus d'activitat física, ja sigui aeròbica, anaeròbica, qualsevol tipus d'activitat, doncs que sapiguem que també la podem millorar, les nostres capacitats físiques i resultats també amb aquests exercicis físics que fem a través de l'alimentació també. És superimportant, no?
1: Clar.
0: També.
1: Sí, sí,
0: llavors,
1: sí.
0: Clar, també una de les rames que toca la nutrició humana o la meva tasca, la tasca dels nutricionistes, és també aquesta nutrició esportiva, no? Que pot estar orientada a gent doncs, que fa doncs, simplement córrer, per exemple, una activitat amateur, o inclús ja més professional, no? També. Llavors, clar, inclús fixa't tu, que saps quin tipus de pacients tinc molts cops també per aquest tipus de nutrició? Persones que van a opositar, també.
1: Ostres!
0: Gens que han de fer oposicions.
1: Ah, mira, si és un perfil molt determinat,
0: és molt concret.
1: Bombers, policies...
0: Exacte. Ah. Aquest tipus de persones s'estan preparant a nivell intel·lectual, no? Doncs per fer aquests exàmens i passar-los, però també són conscients que tenen un tipus de proves físiques que són determinades
1: i
0: són molt concretes i les has de superar, inclús doncs has de tindre la millor nota, no? També. Llavors, clar, hi ha aquesta part teòrica i aquesta part pràctica, i per la pràctica aquesta d'aquest tipus d'exercicis o de proves físiques venen a mi també, no? Venen amb uns mesos d'antelació i el que fem és una preparació, no? Clar, per exemple, identifiquem en quin punt estan a nivell de composició corporal, d'hàbits i tot, i si venen en mesos anteriors podem anar preparant aquestes proves, no? I aquesta nutrició, per exemple, si la persona ha de guanyar més pes perquè necessita aquestes proves físiques necessiten més força, no? doncs els preparem guanyant més massa muscular, o si tenen més greix els baixem, o sigui, millorem aquesta composició corporal, perquè el dia de la competició o de la prova de física estiguin a pleno rendiment, no?
1: Val.
0: Sí, i hi ha una preparació inclús també el que els hi oriento, també amb qualsevol persona, de com entrenar, ja no només entrenar a nivell físic, no?, les proves, sinó com entrenar-nos a nosaltres a nivell metabòlic, el nostre metabolisme, com el podem entrenar, perquè si tu tens menys energia i fas exercici, puguis tirar d'altres reserves, i si no, si tens moltes reserves, pues rendir també bé. O sigui, rendir en qualsevol escenari.
1: Sí,
0: l'ideal
1: sí.
0: És tindre el cos preparat, que això és el que faig. Després es preparo a les persones, a esportistes, a que el seu cos no només treballi en unes condicions, sinó que pugui treballar en diferents condicions i el cos rendeixi...
1: Sempre reaccioni
0: correctament. Val? Perquè al final, ara estàvem parlant per exemple de les oposicions, però traslladem-ho o ampliem-ho, no?, a qualsevol àmbit de l'exercici físic, ja sigui simplement anar a caminar a la muntanya...

0: córrer, sí, fer bicicleta, fer...
1: anar a jugar a futbol amb els amics, no sé.
0: Sí, sí, o anar al gimnàs, qualsevol activitat, no? Al final hem d'entendre, doncs, que tenim un cos que rep energia, no? Mengem i rebem energia, però molts cops també hem de pensar en que hem de rebre suficients nutrients. Molta energia carregat de pocs nutrients no ens aportarà pràcticament res. Tindrem un pitjor rendiment. Mentre que si tenim molta quantitat de nutrients amb l'energia necessària, aquí sí que estarem ja jugant amb un bon nivell, no? Estarem ja aportant totes les vitamines, tots els minerals que el teu cos necessita en moments, doncs, d'estrès i de rendiment, no? Que el cos necessita, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Llavors, un cop tu tens aquests nutrients aplicats, doncs, que has menjat, has de saber també de quina forma el teu cos anirà subministrant-te aquesta energia, no? Uh-huh. Hi ha els macronutrients que ens poden sonar, no? Els carbohidrats, sí, les proteïnes, els greixos... Doncs el nostre cos és capaç d'anar processant o anar donant-te aquesta energia per fer aquesta activitat, doncs en aquestes fases, no? Primer tindríem aquests carbohidrats, també que hi ha simples i més complexes, després tindries que ja quan s'acabin aquestes reserves passaríem a cremar el que és el greix, també, greix corporal, que també tenim, que en aquest cas un gram de greix serien 9 calories, no? Més o menys aproximadament en un quilo de greix corporal que tenim al nostre cos, podem alliberar 7.000 calories.
2: Ostres.
0: Imagina't la quantitat de calories que tenim reservades al nostre
2: reservades
0: cos.
2: Per...
0: Un quilo són 7.000 calories. Mentre que un gram d'hidrat de carboni, que hem parlat abans, són 4 calories, i un gram de proteïna serien també 4. Llavors, el greix és el més calòric, també a l'alimentació, quan mengem, però també és el que ens dona també molta quantitat d'energia si el nostre cos és capaç d'agafar d'aquestes reserves perquè tu facis aquest exercici físic, no? I a més milloraràs la teva composició, perquè aniràs cremant greix corporal.
2: Clar. Fins ara sempre ens han explicat que lo principal per cremar energia i per fer esport eren els hidrats, no?
0: Sí.
2: Jo que vinc de la branca de l'atletisme i que he corregut durant molts anys, abans sempre havies de menjar pasta, no? Ara no sé si es fa, però les curses es feia el party pasta.
0: No,
2: és a dir, les curses organitzades, doncs el dia abans hi havia com una festa de la pasta i tu anaves allà i podies menjar un plat de pasta per fer càrrega d'hidrats.
0: Aquí està. Aquesta és la paraula, molt bé. Una càrrega d'hidrats. Encara es fa, eh? Vull dir,
2: encara hi ha les partipasti aquestes, sí.
0: No ho sé si estan aquestes partides.
2: Però es deia així, eh?
0: Es deien partit.
2: Allò, la Marató de Barcelona, doncs el dia abans tu anaves a buscar el teu dorsal, que sempre has d'anar a buscar el dorsal abans, en principi, i llavors tu, doncs mira, hi havia la partipasti i amb el dorsal et donaven un plat de pasta i tal, i podies allà fer com un dinar germanor amb altres corredors menjant pasta.
0: Pues en realitat ja es fa bé, perquè depèn de cada context del que parlem, perquè jo a vegades sí que entreno a les persones o que entrenin amb un nivell de carbohidrat baix perquè els ajudi a cremar greix i millorar la seva composició.
2: Però quan
0: volem fer una prova o un rendiment, aquí sí que hi ha d'haver un factor que ha d'estar ben carregat, no? Una pila, una bateria que ha d'estar plena i carregada. Què és? És el glucogen muscular, val? Glucogen muscular i glucogen hepàtic. Perquè ens fem una idea, aquesta paraula tècnica, ens hem d'imaginar, doncs, que els músculs i el fetge tenim com una pila, val? Llavors aquesta pila és la que utilitzarem per fer aquest exercici físic. És el glucogen muscular. Si està ple, tu tindràs la pila carregada i podràs fer exercici. Com es recarrega aquest glucogen muscular? Doncs fent aquesta partipasta, recarregant carbohidrats en la ingesta anterior principal. Per exemple, si entrenes si tens la prova pel dematí o fas una activitat física pel dematí, el millor és que la nit abans ja facis, per exemple, això, un plat d'arròs, un plat de pasta, una carn acompanyada d'unes patates, per exemple, o sigui, posar alguna cosa de carbohidrat, sempre barrejat amb proteïna, evidentment. Però, exacte, hem d'anar amb una bona quantitat de carbohidrat, en aquest cas complexa, com pa, pasta, arròs, patata, inclús si és la versió integral, doncs bé, si ho senta bé, no hi ha cap problema, però hem de fer aquesta recàrrega de glucogen perquè tinguem la pila aquesta carregada, perquè tinguem una bona quantitat d'energia.
2: I això no ha canviat, també ara veig que, i ara també suposo que en parlarem també, sembla que la proteïna està desbancant tot això.
0: Sí.
2: Perquè el que estic veient molt, en general, amb esport en general, és que ara el que s'ha de consumir abans d'efecte esportiva és la proteïna. No és com si la proteïna hagués passat per davant dels hidrats.
0: Ja, però penso que no, penso que al final és coherència. Si tu, després de l'exercici físic, desgastes a nivell muscular per l'activitat física que hagis fet, tu l'has de reparar. I la matèria prima mecanisme del múscul, que és la proteïna. Llavors, és més aviat, hem de tindre en compte que la proteïna ha d'estar després també.
2: Després, no?
0: Després, haver trencat aquestes fibres musculars i tot, el teu cos necessita una reparació de teixits i de múscul. Llavors, el que necessita és la proteïna, també. Sí, també hi ha d'estar abans, eh? A mi sempre m'agrada incloure proteïna, doncs, en totes les ingestes, val? Però no allò de dir, doncs, la ingesta abans, recarreguem només amb proteïna. Ja. Penso que si hem de fer una bona activitat i vols rendir, no, has d'agafar el nutrient que principalment cremaràs també i que et donarà més energia i més suport, sobretot la primera hora, no? Després, si ja és un exercici físic més allargat, amb el que supera l'hora, o així, potser aquí sí que necessitaràs suplementació, però també potser el teu cos ja entrarà a cremar aquest greix ja també.
2: Llavors,
0: al final hi ha tres fases. Primer, el teu cos anirà cremant hidrat de carboni. Quan ja no tingui o no li donis, començarà a cremar greix corporal també. I si ja és molt llarg, per exemple, maratons que duren 12 hores i la persona no s'està menjant res, clar, ja, després ja passes a cremar proteïna, a degradar múscul. Però, clar, el teu cos...
2: No hem d'arribar aquí, eh?
0: No, el teu cos és l'últim que busques, això. Necessita que... Ell vol la supervivència. Per sobreviure, sap que el més important que tens, en aquest cas, és els teus ossos i el teu múscul. Llavors, ell no voldrà mai catabolitzar, trencar i cremar aquests músculs que tu tens. Per això, davant, va primer l'hidrat i el greix. Llavors, amb això és suficient. I el que comentàvem, o per exemple, ara diem, és que si l'activitat física que tu estiguis fent normalment supera més d'una hora, aquí ens hauríem de començar a suplementar ja, a ingerir algú d'aliment, que en aquest cas depèn de cada activitat física. Doncs pot ser, per exemple, els típics corredors que corren, clar, no els hi, mentre estan corrents, no els hi va bé menjar alguna cosa sòlida. Doncs potser aquí hem de prendre alguns gels, algunes barretes,
2: els atuallaments i aquest tipus de coses.
0: Exacte. Si ja és en bicicleta o és un tipus d'altra activitat física, doncs aquí sí que poden menjar, per exemple, un plàtan, un grapat de fruits secs o de fruita de secada. Aquest tipus d'energia, que també és carbohidrat, però és més simple i ajudarà a recuperar aquests nivells d'energia més ràpid. I això, sempre que superi l'hora d'activitat física, és recomanable. I si no supera l'hora d'activitat física, simplement, en principi, amb hidratació és suficient. Bevent aigua a demanda, això sí, a demanda, és suficient. Que també amb el tema d'hidratació és un tema important a la nutrició esportiva, però el que s'ha arribat en els últims anys, perquè sempre es debatia molt, inclús amb els esportistes d'èlit, no?, també, ostres, quina és la hidratació adequada abans, durant, després i tot això, i al final es va arribar al context de dir, o la conclusió de dir que quan el professional o quan l'atleta tingui set, en aquell moment és el moment ideal per beure aigua, no? Potser està un pèl deshidratat. Però és millor aquest moment que anar-lo rehidratant massa o que estigui tan... Llavors, al final, el cos té un mecanisme de sacietat, també amb l'alimentació, també es regula amb el tema de la hidratació, i és totalment molt savi. A no ser que estiguis desregulades aquestes coses que s'han de regular després, però si no, normalment amb això és suficient. No? Llavors, el que comentem, si no supera l'hora, amb hidratació suficient, i si supera l'hora, depèn de l'activitat física, doncs ja hem de recarregar i fer alguna recàrrega. No? Però també, i el que comentàvem, a fer aquesta recàrrega d'hidrat de carboni continua tenint sentit, evidentment, és que hi tindrà sentit més endavant, perquè és que al final hi ha coses que no es poden canviar. Molt bàsiques, però no es poden canviar. I són les que hauríem de conèixer. I és que el nostre cos, doncs, té una certa biologia, funciona d'una manera determinada, duet des de milers d'anys, també, i és que continua funcionant amb aquesta manera. Llavors, coses com que si jo necessito energia, he de tindre la pila carregada. La carregàvem amb proteïna? No. La recarregàvem amb greix? No. La recarregàvem amb hidrat, amb aquest glucogen que hem comentat.
2: I per això tornem a dir, hem dit que és importantíssim contactar amb els professionals, nutricionistes, dietistes. Tu ets el nostre de capçalera.
0: Sí, estem aquí.
2: Nosaltres recomanem el Cristian, si algú ens escolti i vol...
0: És que estic aquí al Vendrell. Qualsevol persona que ara que ens pugui estar escoltant del Vendrell i del voltant, també, que veig gent del voltant també de per aquí, de zona, doncs que sàpiga que també estic aquí passant consulta, que molt fàcilment em poden trobar picant al buscador Cristian Fernández, nutricionista, o nutricionista Vendrell, i ja els sortirà la meva informació.
2: Fantàstic.
0: Amb la meva cara i tot.
2: I les xarxes i tot plegat, ja, també.
0: I les xarxes i més, però bueno, que això, fantàstic, que el buscador és important. Sí,
2: genial.
0: Sí, sí.
2: Cristian, gràcies.
0: A vosaltres.
2: Que vagi bé.
0: Igualment.
2: Adéu-siau.
0: Adéu.
3: Cada dia, de dilluns a divendres, fins a les 12, amb Pere Sallet.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat dos accidents i diverses incidències han complicat molt el trànsit aquest matí a l'AP7 i a les principals vies d'entrada a Barcelona. L'afectació més important s'ha produït a Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, on un accident amb dos turismes i un camí implicats ha deixat només dos carrils oberts i ha arribat a provocar fins a 20 quilòmetres de cua fins a Mollet del Vallès. A més, també un vehicle avariat a l'altura de Roca del Vallès ha sumat 4 quilòmetres més de retencions també en sentit sud. Les incidències han afectat de truc altres accessos a Barcelona amb cues a la B20, la B10, la C58, la C33, la C32 i també la C31 i la C16. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls, coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals, s'allargaran fins al diumenge a diversos punts del territori. Trànsit alerta que l'ús del telèfon mòbil continua sent una de les distraccions més esteses en què incrementa el risc d'accidents greus. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte està obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar que una IA estigui desregulada, opaca i en estampida i també en mans d'uns pocs. I a Catalunya les dones concentren la major part dels casos diagnosticats d'Alzheimer. Segons dades del Servei Català de la Salut, l'any 2025 hi havia 51.335 persones diagnosticades de la malaltia, de les quals 36.000 eren dones i 14.900 eren homes. La mitjana d'edat dels casos diagnosticats era de 85 anys en les dones i de 82 en els homes. Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, remarca la importància de treballar en la prevenció.
6: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
5: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a la PSAT entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre quan 5 individus vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs va, seguim, continuem. Tercera i última part de programa ja a partir d'aquí, després de l'actualització de les notícies, vaja, del butlletí amb la xarxa de comunicació local, i que ens porta ja aquests 4 minuts de les 11 del matí. Avui és dilluns, 21 de setembre, programa número 4028. Hem començat puntuals, com sempre, i un dia més a partir de les 9 del matí. Volem ser-hi fins a les 12, fins al migdia, i són sempre aquestes 3 hores diàries i habituals, buscant aquesta bona estona de ràdio, senzilla, sense pretensions i sempre explicant moltes coses, com no, eh? I els dilluns, secció estrella, el dilluns és el dia que tenim cuina, el dia que coneixem una nova recepta, la seva elaboració, els seus ingredients. Això dona peu a la participació, a les trucades, a aquest concurs que farem doncs d'aquí ja unes quantes setmanes, el sorteig per aconseguir un dels molts àpats i també vals en diferents establiments del municipi a la comarca. Tot plegat a través d'allò que ens explica i ens aporta en Salvador Rovira, que en res el podrem saludar. Secció de cuina que bàsicament ens portarà tota aquesta tercera i última part fins a les 12, fins al migdia, com ara dèiem. Doncs vinga, seguim, continuem. Som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tots.

0: Salvador Rovira, molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora, estimats oients. Un dilluns més amb vosaltres, a passar-nos-ho bé i a passar el ratet.
0: Clar que sí, home. D'acord. Doncs benvingut.
1: Recepta fàcil, avui farem de dolç.
0: Molt bé.
1: Ara feia dies que fèiem salat
0: sí,
1: i no en fèiem.
0: Entre una cosa
1: farem,
0: i l'altra.
1: Molt fàcil, també, perquè ho feu a casa. Bé, ja ho explicarem després. Hem de parlar d'alguna cosa?
0: Bé, jo volia preguntar-te com... Em sembla que participes, no?, en el darrer muntatge dels Inestables.
1: I tant, sí,
0: dins la programació de la temporada, que ja es coneix, que ja s'ha presentat.
1: Ròmul el Gran.
0: Ròmul el Gran. Sí, sí. No sabia que l'estàveu preparant.
1: Sí, ja fa uns mesos hi va haver per on, pels Malcasats.
0: Ah, clar.
1: Vam començar abans de Malcasats, però bueno, ara ja hi tornem a ser.
0: Molt bé.
1: Perquè d'aquí 4 dies ja es farà.
0: Per això, de fet, ara comença la programació de la temporada, la qual ja ho hem explicat, serà ja a partir de aquest proper cap de setmana, i perquè fa Ròmul el Gran, que serà l'última proposta d'aquesta temporada.
1: El 13 de desembre.
0: Això mateix.
1: És el diumenge a les 6 de la tarda.
0: 13 de desembre. Jo crec, clar, no sé les entrades quan es posen a la venda.
1: No ho sé, però el primer dia ja quasi hi havia mitja sala plena.
0: Sí?
1: Perquè he vist el...
0: Val. Doncs aleshores que la gent, si té ganes de veure-ho, que s'afanyi, que reservi ja la seva entrada, a més amb aquesta nova platea, no? Sí, les noves butaques.
1: Vaig preguntar amb el nostre senyor director, dic que si seu bé. I home, diu, per la nostra obra aguantaran, vull dir, el cul, com, perquè la butaca aquella, a part que són rectes, la seient és molt important, no?
0: Clar.
1: Diuen que està bastant millor, però no he provat, no puc dir res.
0: Ja, quan les provis ens
1: ho
0: diràs,
1: eh? Ho diré, ja, home, ja evidentment que ho diré.
0: Escolta'm, parla'ns una mica més d'aquest Ròmul el Gran.
1: Home.
0: Una miqueta, inicialment, no cal que ho desvegi tot, perquè ja en parlarem quan sigui el moment de l'estrena. Però, clar, és una obra molt... És diferent, no?, de la que ho fet fins ara.
1: És diferent, sí. És una obra... Parla d'un emperador romà, Fran... No vull fer esport ni res, és un emperador romà que en vez de fer gran el seu país, a Roma, la vol enfonsar del tot.
0: Vaja.
1: Sí.
0: Val.
1: I ell es dedica a les... El primordial és dedicar-se a les gallines. Entens? I ja ho
0: veiem. I a partir d'aquí ja es desenvoluparà tota la història.
1: Sí, ja ho veiem. Sí.
0: Que, de fet, hi ha molts actors...
1: Sí,
0: és d'una de les obres més complertes,
1: sí,
0: no?, pel que fa als actors.
1: Gràcies a Déu, o qui sigui, Els Inestables és un grup de gent que cada vegada som com a més família i el jovent els agrada molt principalment entrar a dintre dels Malcasats.
0: Val.
1: Per ells això és bastant primordial.
0: Sí?
1: Però llavors hi entra dintre del grup dels Inestables, que els que són vells ja, que som uns quants que ja quasi ens hauríem de retirar, però de moment encara...
0: Podeu anar fent.
1: Aguantem per allà en paperet, però el jovent és el que han d'estudiar i fer els papers més llargs i importants.
0: Va, això està bé, que hi hagi canvi generacional, tot i que els més grans encara teniu dies i anys per donar guerra.
1: I nosaltres encantats perquè et diguis, som com una família, m'entens?
0: Clar.
1: I ens ho passem bé, ens ho passem fer actuant, ens ho passem bé els assajos i tot plegat.
0: Molt bé. I això que hi ha molta participació, hi ha molts actors, és a dir, la fitxa artística és molt àmplia.
1: Sí, sortim quasi tots els que som ara per allà.
0: A més, amb un cartell que s'ha donat a conèixer molt divertit, no?, que aneu allò... Deveu fer com de gallines, entenc, no?, que aneu amb una gallina al cap.
1: Ja t'he dit que l'emperador romà...
0: Sí, cuida gallines, no?
1: El més important és de ser.
0: Està bé. Doncs, Ròmul el Gran, aquesta nova proposta dels Inestables, que és dins de les propostes d'aquest temporada, que hi ha moltes altres propostes, com sabeu, ja n'hem parlat, ho anirem recordant, i que comença ja aquest mateix cap de setmana.
1: Que cridaràs el senyor director...
0: Sí, quan vagi arribant, és un clàssic.
1: Perquè t'ho expliqui tot més bé.
0: De fet, cada any sempre, no?, heu participat. L'any passat, per allò, per als últims espectacles de la temporada, cada any sempre hi ha alguna proposta.
1: No me'n recordo quina vam fer, si Arran de Terra, ja no me'n recordo.
0: Arran de Terra, potser.
1: O l'últim que vam fer, potser
0: sí,
1: Arran de Terra, o...
0: Diria que sí. Bueno, això és
1: sempre,
0: això.
1: Sempre intentem fer, almenys un cop a l'any, veure a dalt l'escenari.
0: Està bé.
1: A part dels Malcasats i això.
0: Això demostra, com deies tu, aquesta bona salut dels Inestables, a banda dels Malcasats, que és un dels punts importants, i val de paller del propi grup.
1: Que som és el mateix grup, és l'adjetiu.
0: Sí.
1: Grup de teatre Inestable del Vendrell.
0: Del Vendrell, correcte. I que també, a banda dels Malcasats, doncs també hi ha diferents propostes, i ben variades, i cada any sempre una, com diu el Bodó, i aquesta és la que dèiem ara, aquest Ròmul Gran, que veurem ben aviat al Teatre Àngel Guimerà.
1: Sí, vinga, veniu, que creiem que s'ho passareu bé.
0: Sí, home, sempre.
1: Nosaltres ens ho passem bé.
0: Sí. Producte de proximitat, producte de gent de casa, no, això també sempre s'ha de remarcar.
1: Perdona, actors no professionals, però gairebé, gairebé.
0: I
1: anat a veure bastantes obres de professionals que venen per la temporada.
0: Sí.
1: I, bueno, no s'ho fotes medalles, no? Però, vull dir, no desentonem, eh?
0: Molt bé. Tota la informació d'aquesta temporada a www.temporada.cat, també les entrades les podeu trobar això a través d'internet, www.temporada.cat. Així que us recomanem que hi entreu, que ho visiteu i que acabeu de conèixer totes les 11 propostes, crec que són 11, sí, que podeu trobar en la temporada d'aquest any. Molt bé.
1: Dit això, també vull dir que el Madrid, estan plorant contínuament, no dic perquè ets un aficionat del Madrid que va ens escolta i que posem l'himne del Madrid, que no el posarem mai, però si voleu li posarem aquella cançó Calla't, niña, no llores más, de la Genet, perquè ja estan plorant contínuament l'àrbit i això, i cada dia. I tenen aquella televisió del Madrid.
0: Sí, Madrid Televisió, no? O Marca Televisió.
1: És infumable.
0: Bueno, clar, es compren per ells, no?
1: El Barça també tenia una televisió que ni s'assemblava amb això. Això és algo tremendo.
0: Sí que és veritat. Home, i de fet el Mourinho, que ja la van contractar una mica per això, ja no crec, que ja va esbatussar els àrbitres, no?
1: Que duri el Mourinho, perquè disfrutarem i estarem bé.
0: Molt bé. Doncs futbol...
1: Volia dir-ho.
0: Queda ben dit. Teatre, futbol... El vendrellenc, no sé, a vegades comentaris o... El que sí que ho el Vendrell, el poble.
1: El Vendrell aviat es fotrà foc, el Vendrell.
0: No ho diguis, això, home.
1: M'has posat...
0: Si alguna cosa a comentar, no ho deia. Per això, eh?
1: No sé si actuacions, la tia el Bou de Foc.
0: Sí, que va estar d'aniversari.
1: Que em sembla molt bé, però aquí cada aniversari fotem foc.
0: Molts aniversaris d'aquest 2026 són de colles de foc, és curiós. I entre elles el Bou de Foc, que va ser aquest passat cap de setmana, també.
1: I els comercials, jo no vaig ni a favor ni en contra, perquè ara jo sóc un jubilat, no? Però pregunteu-los amb els que tenen botiga i això, si estan contents de que cada setmana...
0: Han de tapar aparadors i tot això. És una feina.
1: Vull dir, pregunteu.
0: Però el foc dona vida.
1: Sí,
0: no?
1: I tant.
0: porta gent.
1: Cap problema, jo vull dir... Però ho dic.
0: Sí. No t'ha agradat mai massa el foc amb tu, no? Em sembla badó, en general.
1: Una vegada vaig caure de l'escala quan tenia la botiga.
0: Sí.
1: Per tapar els
0: ostres, sí, el...
1: Oh. No em vaig fer mal del tot, però... Ja. I coses d'aquestes, una vegada em vaig cremar, o sigui, jo el foc lluny.
0: Ja, és això, que dintre les moltes coses que has fet culturalment al municipi...
1: He fet de tot.
0: Foc no, eh?
1: Sí.
0: Sí, també, has fet de diable, també.
1: Sí, no, jo sóc un dels fundadors del Cabrot del Vendrell.
0: Va, és veritat.
1: Perquè vam fer els pastorets, és veritat, i aquell moment hi haurà de junta dels pastorets, no?
0: És veritat.
1: I el primer dia d'estreno del Cabrot,
0: sí,
1: ja vaig veure que això no anava per a mi.
0: Sí. Ja vas provar, vas dir, no...
1: No vull dir coses perquè no es poden dir, però va cremar una caixa i un d'una altra caixa ja fotre un coet dintre la caixa de l'altra, una explosió...
0: Què?
1: A davant de casa, la gent, allò, una estampida, sí. Va dir, veure, això no és per mi.
0: Vaja.
1: El meu cap, per això dic,
0: no,
1: per
0: no,
1: mi
0: no,
1: el
0: sí,
1: foc...
0: Sí.
1: Perdoneu-vos que us agrada molt, però vaig al torrent, no entens, i ràpid.
0: Bueno, hi ha gent que li agrada molt el foc.
1: Perfecte.
0: Hi ha moltes colles al Vendrell, ha com una tradició.
1: Molt clavada, més.
0: Però sí, hi ha moltes bèsties de foc.
1: Sembla que no puguem fer res sense el foc.
0: Perfecte. Que ho gaudeixin qui ho gaudeixin.
1: Exactament.
0: Ja està.
1: El mateix que hem dit del Madrid i tot això, ens diem això.
0: El Madrid se quema, no? No,
1: i si volen, alguna cançó, posarem Calla't, niña, no llores más, que em sembla que la cantava la Genet, perquè, doncs, que estiguin contents.
0: Va, dit tot això, ara sí, aquesta bona repassada.
1: I el Mourinho, que duri molt, perquè disfrutarem.
0: Sí, donar un espectacle, que per això l'han agafat, eh? Sí. Per això ha tornat a venir altra vegada, una mica per donar espectacle, si no malament.
1: Bueno, dit això, anem...
0: Vinga, va, anem a la recepta, que és el més interessant.
1: No, primer direm...
0: Ai, els restaurants,
1: Els restaurants i col·laboradors que col·laboren.
0: Sí.
1: Comencem pel començament. El García Lorca, el restaurant El Rocío. Després també tenim el restaurant Vila Casals a la platja de Sant Salvador, a Cal Mestre, el restaurant Can Quildo a Llorenç del Penedès, el Bar Estepa al carrer Conflent, a la zona del Tancat, el restaurant El Niu al costat del Mercat, I després tenim el Bar Solà, al carrer de Mar del Vendrell, i Braseria Les Faroles, a la plaça Francesc Macià, a darrere mateix de l'església. I després ja tenim pastisseries. La pastisseria Fargó, la cafeteria, creperia i pastisseria Valla Briga, que aquí fan esmorzar, dolç o salat, sempre. El Fragó fa una coca. Una coca... Ells, el Valla Briga, fan esmorzar dolç o salat. O entrepà, o el que fem cosant, o el que vulgueu. Sí. I per últim, també s'ha incorporat el forn pastisseria La Passions, que en principi ja fa... és igual, el que donguin, pràcticament, quan es toqui un bal de tots aquests, truqueu abans i ens ha tocat això
0: i ja està. Ja s'informaran, i si és un cas d'una coca, doncs ja quedarà reservada, i aquest tipus de coses. Molt bé.
1: Vinga, i ara anem per una recepta d'aquestes dificilíssimes, eh? Uh-huh. Avui parlarem de dolç, com hem dit al començament, i farem trufes.
0: Val.
1: Trufes fàcils.
0: Que bones.
1: Sí, perquè abans anaves a la pastisseria i normalment en trobaves.
0: Sí.
1: Ara cada vegada en costa més de trobar-ne.
0: Sí, jo sé que n'hi ha de congelades en algun supermercat.
1: Home, sí, això sí. Bueno, però no cal que ho feu jo. Feu-ho a casa, que sortirà més bé.
0: Sí.
1: Ho farem fàcil i molt més barat.
0: Sí, i molt més bones.
1: I les congeleu a casa i es duren una eternitat.
0: Sí.
1: Una eternitat no, però duren molt.
0: No, duren molt, sí.
1: Ah, vinga, doncs. Avui, el títol, trufes fàcils. Ingredients. Tots paper i llàpids, eh?
0: Vinga, apuntem bé, sisplau, tots ben atents.
1: Aniré a poc, perquè a vegades vaig ràpid i no... 225 grams de llet condensada. Direu, de llet condensada, però sí, de llet condensada. La trufa, normalment, es fa amb nata, doncs aquí en vez de nata posarem això.
0: Val.
1: I llavors, una cullerada de mantequilla. Una cullerada de mantequilla. Tres cullerades de cacau... que acaba en pols purt, eh? La dolçó ja la donarà la llet condensada.
0: Sí.
1: I fideus de xocolata per arrebossar després.
0: Va, que és el típic de les trufes.
1: Exacte. Anem per la elaboració. A una cassola posem la llet condensada i la mantequilla. Quan tot estigui fos, incorporem el cacau en pols. I llavors a foc fluix anem remenant fins que espessi. Un cop sigui espès, el posem en un bol i el posem a la nevera. Com a mínim un parell d'hores. Dos o tres hores perquè quedi ben espès.
0: Llavors, compacte.
1: Amb les mans, fem les boletes, les arrebossem del fideu de xocolata i les tornem, quan estiguin ja fets, ho tornem a posar a la nevera o al congelador i tindreu trufes per un munt de dies.
0: Per donar i per vendre.
1: Sí, per l'endemà o per, si ho congeleu, pel dia que vulgueu. Senzillament és això.
0: Val.
1: Posar el foc amb la llet condensada i la mantequilla, quan estigui fos, incorporar el cacau purt en pols.
0: Val, sí.
1: Ben remenar fins que es vagi espessint.
0: Val, fantàstic.
1: Ho poseu en un altre bol o un altre tàper o el que sigui, a la nevera, que refredi per poder treballar i fer les trufes arrebossades.
0: Molt bé.
1: Si alguna cosa no ho entès, m'ho dieu. Tampoc ha sigut gaire difícil, però...
0: No són gaire complicades de fer, però això segur que té algun dubte. Ara que encetarem les trucades i la participació, segur que ho ha preguntat, doncs que aprofiti per fer-ho, que de fet per això és la pròpia secció. A banda d'aconseguir un bon àpat i un bon premi, doncs també podeu trucar, podeu preguntar o podeu explicar alguna altra recepta, si voleu, o si feu algun tipus de trufa que és molt comú, doncs també la podeu dir, feu el que voleu.
1: I sempre ho diem, si hi ha algun cuinetes o que vulgui vindre aquí a explicar la seva recepta, nosaltres encantats de la vida.
0: Sí, que vengui, quan s'expliqui per telèfon, cap problema. Total interacció i total participació a través dels canals de sempre.
1: I si en fem una pregunta per fer-la, no? Doncs avui preguntarem, quants 225 grams de llet condensada hem dit?
0: Molt bé, que és un dels ingredients importants, eh?
1: Quasi el principal, el cacau, perquè, clar, trufa té gust de xocolata, no?
0: Sí. Doncs quina quantitat de llet condensada? 977-15-70-69, aquest és el telèfon de directe, com sempre diem. O també, si voleu, podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Encetem trucades i tenim ja la primera d'avui. Bon dia.
2: Bon dia, joves.
1: Hombre, Joan.
0: Jean Papalet, què diu vostè?
2: Ja veig que esteu perfectes, vosaltres.
0: Sí, sempre.
2: Però si vols apuntar els 225 grams...
1: No, estàs apuntant, m'he sentit a la veu ja.
0: Ja n'hi ha prou.
2: A veure, jo vaig a fer referència a dues coses. Una, que jo sempre he sigut del número 7. Ara m'he passat al 6, perquè com que el Barça porta 6 punts amb el Madrid, ara tinc el 6.
0: Molt bé.
1: Esperem que vagis...
2: I tranquils, que a l'entrenador del Madrid ja li guarden una plaça allà al Pere Mata, no us preocupeu.
0: Sí, bueno, ja fa temps que li faria falta.
2: Home, això que heu dit del foc. Uh-huh. Jo tinc moltes amistats a la comarca del Baix Penedès, amb el món del ciclisme i amb bé. Tot, no?
0: Sí.
2: I la majoria m'estan dient que és l'únic poble del Baix Penedès que fa fàstic per la festa major. Quan s'està, a més de tenir-ho tot obert, com cada poble, aquí està tot tancat. I aleshores els de fora diuen, cony, per què no fan un altre dia això i no per la festa major? Jo em penso que tenen una mica de raó. Què us sembla amb l'altre?
1: Parles d'això del foc, parles, no? De ens fan tapar les
0: fan tapar els comerços i això.
2: Per la festa major, en vez d'estar tot obert, com cada poble, aquí està tot tancat.
1: Bueno,
2: jo no I llavors això no hi estan d'acord, la comarca. Això no ho deuen saber els d'aquí.
1: Jo no vull entrar.
2: Ara, jo no és que estigui contra el foc, perquè jo, quan fan coses de foc, ja no hi vaig quasi mai. Jo sóc antifoc.
1: Fa foc crema.
2: Sí. Bueno, sense tonteries.
0: Molt bé, queda dit.
1: Molt bé, Joan.
2: Aquesta recepta, Badó, em penso que la faré demà mateix.
1: A veure si la pots fer, perquè, home, a veure si és veritat, perquè és que no s'ha de fer res, pràcticament.
0: Està
1: al foc, remenar els ingredients, que s'espessi al foc. Quan ho tingueu foc fluixer, no? Foc
2: fluixer, n'ha fet. Ingredients s'està fet, Badó.
1: Sí.
0: Això mateix.
2: Bona i bo.
0: Molt bé.
2: Jo sempre acabo igual. Visca tots els calaixeros i calaixeres i visca la cuina.
1: Visca nosaltres.
0: Gràcies, Jan. Adéu. El Jan Papalet, que avui també ens torna a trencar una mica el gel, és la primera trucada, però a partir d'aquí ha d'anar seguint això, 977-15-70-69. Bon dia.
3: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors.
3: Hola, tresor.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Sí, tot bé?
3: Sí, 225 de llet condensada.
0: Molt bé.
3: Escolta'm, Badó, la culleradeta de mantequilla de cafè o de culleradeta de sopa?
1: De sopa. Una cullerada,
0: sí. Una cullerada...
1: Una cullerada de mantega.
3: Una cullereta de mantega de sopa, vale.
1: Sí.
3: No petita, grossa. Vale. Què més us anava a dir? A part d'això, volia preguntar... Bueno, però... Si havíeu vist el Jan Potis pel carrer o... Teniu algun missatge o alguna cosa? Fa temps que no sé res d'ell i no...
0: No, amb les vacances i això, vam parlar amb ell per el concert que es va fer, no?
3: Sí,
0: a finals
3: sí, jo vaig veure l'últim dia el concert,
0: sí,
3: però
0: no amb les vacances i que mentre que... Això,
3: no, però com fet... que a vegades et truca quan...
0: Sí.
3: Ja has vingut de vacances, sempre et fa la trucadeta del dijous, però diu que no sé.
0: Sí.
3: Bueno, ja no, trucarà,
0: bueno,
3: així sí, de fet, sí. Ja trucarà.
0: Sí, home, sí.
3: Bueno, carinyos, doncs pues, molt bé.
0: Molt bé.
3: Molts petons i moltes abraçades.
0: Gràcies, igualment.
3: I escolta, aniré aviat a buscar l'entrada, a Badó, perquè
1: l'entrada...
3: Que ja està mig ple.
1: Ah, del teatre, sí.
0: Ròmul el Gran.
1: Si ja hi pots anar, divendres passat va començar. I ara, el divendres...
3: Ah, perquè, el divendres, per escollir...
1: Sí, bé, no, vés aviat, perquè si no t'aniràs a dalt de tot, també.
3: Ah, vale, pues sí, pues sí que s'emplenarà ràpid, eh?
0: Sí. Home, un altre any l'he hagut de fer dues vegades, no?, em sembla, perquè les entrades quedaven esgotades.
1: Ja veurem el que farem aquest any. De moment, el primer dia ja estava més de mitja entrada.
0: Sí.
3: Però imagina't el que falta de dies, encara.
0: Per això,
1: clar,
0: per això.
1: La gent ens coneix, sí. Coneix les nostres cares.
3: Clar.
1: També fa gràcia.
3: M'espavilaré.
0: Molt bé.
3: Bueno, estimats, molts petons i abraçades, eh?
0: Gràcies, igualment, Maria Dolors.
3: Vale, carinyos,
0: adéu. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Hola.
4: Hola, sóc la Maria Antònia Piqué.
0: Hola, com estàs, Maria Antònia? Com va això?
4: Bé. Mira, aquí anar fent. Sempre toca de fer coses.
0: Exacte, sempre s'ha d'anar fent.
4: Aquestes trufes també les faré.
0: Són molt fàcils i han de quedar molt, molt bones.
4: Jo m'agrada les coses fàcils.
1: Clar, fàcils, com estigui, les congeles. I...
4: Sí, llavors en tens per dies.
0: I tant. Algun dia de postres o el que a mi m'agrada molt és...
4: No, que està bé. El que diem que no se'n troben gaires, no.
0: No, per això es van perdent. I fas un cafè, un talladet i una trufeta i...
1: O sense cafè.
0: Ho dic per aquesta fusió cafè i xocolata sempre queda molt bé. Digues, Maria Antònia, digues.
4: Pues 225 grams de llet condensada.
0: Fantàstic, doncs això ho apuntem. Sense més.
4: Vale, que
0: gràcies.
4: Bon dia.
1: Gràcies, igualment.
0: Adéu. Seguim, més trucades. 977-15-70-69. Hola.
5: Bon dia.
0: Bon dia.
6: Fina Bargalló.
0: Fina Bargalló.
5: Fina Bargalló, gener.
0: Com estàs?
6: Sí.
5: Bueno, doncs mira, anar fent.
0: Anar fent.
5: Ves, mira, anar fent, no?
0: Molt bé. Molt bé.
5: Ahir va estar molt bé la Rambla, vam anar, perquè mira,
6: ah,
5: tot
6: sí,
5: ajuda
6: sí.
5: a distreure.
6: Sí, sí, no em veien agradar.
5: I a més va ser maco, ser l'orquestra. 95 anys, escolta'm, sí, l'orquestra sí. d'ahir del Vendrell.
6: Sí, però jo pensava, ahir, hi vaig anar també, eh? Em pensava trobar-me ex-músics del Vendrell, m'entens? El Jos i gent que havien tocat en que, el grup, doncs, que també hi serien.
5: Però, bueno, van fer pujar a dalt, que si miro... I...
6: Ah, van pujar al final? Així, jo...
5: Sí.
6: Això devia ser l'hora del ball, perquè l'hora del concert no.
5: Ah, sí, l'hora del ball.
6: Ah, bueno, jo vaig marxar ja.
5: Sí,
6: ja,
5: no. van fer pujar tots els músics.
6: Ah, val,
5: i van, jo dic, el Casimiro, claro, que és el Canyelles.
6: El Canyelles, el Josa, el Claramunt, diversos que han tocat a la melodia, i que jo em pensava que, doncs, que, no sé, que retrobarien
0: val.
6: I farien
5: sí,
6: com a...
5: Sí, sí.
6: Molt bé.
5: I va una noia del Vendrell, no sé qui deu ser, i un noi també, ara.
6: Sí, la noia, sí, la noia, com t'ho explicaré... És la... Saps aquella noia que treballava a Cal Cotxet? La Carme...
5: Sí.
6: La Carme...
5: Ah, sí?
6: Solans?
5: Sí.
6: Doncs la seva filla.
5: Ah! Ah!
6: La seva filla, la Iberdon.
5: Sí, sí, sí. Ostres, saps, jo la coneixia molt, aquesta nena.
6: Bueno, doncs... És aquí, ah. serena.
5: Ah, mira, millor, la Carme. Ho dic, la vegi,
6: sí,
5: tant.
6: I el pianista, doncs el pianista és a Vendrell, però tampoc ho
5: veia. Morilla, va dir.
6: Sí, no ho vaig reconèixer.
5: Sí, però no
6: sé.
5: Bueno,
0: molt bé.
6: No, va estar bé, va estar bé. Va
0: és
6: estar
0: que és un any de celebracions
5: sí,
0: i d'aniversaris, entre ells l'Orquestra Melodia, i tant.
5: I molta gent ballant, que van disfrutar, que és el que cal.
0: Ah,
5: que avui dia,
0: sí,
5: avui dia es té de fer així,
0: sí,
5: perquè, escolta'm...
0: Sí, distraccions, si no malament...
5: Distraccions, perquè convé molt.
0: Sí, sí,
5: perquè
0: sí.
5: només sents coses, només sents coses...
6: Sí.
0: Sí. Xungues.
5: Bueno, ja ho sabem.
0: Xungues, que diuen els joves.
5: Són massa gent, sí.
0: Sí,
5: sí oh. perquè m'han dit, bueno, ho dic aquí, perquè... Doncs,
6: sí.
5: No és cap, ja ho sabeu,
6: sí, sí,
5: que s'han mort tots un cos, eh?
6: Jo sí, ara, i també he rebut un missatge, l'Antonio.
5: Jo, perquè és del Vendrell i és conegut,
6: de tota
5: i la seva dona
6: sí,
5: i tot.
6: Sí.
5: Tants anys ella a la botiga, ella a la plaça, i,
6: sí.
5: i devia tenir una edat com ara tu, no? Més jove.
6: Sí, una mica més jove, em sembla que en tenia 71, em sembla.
5: Ah, veus, més jove, per
6: sí.
5: això, que encara era jove. Per això mateix, que
6: també
5: de fer ball, i la gent que puguin, que ballin...
0: Exacte, exacte. S'ha de disfrutar el dia a dia,
5: sí,
0: si no malament. Sí,
5: sí, sí
0: senyora.
5: Sí. Digue-m'ho, que prou sí. que ho veig. Prou,
0: això,
5: prou que ho sé.
0: Molt
5: prou
0: bé,
5: prou
0: bé. Molt bé,
6: bueno,
0: Fina.
6: Vinga, Fina.
5: 225, ja, ara m'he despistat. 225 grans.
0: No pateixis,
6: molt bé,
0: fantàstic.
6: Molt bé,
0: doncs
6: records a tots.
5: Bueno, records a tots.
0: Gràcies, que vagi
5: bé.
0: Adéu. Adéu. Vinga, més connexions. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Hola.
7: Hola.
6: Isabel?
7: Sí.
0: Sí, com va això, Isabel?
7: Molt bé, aquí. Tranquils, sí. ara ja el francada.
0: Ara ja està. Ara ja comença una època més tranquil·la, ja.
7: Sí, no, ara fins que canvien l'hora a finals d'octubre és el millor.
0: Clar.
7: És així.
0: Molt bé.
7: La tranquil·litat, encara pot anar una miqueta a la platja, que a
6: sí,
7: aquesta
6: sí.
7: hora, caminar,
6: sí.
7: mullar-te una mica els peus,
6: sí,
7: i
6: sí.
7: sense quasi ningú.
0: Sí.
7: I bé, tranquil.
0: Que bé, aprofita, tu que pots.
7: Sí, sí.
0: Aprofita.
7: Sí, sí, això que diem, s'ha d'aprofitar el dia a dia, que
0: correcte.
7: Demà no sabem què passarà.
0: No. Exacte, no saps mai com es pot torçar, així que aprofitem-ho, sí, senyora.
7: Molt bé, doncs provarem de fer aquestes trufes
6: sí,
7: fàcils.
6: Sí, prova.
7: 225 grams de llet condensada.
6: No, això, tingueu el tanto a l'hora de la cocció, foc baix, amb paciència i anar remenant.
7: Que no es cremi, el que cal.
6: Sí. Val?
7: Molt bé.
6: Vinga, doncs.
7: Doncs vinga, bon
6: gràcies.
7: Dia a tothom i
6: visca
7: el Barça, masculí i femení.
0: Això. Gràcies, Isabel.
7: Vinga, bon dia a tothom.
0: Adéu, bon dia. Adéu. Més trucades. Hola.
8: Hola, bon dia, carinyo.
0: Bon dia,
6: Montserrat.
0: Montserrat, què dius?
8: Mira, aquí,
0: escoltant-se. Molt bé, doncs gràcies per fer-ho, ja ho saps.
8: Ja, mira, escolta, no tinc altra cosa que fer ara.
0: Bueno.
8: Encara no l'han arreglat,
0: aquesta l'ascensor.
6: Encara no, ara.
8: No
0: tota la calaixera, tota l'audiència pendent del teu ascensor, Montserrat, que ho sàpigues, eh?
8: Escolta, és un tip, eh?
0: Ja.
8: És un tip, eh?
0: Escolta, si fa falta ja vindrem nosaltres a arreglar-lo. No en sabem, però bueno, ja ens ho farem.
8: Si poguéssim, ja ho
0: faríem. Clar, cable amunt, pelem un cable, pelem un altre cable, potser sí que ho acabarem encertant. Saps què
8: no,
0: vull dir?
8: No, però hem de posar un com se diu això d'aixecar la gent per la carriola. Una corriola.
0: Un muntacàrregues o alguna cosa, sí.
8: haurem de fer això.
0: Potser sí que hauríem de fer.
8: No podré moure mai.
0: Bueno, sí, home, sí, ja veuràs com sí, ja veuràs com sí.
8: Jo crec que sí.
0: Sí, home, sí, només faltaria. Només faltaria.
8: Vale, d'acord.
0: Molt bé, Montserrat, gràcies.
8: Vale, adéu.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Hola.
9: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Pep Miró. Ah,
9: soc en Pep Miró.
0: Sí. Com estàs?
9: Bueno, jo acabo d'arribar i posar la tele i ara estic veient. I, bueno, la recepta d'avui, pues, no la sé, perquè no us he escoltat. Però, bueno, jo he sentit alguna cosa de llet condensada o no sé què.
0: Sí.
9: Em m'ha semblat.
1: T'apuntem igualment. Sí, no, sí. No és el fet de trucar, ja estem contents.
9: I, bueno, jo, el moment que us he posat, estàveu comentant el del concert d'ahir, de la melodia,
1: sí.
9: Que, per cert, va estar molt bé, sí. Amb el Rafael Clamunt, tots els cantants, i també, com a curiositat, hi va pujar també el fill de la Mari, perquè va cantar durant també un temps amb ells.
1: No ho sabia.
9: També va estar un dels que va pujar allà dalt, com a cantant i això. Molt bé, va estar un concert molt maco, molt emotiu, i bueno, i el que hi ha.
0: Que bé.
1: Perfecte, sí, sí.
0: Molt bé, doncs mira, celebracions importants aquest any.
9: Sí, sí.
0: Gràcies, Pep. Bé.
1: Adéu, Pep, adéu.
0: Que vagi bé. Adéu. Teníem algun missatge de WhatsApp que després l'acabarem d'explicar. Recordem-ho, el 686-101-101. Anem que va més trucades, de moment, per no fer-los esperar massa.
1: Sí.
0: Bon dia.
10: Hola.
0: Bon dia, Carme.
10: Bon dia.
1: Què tal? Sí.
0: Com va això?
10: Mira, anem fent.
0: Fantàstic.
10: Que és molt, jo anava a dir, 225 grams.
0: Molt bé.
1: Molt bé,
10: Carme. Que ahir també vaig sortir a veure allò de la melòdia, que es va agradar molt.
0: Sí?
10: Sí, el Josa sí que hi era, sí, perquè va vindre per allà.
1: Sí, el Josa sí, vaig veure que arribava allà, però jo els pensava veure a dalt l'escenari tocant.
10: I van
1: pujar més tard, però jo ja no hi era. Jo vaig, a l'hora del ball, vaig marxar.
10: Això era com fent el ball, va vindre a parlar. Allà en Naltor, vull dir que de veure el vaig veure, vull dir que no d'allò.
1: Home, el teu home també músic i tot plegat,
10: sí, no? Sí, però no hi havia anat mai amb ells.
1: No, ja ho sé, que no tocava amb els veïa.
10: Sí, amb el veïa. Hi va anar 43 anys, amb el
0: veïa. Imagina't.
10: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
10: Però són bonics de veure, d'anar a veure les cançons, i allò a mi em va agradar molt.
1: Jo, saps què em recordava a mi ahir, que jo també era a l'hora del concert, em recordava l'embalat de la Plaça Nova, imagina't.
10: Sí.
1: L'embalat de la Plaça Nova, clar, és un... A davant de casa, pràcticament,
0: tot l'embalat allà.
10: Sí, davant de casa teva.
1: Sí.
10: I quan posaven els palcos, allò feia festa major, eh?
1: Era
10: com començaven a muntar l'embalat, ja feia festa major.
0: Sí, s'han perdut els embalats, en general, s'han anat perdent.
10: Sí, tot canvia, però sí, bueno, ahir va estar molt bé, la veritat.
1: Sí, sí.
0: Que bé, fantàstic.
10: Doncs, bueno,
0: molt bé.
10: Vinga, doncs.
0: Gràcies per trucar,
1: Carme.
0: Gràcies. Adéu. Més connexions, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Hola.
11: Mari.
0: Com estàs?
11: Què tal, com esteu?
0: Molt bé.
11: Molt bé, no? Sí. Bueno, jo, com t'ha dit el Pep, Badó, hem arribat de comprar tard i no he escoltat la recepta aquesta setmana.
1: Castigada i de cada paret, doncs.
0: Mira, només et direm que són trufes. Trufes de xocolata,
11: bona.
0: Boníssimes.
11: Ostres,
0: i a més, molt bona. Fàcils de fer, molt fàcils de fer.
11: Oh, Badó, passa'm la recepta.
1: Ja
11: t'ho
1: passaré.
11: Que bones, i la xocolata, que és el meu buà.
1: Que cau, mira. Xocolata que cau pur, que cau pur. Barrejat...
0: Clar, perquè hi ha la llet condensada i ja li dona la dolçor que fa falta.
1: Ja t'ho diré, és molt fàcil. Doncs sí.
11: Pues me n'alegro molt, ja
0: molt
11: ho provarem.
0: Bé. Fantàstic.
11: Bueno, doncs què s'havia de dir? Llet condensada o alguna cosa
0: així? Sí. Quina quantitat de llet condensada...
1: Quants 225 grams...
11: Quants 225
1: grams de llet condensada?
0: Fa falta per la recepta, això tal
11: molt
0: qual.
11: Bé. Doncs ja està.
0: Molt bé.
11: 225 grams.
1: Molt bé.
0: Perfecte. Ho has dit molt bé.
11: Moltes gràcies.
0: Gràcies,
1: adéu,
0: Mari.
1: Adéu.
11: Que tingueu una bona setmana.
0: Igualment. Bona setmana i bon dia. Adéu. Vinga, no parem. Més connexions. Acordem aquest punt de contacte, el de sempre, el 977-15-70-69. Bon dia.
12: El de sempre, el 977-15-70-69.
1: Ara et sento, Pere.
0: Sí. Algú que ho escolta per la tele, segurament.
1: Hola.
12: Bon
13: dia.
0: Maria Rosa. Ai, sentim un... Sí?
1: Maria Rosa, mira.
0: Sí. Que tens el... No sé, l'Alexa o el OK Google, alguna cosa que el deus tenir per allà de fons, no?
13: No sé, l'Alexa o el OK Google, alguna cosa que el deus tenir per allà de fons, no?
0: Veus? No, tenim problemes de coples. Maria Rosa, no pateixis, que ja t'hem escoltat. T'apuntem i ja està, i així de fàcil, eh? Ja veig que hi havia algun tipus de retorn o algun tipus de couple amb, de la manera que ens estaves escoltant, però ja està, eh? Ja t'hem identificat i sabíem que eres tu, Maria Rosa, així que t'apuntem. 977 15 70 69, també hem dit el WhatsApp, que sempre està operatiu, el 686 101 101, i del qual de moment tenim un missatge. Diu: buenos días, soy Mari. No ens dona cognom, no és la Mari Galán, no. La Maria Carme Galán i això, és soy Mari. Si ens pot dir el cognom fantàstic, això ho apuntarem sense tenir cap error. Diu: buenos días, soy Mari, 225 gramos de leche condensada.
6: D'acord, però no apuntarem si no es diu el cognom.
0: Val, seria bo Mari, sí.
6: Mari, perquè n'hi ha diverses de Maris.
0: No? Exacte, és aquest telèfon acabat amb 0886... a veure si ens pot donar cognom, i així com que tenim diverses Maris, Maries Carme i tal, que no confonguem la cosa, eh? 686 101 101, esperant tot aquest temps de participació, quan queda poc, ja que d'aquí res, ens quedi mig minut per dos quarts i mig de 12, encara ens queda una estona de programa, i tant. Encara hi haurà temps d'escoltar alguna cançó, segurament, o alguna dedicatòria, segur també vol aprofitar i trucar i demanar alguna cançó, com a vegades feu, doncs també podem fer-ho a través d'aquests punts de contacte, que no ens cansem mai d'anar recordant ni anar repetint, eh? 977 15 70 69, missatge de WhatsApp al 686 101 101. Mari Prados.
6: Vale, d'acord.
0: Ara mateix ens ho ha enviat. Gràcies, Mari, gràcies per escoltar-nos i per ser tan ràpid en la resposta. Mari Prados, doncs també l'apuntem amb aquests 225 grams de llet condensada.
6: Perfecte.
0: Va, que recuperem més trucades, més participació. Bon dia.
13: Mira, bon dia.
0: Hola, eh? Mira, Mari Carmen.
13: No m'he agafat perquè estava trucant i ara quan t'he sentit, dic, ull,
0: pues
13: que t'estava enviant un WhatsApp i he pensat, bueno, el truco.
0: Clar, doncs ho has fet molt bé.
6: Maria Carmen
0: l'has encertat.
13: Maria Carmen Galán, sí.
0: Molt bé. Com estàs? Què dius?
13: Bueno, pues mira, estic bastant bé. Me van operar de cataratas, no te lo perdis, fa dues setmanes.
0: Ostres.
6: Però hi veu més bé que tu i que jo, pera.
0: Ja pot ser.
13: Hombre,
0: ja,
13: i tant. Ja ara, ahir, li vaig veure totes les arrugues al Salvador.
0: I tant, sí, si no en té, sí, pas d'arrugues.
6: Sí que en tinc, sí.
0: No en té, té una cara que sembla un nadó de 5 mesos, la cara que
13: doncs
0: té.
13: Doncs mira, les poques que tens.
0: Molt bé, tota aquesta barba negra que té, també li vas veure,
13: sí, sí,
0: no?
13: Sí,
6: negre,
13: sí,
6: negre.
13: Sí. I vam parlar i dic, com que digues alguna cosa del Madrid, perquè, escolta, ahir estaven quasi per donar-los el pèsam.
0: Ja.
6: Sí, no, oi.
0: Bueno.
6: I el xiringuito d'avui...
13: El xiringuito té la marinera, vegades, també. Mira que jo no soy futbolera, però escolta, que fa... Bueno, fa pena.
0: Clar, bueno. I com que el Barça ha començat tan bé aquest any, doncs una mica,
13: hombre,
0: no, és una mica la contraposició d'un de l'altre, no?
13: I clar, i criajos, perquè ellos ja són homes fets i drets, però els del Barça no, que són jovenets encara.
0: Són tots molt jovenets, sí, que és veritat, sí, són tots molt jovenets, sí. L'edat és prou baixa, sí. Doncs mira, il·lusió i empenta que hi posen.
13: Ara us vull donar una bona notícia. Marxo 3 dies a Madrid.
0: Ah, mira, bueno, Madrid és molt maco, eh? És una ciutat molt maca, Madrid.
6: Sí, sí, he estat...
13: Bueno, pues mira, el nen de la Norma fa 22 anys.
0: Molt bé.
13: I li donen la sorpresa que anem a Madrid ja era la seva mare i jo.
0: Molt bé, que bé.
13: I llavors estem 3 dies.
0: Que bé.
6: Amb el Joan no el prens, no?
13: No, que va, no.
0: El Madrid, no. No, el Madrid.
13: Van dir, no, va dir, mare, tu i jo, sí, jo.
0: Clar.
13: I vaja, és que jo no li van dir res.
0: Ja no estava inclòs els plans, ja. També feu bé. Feu bé. Molt bé, doncs que vagi molt bé, que us ho passeu molt bé, que disfruteu de la ciutat.
13: I ahir la música va estar de fàbula.
0: Sí, també hi eres, en aquest concert d'aniversari,
13: sí. I van estar parlant amb el Salvador.
6: Sí. Uh-huh.
0: Molt bé.
13: I d'això. Bueno, i tot això, 225 de trufes.
6: No,
13: jo
6: les feia
13: de la llet condensada, però bueno, la provaré aviam com...
0: Sí, és una altra manera de fer-ho.
6: Sí, una altra manera de fer-ho. És una manera quasi més ràpida.
13: Sí, que l'altra.
6: Que l'altra.
13: Clar, perquè
6: més ràpid,
13: era més aviat.
0: Sí, no són, sí, en general no són gaire fàcils, gaire difícils de fer.
13: No, que va.
0: Són molt fàcils de fer.
13: Molt.
0: I d'aquesta manera doncs encara més fàcil, diria jo.
6: Sí,
0: jo crec que sí.
13: Pues mira, i un dia quan s'acosti Nadal, vindré i explicaré una cosa que faig molt, molt bona, con un mella i xocolata.
14: Vinga, doncs,
6: a veure si és veritat.
13: I
6: això
13: és molt bona. Sí, que vindré i ho explicaré.
6: Perfecte. Va,
0: doncs, vinga, fantàstic.
13: Vale?
0: Doncs t'agafem la paraula.
13: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
13: Vale.
0: Gràcies, Maria Carme.
13: Va, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi
6: adéu,
0: bé.
6: Adéu,
0: adéu.
6: Adéu,
0: adéu. Adéu. Hola. Bon dia.
15: Hola.
0: Hola. Què
15: Hola,
0: tal?
15: Soc la Montse Nin.
0: Montse.
6: Hola, Montse.
0: Com estàs?
15: Bé.
0: Sí, tot bé?
15: Estic d'acord amb el Salvador, que massa foc. Perquè a mi tampoc no m'agrada tant
6: bueno,
15: de foc.
6: Que no ens agafin mania ara.
0: No. Home, el foc fa respecte. És a dir, qui el viu, és això que té. El foc, qui li agrada moltíssim.
15: Sí, exacte.
0: I,
15: però, doncs,
0: i el que no li agrada, no li agrada tant.
15: No m'agrada tant, per entendre'ns.
6: El meu net ja els hi encanta.
0: Per això, hi ha molta gent que viu molt al foc. Jo durant una època, jo de molt jovenet també havia sigut diable i m'agradava foc. Amb el cap dels anys, i suposo que agafar una mica de seny, li vas agafant com respecte
6: sí.
0: I arriba un moment que dius ai, saps? I...
6: Ara us he dit una mica
0: sí,
6: de seny
0: sí.
6: Jo, quan vam estrenar el Cabrot vaig veure que no hi havia seny
0: ja.
6: Vaig plegar.
0: És que el foc, els diables ja tenen aquest punt una mica d'això ja hi és, ja forma part del joc ja
6: doncs,
0: diria jo.
6: Doncs molt malament.
15: Doncs bueno.
0: Molt bé, Montse.
15: De 225 grams de llet condensada.
0: Fantàstic.
6: Doncs,
15: adéu.
0: Apuntat queda. Adéu, gràcies. Vinga, seguim enllaçant més connexions. Hola.
16: Vinga, seguim
0: enllaçant
16: més connexions. Hola.
0: Maria
16: Rosa. És que vull preguntar què sento que dieu d'unes entrades.
0: Maria Rosa, vaig que té certa dificultat.
6: Devia preguntar-ho de les entrades del teatre, suposo.
0: Val, sí, o d'un sorteig. És possible perquè la nostra companya Marga Márquez aquest estiu ha fet algun sorteig, alguna entrada, alguna cosa, però clar, no sé gaire cosa més. Maria Rosa, sembla que tens certes dificultats amb el telèfon, si pots tornar a trucar, fes-ho, i si no, doncs ja parlarem i ja, a veure, aquesta pregunta o aquesta qüestió que vulguis fer, doncs ja la tindrem en compte i t'intentarem ajudar, arribats al cas, ni més ni menys. 977-15-70-69, missatge de WhatsApp. Avui només hem tingut un de WhatsApp, és estrany, eh? És...
6: En tenim un altre?
0: No, de moment només hem tingut aquest primer de la Mari Prados. O, si algú més vol participar a través d'això d'aquest contacte de WhatsApp, que ho faci al 686-100-100. Mentrestant, més trucades.
6: Vinga.
0: Hola.
17: Hola. Hola, bon dia, sóc l'Immaculada Miró.
0: Com estàs, Immaculada? Com va això?
17: Sí, lo passa que acabo d'arribar i no he sentit res. Bé, molt bé.
0: Sí, atabarem, si pots baixar, no sé si ens escoltes per la tele o per la tele, oi? Si pots baixar...
17: Sí,
0: ara
17: espera.
0: Molt millor, ara ja, molt
17: sí,
0: millor.
17: Espera,
0: ara.
17: No m'havia donat ni compte.
0: No pateixis.
17: Vale, pues, no, anava a dir que vaig anar l'altre dia pues, a dinar allà el Rocío, després allà el Niu,
0: el
17: i tot perfecte, eh? Que
0: bé, sí?
17: Molt bé, sí.
6: Ah, tot,
17: bé.
6: Vale, gràcies per dir-ho.
17: La mar de bé, sí, molt contenta. Molt
6: bé, gràcies per dir-ho,
0: doncs,
6: gràcies.
0: Bé, ens alegrem, pues, vale, doncs.
17: Pues
0: fantàstic.
17: Ja pues sí.
0: A veure
17: pues
0: si hi ha sort aquesta
17: última vegada. No sé de què va, si, a veure si hi ha més sort.
0: No, mira, hem fet unes trufes de xocolata boníssimes.
17: Ah, bueno, pues bueno, pues mira. No, perquè dic, acabo de... I pensat, no tindré temps ja, pues
0: clar,
17: sí, mira.
0: Clar, doncs
17: mira,
0: has pogut.
17: Pues vale.
0: Molt bé.
17: Pues bon dia a tots.
0: Gràcies,
17: vale.
0: Bon dia.
17: Adéu, bon dia.
0: Va, recta final, mica a mica, ara sí.
6: Que la gent esperi arribar a casa per poder trobar encara que no hagin escoltat res.
0: Que ho entenem perfectament, que és a dir, que tothom fa la seva, tothom fa
6: diferents
0: recados, amb un bavall...
6: Per cert, a la nit ho poden escoltar, la repetició, sí. No sé l'hora exactament, però...
0: Hi ha repetició a partir de les 11,
6: de 11 a 12,
0: i de 12 a 2 es fa la repetició de la Calaixera, ara que estem en directe.
6: Molt bé.
0: Vinga, un altre WhatsApp, ara sí, un altre WhatsApp, el 686-101-101. Diu, buenos días, soy l'Anna Jaquetti, amb dues T's, Anna Jaquetti, 225 gramos de leche condensada. Anna, apuntada estàs. Gràcies també per participar, de veritat, la tenim en compte. I més connexió, una altra trucada. Bon dia.
18: Buenos días.
0: Hola, Pilar.
18: Hola,
6: Pilar.
18: Yo he puesto un WhatsApp, pero debe ser al otro, que no funciona.
0: Ah, bueno.
18: Es el que tengo.
0: Sí, sí que funciona, pues como de producción. Mira, lo voy a mirar. Sí. Sí, que la tengo.
14: Bueno,
0: sí. El telèfon antic que tenim de directe és un telèfon que ha quedat allò com a telèfon de programa, de producció, sí, que diem, sí, nosaltres. Així que encara està operatiu, sí, i ho anem veient, el que aneu enviant. Sí. L'únic que no el tenim en directe, sinó que és per després quan acabem. I ara l'he vist, sí.
14: Ja. No, quan no has estado tú, que has estado...

0: l'àrea.
1: Molt bé. Fantàstic. Bueno,
0: que paséis un buen día los dos, Salvador. Gracias. A ver si nos vemos pronto.
2: A ver.
0: Lo que sabes, a ver, anímate.
2: Sí, demà encara no, perquè...
0: Ja.
2: Sí, cuando no surt una cosa, surt una altra.
0: A ver si te animas.
1: Sí, home, sí.
0: Si haces el favor, me envías, porque también he llegado tarde, he llegado para escuchar los 225 gramos, pero,
2: vale,
0: pero
2: passaré,
0: no como
2: passaré.
0: Se hacen y me hace mucha ilusión hacerlas yo.
2: Vale, t'ho passaré.
0: Vale.
1: Molt bé.
0: Pues muchas gracias.
1: Pues queda dit. Molt bé.
2: Adéu.
1: Pilar,
2: adéu. Gràcies.
1: Gràcies per trucar. Adéu. Que vagi bé. Adéu. Sí, és l'altre WhatsApp que teníem fins ara, que no me'n recordo de quin telèfon era, que ho hauria de mirar perquè no me'n recordo. El telèfon anterior que teníem al directe, que no sé si dir-lo perquè la gent no s'equivoqui, és el que ens queda com a, ha quedat com a telèfon propi del programa, de la Calaixera, del Mosaic, que es fan servir per trucar doncs, als convidats, és, ha quedat com de producció. Però el telèfon de directe per participar als concursos al directe, sigui de la Calaixera, sigui de la Marga, o sigui de qualsevol altre programa, és el 686-101. Que ja fa temps que està en dansa. 6-8-6-101-101. Simplement. I com dèiem i com ja hem anat explicant, sí que mica en mica ja ens anem enfilant a la recta final de programa.
2: Sí, encara falta un quart
1: d'hora. Sí, encara queda un quart d'hora. Mira quina cançó he buscat.
2: Calla-te, niña, no llores más.
1: Ja que l'hem fet, l'hem esmentat en diferents ocasions.
2: La Janet, no era?
1: Correcte, és la Janet, aquest Callate Niña. Sí. I va, l'escoltem, que segurament que ja que n'hem parlat, doncs era de rigor poder escoltar-la.
2: Dedicada amb els del Madrid, així, doncs, directament.
1: Vaja, amb això, mica en mica, anem arreplegant aquests darrers minuts de programa.

0: M'ha tallat de cop, la cançó, no sé què ha passat. Sí.
1: Bueno, és igual,
0: bé, no passa res. Aquest no, calla niña, no llores más, de la genètica, numerat en diferents ocasions.
1: Sí.
0: Per raons esportives.
1: I tant,
0: no esforçarem més, que encara se'ns enfadaran.
1: Tenen
0: dues feines. Ni més ni menys. Escolta'm, escoltàvem aquesta cançó de la Janet. Hem tingut un WhatsApp.
1: Ah, sí, vinga, doncs.
0: Hem tingut un WhatsApp del Sergi. Diu, bon dia des de Barcelona.
1: Home, el Sergi,
0: així sempre comença
1: el
0: Sergi.
1: El meu nebot estimat.
0: El Sergi Rovira. 250 grams de llet condensada. Aquí ve, però... Diu, llegeixo textualment,
1: mira, Sergi, endavant, això, això.
0: El correfoc pot ser que no agradi a tothom, però també s'ha de dir que només és un dia a l'any i té anys, centenars de tradició. No podem fer com...

0: com els pixapins, que es queixen que sonen les campanes del campanar quan van als pobles. Tot i així, jo prohibiria vendre petards per voltants de Sant Joan. No es pot deixar que qualsevol persona sense dits de front pugui llançar-ne petards al costat. Que s'apuntin a les bèsties de foc o als diables.
1: Sergi,
0: fa una doble, una defensa per una banda no, no, i la crítica no, cap als petards
1: Sergi,
0: de Sant Joan.
1: Sergi, estimat, estic d'acord amb tu, però... A Vendrell, el correfoc no és un dia l'any, ja. és cada diumenge.
0: Sí, que tot partia d'aquí, eh?
1: És cada diumenge, és que parteix d'aquí. Jo un dia l'any ho trobo perfecte, però ara no és un dia l'any, és dia sí, dia també.
0: Sí, també ha coincidit aquest 2026, va. Es celebren molts aniversaris de moltes colles de foc, i per això, clar, quan ho celebren amb foc. I per això ha coincidit que molts dies, a banda de festa major, doncs hi hagi foc al Vendrell.
1: Vale, Sergi, fantàstic, una abraçada i aviat ens veiem.
0: Sí.
1: Vale?
0: Gràcies per trucar-nos, Sergi, de veritat. Moltíssimes gràcies.
1: Hombre, Ticket Ride, és Beatles, eh?
0: Ticket to Ride, cançó que ens ha demanat el Badó, allò off the record,
1: sí, sí.
0: Dins el repertori habitual dels gustos musicals del Badó, sempre hi ha aquesta cançó, dels Beatles. Tot i així, encara ens queda temps, 8 minuts de sobres per participar, per trucar aquests punts, al 977 15 70 69 o al 686 101 109.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Això ho dic i em despedeixes.
3: Sí. Ja és sintonia final, ja queden res. 3 minuts i escaig per les 12, que acabem d'escoltar la cançó i ja ens acomiadem, ja, com més tornada ni participació. Això mateix, una cançó ja clàssica. Badó, gràcies per ser-hi. Com vinga, sempre, una setmana més.
2: Fins la setmana que ve.
3: La setmana que vem.
2: Sí. Suposo que sí, la setmana que ve.
3: Sí?
2: No sé, el dia, sí.
3: Serà 28 de setembre.
2: Sí, sí, cap problema.
3: Vinga.
2: Cap problema.
3: Gràcies, Badó.
2: Vinga, una abraçada a tothom.
3: Igualment. Adéu, adéu. I nosaltres també aprofitem aquesta cançó per posar el punt i final i també acomiadar-nos. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio. Ja sabeu que no hi podeu faltar, que passarem llista. Adéu-siau.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Viu el matí de forma propera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada al Congrés per la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024, en què van morir més de 200 persones. Ho fa davant la comissió d'investigació, que analitza les responsabilitats polítiques de la tragèdia després d'una primera compareixença el novembre passat. La nova cita arriba després que aquest estiu s'hagin conegut missatges del seu govern sobre la gestió comunicativa de l'emergència i en un moment en què Mazón podria defensar que no tenia la posició de garant sobre l'enviament d'alertes. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte està obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar una IA desregulada, opaca, en estampida i en mans d'uns pocs. I la Generalitat ha tret a licitació les obres de reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Hilari Sacalm amb un pressupost de més de 367.000 euros. L'actuació arriba després de més de 7 anys de gestions i parteix del projecte tècnic impulsat per l'Ajuntament, que va adquirir la nau i la va cedir com a parc de bombers. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, per intentar-la matar. Segons les primeres informacions, l'home l'hauria esperat a l'exterior del domicili i l'hauria embestit amb el vehicle quan la dona sortia al carrer. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions i es troba molt greu. El detingut de 47 anys tenia una ordre d'allunyament i, segons els Mossos, ja hauria amenaçat la dona en anteriors vegades. I pel que fa a la mobilitat, matí complicat, avui a les carreteres catalanes, tot i que ja es va normalitzant, la P7 registra encara alguns quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Santa Perpètua de Mogoda i Parets del Vallès per una avaria que obliga a tallar un carril. A la B10 i també hi ha 9 quilòmetres de congestió en sentit sud entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet i 2 quilòmetres de circulació intensa també en sentit nord. També hi ha retencions a la B20 i a la C33 i a la C58 en sentit Barcelona. Finalment, la P7 també acumula retencions a l'Ampolla en sentit Barcelona per la retirada d'un camió accidentat que deixa un carril tallat. I, de fet, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos i policies locals s'allargaran fins diumenge a diversos punts del territori.
1: Notícies en xarxa.
0: Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins.
1: I no m'importa nada.
0: De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha assegurat avui davant la Comissió de la Dana al Congrés que el Tribunal Superior de Justícia valencià ja s'ha pronunciat i ha descartat la seva responsabilitat penal en la tragèdia. Mazón ha evitat respondre la majoria de preguntes dels diputats i ha alegat que no farà declaracions públiques fins que acabi la instrucció judicial. La nova compareixença arriba després que Susana Camarero entregués a la jutgessa els missatges de WhatsApp en què compartia Mazón el 29 d'octubre del 2024. Aquell dia, l'expresident va demanar inundar de dades als mitjans i va afirmar que dona la sensació que estem d'alerta. I el jutge Juan Carlos Peinado ha acordat l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics. I en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, Tarragona ha acollit aquest matí la lectura d'un manifest per visibilitzar la realitat de les persones afectades i també de les seves famílies. En parlem amb el nostre company, l'Adrià Duc, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià, com ha anat tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs sí, Tarragona ha commemorat aquest matí el Dia Mundial de l'Alzheimer amb la lectura d'un manifest al Pati Jaume I de l'Ajuntament. L'acte ha comptat amb la participació de dos familiars de persones amb Alzheimer vinculats a l'Associació de Familiars de Tarragona, que han estat els encarregats de llegir el manifest. La commemoració ha servit per posar el focus en la realitat de les persones afectades per aquesta malaltia i també en la situació dels seus familiars i cuidadors. Durant l'acte, a més, s'ha reivindicat el cost dels tractaments farmacològics, que en molts casos no estan coberts pel sistema públic i suposen una despesa important per les famílies.
2: Gràcies, Adrià. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I Renfe i Avanza han posat en marxa nous bitllets combinats de tren i autobús per connectar Barcelona, Tarragona i Lleida amb diverses localitats del sud d'Andalusia. El servei ofereix una connexió diària per sentit amb Algeciras, Gibraltar i la línia, així com amb Estepona i Marbella. Els bitllets combinen en un únic títol un trajecte en AVE fins a Màlaga i també un enllaç en autobús fins a la destinació final. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, per intentar-la matar. Segons les primeres informacions, l'home l'hauria esperat a l'exterior del domicili i l'hauria embestit amb el vehicle quan la dona sortia al carrer. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions i es troba molt greu, tot i que no estem per la seva vida. El detingut de 47 anys tenia també una ordre d'allunyament i, segons els Mossos, ja hauria amenaçat la dona en anteriors ocasions.
1: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1 freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat.
3: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. És un repàs a l'actualitat informativa que arriba a la redacció al complet del Vendrell Comunicació. Juan Márquez des de les vies de so. L'actualitat esportiva és d'en Jordi Garell, la meteorològica d'en Marc Rodero, sense novetats a la vista. I d'altra banda, davant dels micròfons, hi serà qui us parla i qui ha editat i presentarà aquest informatiu, i amb molt de gust, Víctor Merencio. Per endavant, en resten 30 minuts per parlar, com sempre, d'actualitat del Vendrell i de la comarca. Un repàs a l'actualitat que, com és habitual, el fem amb el d'inici, amb el repàs al sumari de titulars.
4: Sumari de titulars.
3: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha lamentat la desinversió de l'última dècada al Penedès i ha assegurat que el govern de la Generalitat treballa per revertir-la. Aquest serà el fet de sortida d'un informatiu que, a més, ens ha de servir també per parlar de la desfilada de moda que s'ha convertit un any més en un dels actes estrella de les festes de la gent gran del Vendrell. Temps també per parlar de les actrius d'Àngel Guimarà. L'Auditori del Tívoli ha acollit aquest dissabte una nova edició, la novena ja del seminari que aprofundeix la vida i obra del dramaturg d'arrels vendrellenques. En parlem també en aquest informatiu que, a més, ens ha de servir per parlar de l'orquestra Melodia. La Rambla del Vendrell s'ha omplert aquest diumenge amb motiu de la celebració del 95è aniversari de l'orquestra. I també dels Bous de la Bisbal, que s'han dut el primer concurset del Castells, organitzat per l'associació Quarts Amunt i que ho ha fet per la Porta Gran. Tot plegat amb la crònica de l'esport i alhora també la meteorològica. Sense més dilacions, doncs, entrem directament ja en contingut. I comencem informatiu parlant del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha lamentat la desinversió de l'última dècada al Penedès i ha assegurat que el govern de la Generalitat treballa per revertir-la. Ha posat com a exemple l'ampliació de l'Hospital del Vendrell o en les inversions per millorar la mobilitat. Dalmau ha visitat aquest dissabte el Vendrell per participar en l'acte 2 anys construint el futur, un debat des del Penedès sobre la Catalunya que avança, celebrat al Museu Pau Casals de Sant Salvador.
5: La sala polivalent del Museu Pau Casals ha acollit aquest dissabte un dels debats organitzats arreu del territori per la Generalitat de Catalunya sobre els 2 anys del govern de Salvador Illa. Un debat des del Penedès sobre la Catalunya que avança, en què han pres part el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, el president de Pimec Baix Penedès, Rafael Soler, l'enginyera de Telecomunicacions i doctora en Biomedicina, Elisenda Bonet, i el director i guionista de cinema, Fernando Trullols. A l'inici de la seva intervenció, Dalmau ha assenyalat que el Penedès ha estat la vegueria que més ha crescut i la que menys inversió ha rebut en els darrers 10 anys, una situació que, segons afirma, s'està revertint.
6: Tenim un repte enorme perquè ha crescut en un 56% la població, especialment, diguem-ne, no només de les noves onades de catalans que arriben, sinó també de molta gent de l'àrea metropolitana de Barcelona que s'hi ha desplaçat. I tenim un repte, doncs, perquè en els últims 10 anys ha sigut la demarcació amb menys inversió pública a tot Catalunya, la qual cosa en si mateix seria un oxímoron, no? Diguem-ne, el lloc on més població creix, el lloc on, per tant, hem de reforçar més els serveis i on hem de reforçar més les infraestructures, doncs acumula una dècada de molta desinversió.
7: En el cas de la mobilitat, fent les inversions que estem fent en el cas de Rodalies, la transformació dels túnels del Garraf han sigut un exemple per millorar deficiències estructurals que venien acumulades de feia molt de temps, amb el reforç del sistema d'autobusos, els nous autobusos express per connectar, no?, amb Barcelona i amb Tarragona, però també dintre de la vegueria, i abordant, doncs, un repte que té AP7 C32, evidentment, des del seu manteniment, i AP7, on tenim un repte de congestió molt important.
5: Dalmau també ha apuntat que l'executiu està avançant, construint habitatge i desbloquejant infraestructures importants.
7: El govern es proposa en aquests dos anys seguir amb aquesta tasca de transformació de Catalunya, de recuperar el temps perdut i, per tant, de seguir treballant amb aquestes energies en abordar els reptes de fons, que ho hem dit al país, habitatge, seguretat, energies renovables, i fer-ho, com sempre, amb la mà estesa. Tenim una gran oportunitat, que és el nou sistema de finançament i, per tant, l'oportunitat d'accelerar la transformació que el nostre país ha de fer en els seus serveis públics, aportant 4.700 milions d'euros més damunt de la taula. Aquest és la gran assignatura que té el govern, no?, i el país damunt de la taula.
5: L'acte Dos anys construint el futur ha posat el Penedès com a punt de partida per reflexionar sobre els reptes i les oportunitats de la Catalunya dels propers anys. El debat ha abordat el creixement del territori, les mancances en infraestructures, la mobilitat i la connectivitat i la necessitat de disposar d'uns serveis públics forts i de qualitat. En l'àmbit de la innovació s'ha destacat l'evolució de la tecnologia, també aplicada a la salut, i el potencial de la intel·ligència artificial. Elisenda Bonet ha defensat la capacitat innovadora de Catalunya i ha reclamat valentia per aprofitar aquestes eines, garantint sempre que estiguin al servei de les persones. També s'ha analitzat com la tecnologia pot ajudar les pimes a reduir distàncies amb les grans empreses i s'ha posat el focus a la burocràcia i la necessitat de simplificar els tràmits administratius. Rafael Soler ha reclamat més rapidesa per facilitar l'activitat econòmica, mentre que Dalmau ha defensat continuar avançant en la reforma de l'administració per fer que els procediments siguin més àgils i fàcils. Finalment, en l'àmbit audiovisual, tant el conseller com Fernando Trullols, director de la pel·lícula Balandrau, han remarcat la importància del Catalunya Media City, que serà un hub de referència europeu en l'àmbit audiovisual, la cultura digital i els videojocs. Abans de participar en l'acte Dos anys construint el futur, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, visitava dissabte l'Ajuntament del Vendrell, on va ser rebut per l'alcalde Kenneth Martínez i diversos regidors i regidores del consistori. Durant la visita institucional, Dalmau va signar el llibre d'honor de l'Ajuntament i posteriorment va mantenir una reunió amb l'alcalde per abordar els principals reptes que afronta actualment el Vendrell i el conjunt del Baix Penedès. La trobada va posar també el focus en el creixement demogràfic que està experimentant la comarca i en la necessitat d'adaptar els serveis i les inversions a aquesta nova realitat. En aquest sentit, es van abordar els projectes i les inversions que hi ha actualment en marxa, així com les necessitats del municipi i de la comarca en matèria d'infraestructures i de serveis públics. Un altre dels àmbits tractats durant la reunió va ser la necessitat de preparar el territori davant d'episodis meteorològics cada vegada més intensos. Tant l'Ajuntament com el Govern van posar sobre la taula la importància d'abordar aquests reptes des d'una perspectiva de país i amb una planificació que tingui en compte l'evolució demogràfica i les noves necessitats del territori.
3: El repàs a l'actualitat de la jornada també ens fa parlar d'un home que ha quedat ferit després de caure aquest dilluns al matí d'una bastida entre 3 i 4 metres d'alçada al carrer dels Carboners, al polígon de la Cometa del Vendrell. Segons el sistema d'emergències mèdiques, l'accident ha tingut lloc a les 9 del matí i una ambulància del SEM l'ha traslladat a l'Hospital de Valls en estat menys greu. Els bombers també s'han desplaçat al lloc dels fets amb una dotació.

0: La desfilada de moda s'ha convertit un any més en un dels actes estrella de les festes de la gent gran del Vendrell, una cita que ha combinat moda, diversió i ganes de passar-s'ho bé i que enguany ha tornat a omplir de públic i participants la plaça del Tívoli. Aquest any s'ha centrat en la moda vintage.
1: La desfilada de moda fa 3 anys que se celebra i continua guanyant protagonisme dins del programa de les festes de la gent gran.
2: Organitzar una desfilada d'aquesta índole doncs és molt divertit, la veritat, perquè els que participen s'ho passen bé i els que estem al costat també.
3: És una de les que més il·lusió ens fa perquè compartim tots, diguéssim. O sigui, vendria molta gent que també actuen, vull dir, doncs molt bé, s'agrada molt. Amb l'Ajuntament anem molt junts i la veritat, tots sí, tenim feina, tots plegats.
1: Enguany s'ha proposat a les persones participants en recuperar roba i complements d'altres èpoques i convertir la passarel·la en un autèntic viatge en el temps.
2: Aquest any ens hem reinventat, per dir-ho d'alguna manera, han canviat la fórmula, tenim un jurat que no teníem, tenim premis per tots els participants i doncs les persones que desfilen es porten els vestits de casa i ho hem dit vintage, hippie, anys 70, 80, 90, no? Hi ha un ventall per fer, per venir i, bueno, doncs estem contents.
3: Jo crec que la roba d'abans era més maca i llavors s'agrada més, sí.
2: Tenim les dues vessants, no? La vessant que és més hippie, per dir-ho d'alguna manera, i la vessant que és més, doncs, de vestits de més luxosos, més bonics, no? Però sí, m'ha sorprès.
1: L'edició d'aquest any ha comptat amb 21 participants, 16 dones i 5 homes, una mostra de la bona acollida que té aquesta activitat al municipi. Els participants han demostrat que l'edat no és cap impediment per lluir-se a la passarel·la i fer-ho amb personalitat i sentit de l'humor. Aquest any la desfilada també ha tingut premis a través d'un jurat que ha valorat diferents categories, reconeixent aspectes com la roba escollida, els complements i l'estil a l'hora de desfilar. Les festes de la gent gran van començar el dimarts 15 de setembre. Entre la programació hi ha hagut balls, dines populars, bingos musicals, espectacles de màgia, excursions i la celebració de les noces d'or, que serà el proper 4 d'octubre.

0: Fent repàs a l'actualitat cultural, hem de parlar del projecte Perifèria Cultural, que s'apropa, en aquest cas, amb espectacles de petit format i la proximitat amb el públic, la cultura arrelada del territori i la vinculació amb la gastronomia local. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha acollit, doncs, aquest matí la roda de premsa de presentació del cicle Perifèria Cultural del Baix Penedès, una iniciativa cultural que durant el mes d'octubre portarà 4 propostes artístiques als municipis de Llorenç, Masllorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys. La presentació ha comptat amb la participació d'en Fred Rivera, el Titot, responsable de Perifèria Cultural, el conseller comarcal de Cultura Josep Ràfols, Héctor Olgado, del restaurant LAC, que participarà en la proposta gastronòmica del cicle, i la cantautora Montse Castellà, que actuarà a Bonastre acompanyada de la banda de música de la Sènia. Francesc Rivera ha explicat que Perifèria Cultural neix amb la voluntat de fer arribar la cultura dels països catalans a tots els racons del territori i, alhora, crear trobades singulars entre artistes, disciplines i públic. Rivera ha destacat també la voluntat d'oferir una experiència gairebé personal en espais tranquils i de dimensions reduïdes que afavoreixin el veïnatge i la trobada. El projecte aposta per artistes que, més enllà de la seva qualitat artística, tinguin coses a explicar i siguin capaços de transmetre emocions. Perifèria Cultural també busca establir complicitats amb cuiners i restauradors de cada territori. La gastronomia es converteix així en una part més de l'experiència, vinculant les actuacions amb els productes de proximitat i la identitat de cada indret. En aquesta línia, Héctor Olgado, del restaurant H, participarà en la proposta gastronòmica del cicle al Baix Penedès, contribuint a reforçar aquesta connexió entre música, cultura, gastronomia i territori. El conseller comarcal de Cultura, Josep Ràfols, ha posat en valor l'arribada del cicle Perifèria al Baix Penedès novament i especialment la possibilitat d'apropar propostes culturals de qualitat en municipis petits, descentralitzant l'oferta cultural i generant activitat en diferents punts de la comarca. La programació començarà dissabte 3 d'octubre al Parc Fluvial de Llorenç del Penedès amb Fetos i Trinxats. Serà una jornada marcada pel punk folk i un rock més descarat però fortament vinculat amb sonoritats del país. Les dues formacions, en aquest cas, presentaran i compartiran una clara voluntat d'arrel i de denúncia. La proposta incorpora també glosadors del cor de carxofa amb cançó improvisada, aportant un component espontani i singular a la jornada. Ja dissabte 10 d'octubre el cicle arriba a Masllorenç amb Judit Nederman i el trio Fortuny, acompanyats de Joan Jubosc en una actuació al carrer Nou. L'endemà diumenge, 11 d'octubre, la Societat de Bonastre acollirà la Montse Castellà amb la banda de música de la Sènia. La mateixa Montse Castellà ha participat aquest matí en la presentació del cicle. La programació al Baix Penedès es tancarà diumenge 18 d'octubre a l'Ermita de la Mare Déu dels Arquets a Sant Jaume dels Domenys amb Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, juntament amb Carles Belda. Amb el nom de les actrius d'Àngel Guimerà, l'Auditori del Tívoli ha acollit aquest dissabte una nova edició, la novena ja del seminari que aprofundeix en la vida i obra del dramaturg d'arrels vendrellenques. Enguany, la jornada ha girat al voltant de la relació de l'escriptor amb les actrius que van encarnar els seus personatges.
1: El novè seminari Guimerà ha desenvolupat la primera part de la jornada a la sala polivalent de l'EMPAC, on han tingut lloc les primeres ponències que han versat sobre la construcció de la figura femenina en diferents obres del dramaturg i sobre la relació de Guimerà amb les actrius que van interpretar els seus personatges, com ara Maria Guerrero o Margarida Xirgo. Aquesta última va representar obres com La filla del mar o La reina jove, que el dramaturg va escriure especialment per a ella.
2: Xirgo va portar la seva capacitat intuïtiva de representar grans tragèdies i aquests drames emocionalment tan potents de Guimerà, i després li va portar una renovació, perquè era una actriu que tot just començava, i un rejoveniment que li convenia molt a Guimerà, perquè justament en aquells moments doncs, ja començava a tenir una edat i realment la relació entre tots dos va ser molt fructífera.
1: Després d'una pausa, el seminari s'ha traslladat a l'Auditori del Tívoli, on ha tingut lloc una taula rodona amb diferents directors i dramaturgs sobre el repte de dirigir els personatges femenins de Guimerà.
3: Doncs jo separaria dos tipus de reptes. Un són els reptes d'aquest patrimoni que ja són aquests personatges com la Marta, de Terra Baixa, l'Àgata, són personatges coneguts. Això és un gran repte perquè els has vist fer o hi ha la història que els han fet les grans actrius. I l'altre repte és els altres personatges menys coneguts. A la Santa Espina tenim una Maria i tenim una Rosa Vera, un personatge que jo destaco també, crec que està a l'alçada de molts altres personatges, no només de Guimerà, sinó de la literatura internacional. És un repte redescobrir i presentar al públic aquests nous personatges.
1: El novè seminari s'ha tancat amb l'espectacle Encara no ens toca, a càrrec de les actrius Núria Mercader i la vendrellenca Neus Soler.
4: Marta simbolitza la gran emoció. Marta és la gran, el personatge femení més estudiat, sent lluny.
5: Guimarà, he tingut la sort de treballar-hi en 3 ocasions, i diria que la profunditat dels personatges, especialment els personatges femenins, em sembla que estan treballats amb una profunditat psicològica, bueno, que és molt fàcil entrar-hi de ple, submergir-te en la seva humanitat. No deixen de ser dones lluitadores i que potser el context actual, bueno, és diferent del context de llavors, tot i que podríem parlar de que hi ha altres llocs del món on encara s'estan enfrontant els mateixos conflictes, els mateixos problemes, però que no deixen de ser dones que lluiten per canviar la societat.
0: La Rambla del Vendrell s'ha omplert aquest diumenge a la tarda amb motiu de la celebració del 95è aniversari de l'Orquestra Melodia.
1: Poc es podia imaginar el 1931 Joan Carner i Güell, quan va fundar una orquestra al Vendrell anomenada Melody Jazz, que aquell conjunt seguiria actiu 95 anys.

0: guardonar, vaja, amb la creu de Sant Jordi a la Generalitat de Catalunya. I, bueno, dius, ostres, ja han passat 20 anys i ja en som els 95. O sigui, 15 anys, perdó, des de la creu de Sant Jordi. Llavors, bueno, esclar, això vol dir que a poc ens anem mantenint.
1: Una perseverança gens senzilla en un moment de continuats canvis en l'àmbit de la música en directe, que plantegen nous reptes. Amb tot, la melodia ha estat capaç de mantenir la vigència, encara que el moment actual sigui molt diferent de les dècades dels anys 60 i 70 del segle passat, quan la formació tenia una gran popularitat.
2: Ara ens treballava bastant, eh? Perquè a les festes majors, doncs, estaves 3-4 dies en un poble i va haver un any, per allà als anys 70, que ara vam treballar 170 dies. Però ara, des de que va venir aquestes gravacions que tot va gravat i un home sol fa ballar un poble, ha fet molt de mal a les orquestres d'aquest estil. Estic molt content que la melodia encara funcioni, doncs, perquè aquests músics tenen la voluntat.
1: 95 anys donen per molt, i la història de l'orquestra Melodia està farcida de moments destacats, com ara la seva aparició en una pel·lícula o els nombrosos concerts oferts en espais emblemàtics i no tan emblemàtics.
3: En aquelles èpoques, també, l'any 83 van sortir a la pel·lícula Últimes tardes con Teresa, que també va ser una experiència també de saber el món del rodatge del cine, i ara tornem-hi, i ara paga, i ara engega, i ara tornem-hi. Després, doncs, va tocar llocs insòlids, també, el que deia abans. Vam estar als Jardins de Pedralbes, vam estar al Casino de Barcelona, vam estar a Aliança Poble Nou, amb altres puestos així. I l'insòlid després, que és l'altra banda, doncs a Linyola tocar sardanes del remolc d'un tractor, el Ferràs tocar en un escenari fet de paca d'ofals.
1: El concert d'aquest diumenge també ha permès que molts exmembres de l'orquestra es retrobessin, revivint alguns dels grans moments viscuts en un conjunt que continua endavant amb convicció.
3: I avui això està aquí, això per mi és una... No sé, amb un ple d'emoció, perquè vull dir, m'emocionaré segur, recordant vells temps, i veure els companys aquí, i retrobar aquí uns quants companys que s'han fet una crida tots plegats aquí.
0: Anem canviant, fa molts anys alguns dels companys que anem els mateixos han anat variant al llarg dels anys, però...
4: Els Bous de la Bisbal s'han endut el primer concurset de castells organitzat per l'associació Quarts Amunt, en què no han fet, i ho han fet per la Porta Gran, guanyant-lo a casa i amb una fita possiblement inèdita i a tot el panorama de l'univers vertical, estrenant tres estructures en una mateixa actuació.
5: Alegria desfermada de la colla castellera de la Bisbal en emportar-se el primer concurset de Quarts Amunt. I al podi, celebració al més pur estil Champions. Ha estat, sens dubte, la cirereta, una actuació on els Bous han rebentat el seu sostre històric, anotant-se tres castells inèdits d'una sola tacada. 3 de 7 amb agulla, 4 de 7 amb agulla i torre de 7 carregada. I tot plegat en el context d'un certamen organitzat amb precisió suïssa i amb la seguretat en una sola edició que de ben segur tindrà continuïtat. Els de la camisa taronja han obert rondes amb el 3 de 7, un castell que tenen ben apamat i que ha esdevingut l'avantsala al primer dels reptes de la tarda de dissabte. Un 3 de 7 amb agulla, intens i treballat, fins fregar l'extenuació. Primeres abraçades que no trigarien a repetir-se amb la següent estrena, el 4 de 7 amb agulla que feia xalar la parròquia local. Amb les pulsacions novament reposades, els Bous valoraven el tercer dels reptes de la tarda. La Torre de Set, una estructura assajada amb intensitat des de fa 2 anys i que el 2025 va quedar en intent. Aquest cop, però, l'embranzida taronja marxia amb força i portava els bisbalencs a tornar-ho a provar en cinquena ronda. El castell ha pujat bé fins al moment de l'entrada de l'enxaneta, quan s'ha anat remenant fins a cedir al pis de terços poc després de l'aleta. Una caiguda sense conseqüències que no ha impedit gaudir de la celebració a una gesta amb molts pocs precedents, si és que n'hi ha algun.
6: Em crec que no ha passat molts cops o no sóc conscient i no hi cabem en el nostre cos. És increïble el que han fet, la temporada de curro que portem. S'ha demostrat tot, impensable fer-ho en un dia. O sigui, super, increïble.
5: Els Bous han estat els grans triomfadors d'un concurs que ha arribat per quedar-s'hi. I és que la resta de colles han anat a màxims i han ofert un gran espectacle casteller a tots els assistents. La segona posició està per als de Mediona, que a banda dels dos bàsics de 7 han estrenat el 5 de 7, una estructura que fins fa poc semblava inabastable per als de l'Alt Penedès. El tercer lloc de l'Esgraó l'han assolit els castellers de Viladecans.

0: que també han repetit 3 i 4 de 7, a banda d'anotar-se el primer 3 de 7 de Magulla del seu historial. Les colles de 6 han actuat conjuntament amb els Castellers del Foix en quarta posició, el Prat en cinquena i Santa Coloma en sisena. Un espectacle en tota regla, amb un to clarament reivindicatiu.
1: Les colles petites sovint són menys tingudes. No ens tenen en compte només quan necessiten pinya altres colles de les colles petites. Avui hem demostrat aquí més de 800 castellers a plaça, 1.000 persones a plaça, que les colles petites existim, que ens agrada competir i que mediàticament són molt potents. Així que això ha sigut una mica per reivindicar que les colles petites existim totalment.
0: La festa a plaça conclòs subratllant-se el bon ambient entre les colles i, sobretot, reafirmant la capacitat de congregació que les agrupacions més petites també són capaces d'assolir. I amb una notícia tan esperada com celebrada, la confirmació que el 2028 hi haurà nova edició del concurset a la Bisbal.
2: Els esports en Jordi Graell.
3: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins perquè arriba l'hora de la veritat per al Club d'Esports Vendrell. Després d'un mes de pretemporada, els jugadors de Toni Porta comencen l'Hockey Lliga Plata Sud aquest dissabte, 7:45 del vespre, al Pavelló Quim Tomàs contra l'Sporting Alcoi Erum. De fet, va ser precisament l'últim partit de casa de la temporada passada i aquest any doncs, serà el primer, en aquest cas, d'aquesta temporada. Després, com dèiem, d'una pretemporada que doncs, va acabar doncs, divendres passat, una victòria del Club d'Esports Vendrell per 4-3 contra el Sant Ramon. I per saber una mica doncs, com arriba l'equip a aquest inici de Lliga, doncs, com sempre, tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
3: Bé, primer de tot, doncs, valorem una mica aquest partit de divendres, que va ser l'últim amistós contra el Sant Ramon. Un partit que, bé, doncs, va costar, però al final doncs, l'equip doncs, que el va poder tirar endavant.
4: Sí, crec que vam començar relativament bé, amb intensitat. El partit després es va complicar. El Sant Ramon, molt, molt ordenat, ben posat a la pista. La veritat és que ens va costar estar fins a cada porteria. Però al final vam poder donar la volta al marcador. Sempre hem dit que el més important no era el resultat, però sempre va bé acabar guanyant. I la veritat és que crec que l'equip ha anat fent passos endavant i ara ja preparats per la jornada 1.
3: Una pretemporada que bé, doncs, acaba amb un balanç de 4 victòries i 3 derrotes. Més enllà dels resultats, com ho valores tot, com ha anat tot plegat?
4: Bé, el primer que l'equip ha treballat moltíssim, el treball físic crec que ha sigut molt bo. Després els partits hi ha hagut de tot, hi ha hagut partits que les sensacions no estan bones, altres que no ho han estat tant, però bé, la pretemporada final serveix per treballar, guanyis o perdis arribes a la jornada amb 0 punts, i al final ara comença la competició, que és el que volíem i tenim ganes de
3: competir. A més, bé, doncs els últims dies que també doncs, us heu hagut de reforçar, no? Ja ho comentàvem doncs, fa uns dies, no? La baixa del Ferran Miravent doncs, obligava a buscar un nou porter. Finalment ha arribat l'Adrià Mancini, que bé, doncs, servirà per doncs, donar-li una mica també de competència amb el Xavi, no?
4: Sí, sí, sí. La marxa del Ferran, la veritat és que clar, deixava un buit important i difícil de cobrir. I bé, va aparèixer l'opció de portar l'Adrià, que ve amb moltíssima il·lusió. És un jugador molt jove i està entrant amb moltíssimes ganes. La veritat és que ens ha anat molt bé trobar-lo i estem contents. La veritat és que dona nivell als entrenos i això per nosaltres és important i que competeixi amb el Xavi, evidentment, també.
3: Com dèiem, ara ja toca pensar doncs, en aquest primer partit, que serà aquest dissabte contra l'Sporting d'Alcoi, que és un equip que bé, doncs, sí que és cert que doncs, ha canviat una mica, no? Perquè s'ha reforçat, que en principi és un equip que ha d'estar doncs, lluitant a la part baixa, com l'any passat, però que doncs, ja va demostrar l'any passat que doncs, també, sobretot fora de casa, doncs, competeix a qualsevol pista. No? Per tant, doncs, ja esteu avisats que, evidentment, doncs, és un partit que s'ha d'intentar guanyar, però que, evidentment, doncs, també s'haurà de treballar. No?
4: Sí, el primer partit de Lliga sempre és complicat, perquè són partits difícils de gestionar, i l'Sporting és un equip que l'any passat va competir molt bé tot arreu. La veritat és que a nivell d'intensitat, a nivell de competitivitat, treballen molt i serà un partit molt complicat, que hem d'estar molt intensos, que hem d'estar molt bé, perquè si volem guanyar en aquesta lliga, qualsevol partit hem de sortir al 100% o al 120%, perquè si no serà molt difícil competir bé. Però bé, amb ganes d'il·lusió, crec que l'equip està preparat i intentarem que els 3 punts queden a casa.
3: Important, no?, també doncs, comptar doncs, amb el suport de l'afició, que l'any passat doncs, va respondre en certs moments, però aquest any doncs, serà important, no?, que ja des del primer dia doncs, es facin notar, no?
4: Sí, sí, sí, sempre hem dit. Al final tenim un equip molt jove, ens ha tocat un grup i ho estem reiterant molt, que és un grup molt complicat. La lliga serà molt difícil, però alhora és molt atractiva i per això encoratgem l'afició que vingui. Que per nosaltres és molt important, quan el pavelló està en ambient, està amb l'afició apretant, la veritat és que es nota moltíssim i ens farà molta falta perquè ens hem de fer força a casa i l'afició és part implicada en això, que des del màxim de punts possibles d'aquí.
3: Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest debut.
4: Perfecte, gràcies, Jordi.
3: Toni Port, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per tancar la pretemporada per 4-3 contra el Sant Ramon, i ara, com dèiem, doncs, centrats ja en aquest debut a la Lliga, que serà, com dèiem, aquest dissabte a 7:45 del vespre al Quim Tomàs contra l'Sporting Alcoyerum, en un partit que, com sempre, doncs, us oferim en directe a Radio Torres del Vendrell, un any més, us oferim els partits que jugui l'equip a casa en aquesta Hockey Lliga Plata, i nosaltres que ens hi posarem un quart d'hora abans amb la prèvia.

Doncs d'aquesta manera arribem nosaltres a la fi d'aquesta edició de les notícies. Us emplacem a continuar informats a través d'altres canals, com pot ser el cas de les xarxes socials o de les notícies de la televisió local. Per part nostra, res més que tinguin. Molt bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o a l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir, i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
0: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
3: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
4: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
0: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
0: El Congrés dels Diputats homenatjarà Pau Casals coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
3: Serà la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del seu 150è aniversari del seu naixement.
0: En cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
3: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena, com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
0: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
5: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101 a 87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació, precisament, d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant als 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país a aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta més el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa, perquè 7 de cada 10 afectades són dones. L'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
3: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que, de moment, no té cura.
0: Avui és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
2: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
7: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
8: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
7: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
0: Una malaltia que, tal com just sentíem ara mateix, cada any va en augment i que té un gran impacte en l'entorn directe. A banda dels malalts, els fills i sobretot les filles solen ser els altres grans damnificats. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
9: Darrere les xifres, però, hi ha històries personals, com la de la Mònica Blasco, filla d'una persona amb Alzheimer que ha conviscut amb una malaltia que no només esborra records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de les famílies. Sentim el seu testimoni.
10: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
9: Malgrat la crueltat de la malaltia, la Mònica afirma que aquesta també li ha deixat molts aprenentatges i insisteix a treure'n una part positiva. Tot i la bestialitat, l'Alzheimer ens ensenya que la vida és efímera, conclou.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Aquest matí, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo per la seva condició de forat. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat els atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
0: No deixem la política ni tampoc els tribunals, perquè avui tenim importants novetats. La primera, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez, dona del president espanyol, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada gairebé fa dos anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
0: I en un altre dels casos que afecten el PSOE, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha decidit a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Serà el pròxim 30 de novembre.
3: El jutge també ha sol·licitat presentat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la SEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
0: Aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives com cada dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
13: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
12: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
14: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família i que demanem la presumpció d'innocència.
12: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
0: Salvador Illa formalitza l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar en un pacte nacional i encara la crisi educativa. Ho ha explicat en finalitzar la reunió amb la consellera d'Educació, juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena, constructiva, per sumar i no dividir.
16: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també, evidentment, de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
15: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballarà cada tema i preveuen tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
0: El govern espanyol posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per tal de regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i també més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social, segons ha dit el president de l'executiu, Pedro Sánchez, amb tots els sectors implicats.
3: Aquest mes d'octubre l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
17: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
3: En ensenyament, s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a utilitzar-la. I el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la gigafactoria de Móra de la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, volíem dir, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
0: Doncs encara més iniciatives. El programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys per tal de rehabilitar habitatges i recuperar edificis i barris degradats, especialment en els entorns més vulnerables. Aquest matí l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita que ha fet a Esparreguera, i està previst que el govern l'aprovi demà mateix. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bon dia.
18: Bon dia, així és. L'objectiu d'aquest pla és actuar sobretot en nuclis antics i zones amb un parc d'habitatge més envellit, però també facilitar la rehabilitació als municipis rurals. El programa vol mobilitzar habitatges buits o infrautilitzats, millorant l'habitabilitat i alhora ampliar el parc públic. La proposta també preveu donar suport a les comunitats de propietaris, reduint les barreres administratives, tècniques i econòmiques que sovint dificulten que les obres de rehabilitació acabin executant-se. Segons el govern, el parc d'habitatges català està molt envellit. Una part important dels edificis es van construir abans de l'any 1980. Per això, el programa Regenera planteja una intervenció que no es limita a construir habitatge nou, sinó que busca recuperar el que ja existeix i transformar els entorns on es concentra més vulnerabilitat. En total, el programa s'articula en 6 línies de treball i busca combinar rehabilitació, adquisició d'habitatges i acompanyament a la ciutadania per facilitar l'accés a un habitatge assequible i en bones condicions.
0: Gràcies, Andrea Martínez, des d'Esplugues Televisió. És un quart de 3, ens fem ressò ara d'una denúncia que ens arriba d'entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat. S'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
3: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el pròxim 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i, finalment, el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
20: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
19: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
21: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
19: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
0: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està ara posada en la tardor, que tot just comença.
3: Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat a la xarxa Clara Brusset, que és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
22: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
0: La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Així ho afirma, o ha dit en aquesta casa, la xarxa, l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. Per l'experta des de Brussel·les, es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea.
3: Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
2: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: I repassem altres notícies d'avui. Detingut un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
3: Els fets han passat a 8:45 a.m. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'ha embestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
0: Intervenen 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda.
3: La Policia Nacional ha intervingut 2.350 plantes de marihuana a l'interior d'una nau industrial de la localitat vallesana. L'entrada a les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig, centrada en el cultiu i la venda de marihuana. Durant l'escorcoll, la policia va detenir 3 persones per presumptes delictes de salut pública, frau del fluid elèctric i pertinença a grup criminal.
0: I ara hem de passar per Madrid. En Congrés pel Congrés dels Diputats, que aquesta tarda homenatjarà Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic català, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. Allà hi tenim a Madrid tenim la Carme de Fez. Molt bon dia, Carme.
5: Bon dia, Marta. Doncs en efecte estem instal·lats ja al Congrés dels Diputats, on l'acte començarà a les 6 de la tarda. I la tria de Casals per commemorar aquest dia no és casual, perquè a més de ser un músic extraordinari va posar el seu prestigi al servei de la pau, la llibertat i els drets humans. Va plantar cara al règim de Franco i a l'Alemanya nazi i va treballar per ajudar els damnificats a les guerres, reivindicant sempre el seu profund catalanisme. El mestre de cerimònia serà l'Anna Belén i el president aquí Gabilondo, que amb una forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic i també humanitari del mestre. I també s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Però, com estem sentint, serà sobretot la música la protagonista de l'acte. S'interpretaran peces del seu repertori, com la que sentim ara, el cant dels ocells. El més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel que ara mateix també estan sentint, que pertanyia a Casals, un Gottfreiler Bergonzi construït el 1733. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde del Vendrell, la Fundació Pau Casals. Això sí, aquest matí el grup Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el catalanisme i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, l'homenatge s'emmarca en el programa oficial Casals 150, que està impulsat per la Fundació i la Generalitat, i el govern espanyol, a més, li ha atorgat la consideració d'esdeveniment excepcional d'interès públic. Us ho explicarem tot plegat.
0: Gràcies, Carme de Fet, des de Madrid. I encara una cita més al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure. Ho fa amb l'exposició Un Teatre Lliure. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
23: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
6: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
24: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre. És el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes.
6: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
0: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
1: Bon dia, Marta. Sí, la Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 i amb un Nico Laprovittola estel·lar davant el seu exequip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
7: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero... Estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
1: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio que ahir el tornava a aixecar.
8: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
1: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Astral Pulse Sabadell 11-9. Oriol Debat, Mataró Ràdio.
9: El Mataró ha començat guanyant, però després ha estat el Sabadell qui ha colpejat i s'ha arribat a situar 3 gols per sobre en l'electrònic. Una distància, però, que l'equip local entrenat per Dani Ballar ja ha retallat abans de la mitja part, on s'ha arribat 3-5. La igualtat s'ha mantingut fins a finals també del tercer quart, que ha acabat 7-7. La tònica ha continuat en l'últim període, apareixia Van de Kratz pel Sabadell amb dues dianes, però 2 gols també marca de la casa de Queralt Anton i Tili Kerns per l'assolit Mataró mantenien la igualtat una altra vegada.
10: Molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant, ha sigut molt complicat al principi, s'ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
9: I a 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una superioritat numèrica i en la següent jugada, Jewel Romer marcava pel Mataró. Era el 10-9, a 26 segons de l'acabament, Mireia Guiral s'encarregava de marcar el definitiu 11-9.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: Truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Què ingreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones actualment a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
3: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
2: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitats per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
4: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
2: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
4: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics.
2: El Congrés dels Diputats homenatjarà aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
4: Serà la primera vegada que l'hemicicli acull aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement.
2: En Cultura el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
4: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
2: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
6: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101-87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació precisament d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment, ho adverteix el Departament de Salut en el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia i ressalten el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa. 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI a causa de l'envelliment de la població.
4: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura.
2: Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
3: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
8: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha aportat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
9: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
8: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
1: Notícies en xarxa.
2: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Carlos Mazón hi ha comparegut aquest matí, s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre d'ara fa 2 anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics a la Comissió d'Investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que Mazón compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
5: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
10: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
2: Seguim a Madrid. Avui hi ha decisions judicials importants pel que fa als casos que afecten el PSOE. El primer, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà finalment a judici per malversació i tràfic d'influències.
4: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
2: L'altra decisió és en referència al cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades les dues filles de l'expresident. Serà el pròxim 30 de novembre.
4: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre aquestes peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, director, exdirector, volíem dir, de la CEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
2: Són dues decisions judicials que han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives, com és tradicional els dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
12: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I, per últim, també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
11: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
13: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
11: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
2: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Salvador Illa ja ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya. Aquest debat ha de desencadenar en un pacte nacional i encara la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena i constructiva per sumar i no dividir.
15: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també, evidentment, de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
14: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballaran cada tema i calcula tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
2: Ens situem ara a l'Hospitalet de Llobregat. Allà entitats i veïns s'han concentrat per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
4: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
2: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
16: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
17: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
16: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
18: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
16: A la roda de premsa també hi han participat 2 amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per les obres d'urbanització del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium i un polígon industrial.
4: El consistori portarà al ple un primer pagament de 700.000 euros i un pla d'ajust econòmic per afrontar la resta.
2: Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
19: L'alcalde Marc Girbet ha qualificat la sentència de cop molt dur per les finances municipals i ha anunciat un pla de pagament per protegir els serveis públics. L'Ajuntament buscarà suport en d'altres administracions i estudia sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Girbet assegura que l'objectiu és també posar fi a més de 20 anys de conflicte urbanístic.
20: L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre.
19: L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca prepara un pla de pagament per afrontar els prop de 3 milions d'euros que haurà d'abonar a Camier 2000 pel conflicte urbanístic del sector 21. La sentència del 2018 va reconèixer a l'empresa una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos legals.
2: 3/4 de 3, Palafrugell i el Baix Empordà defensa que els avisos veïnals han frenat la majoria d'intents d'ocupació al municipi. Tot i que les xifres d'ocupacions són altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
21: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
22: Quan nosaltres detectem o bé un empadronament sense títol habilitant o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament fer un avís al propietari, que ja li dic que el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï doncs, el procés que calgui.
21: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
1: Notícies en xarxa.
2: El Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per a les famílies i més funcional i segur per als professionals. L'equipament inaugurat l'any 1993 ha rebut una inversió de més d'1 milió d'euros. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: Les obres han inclòs una nova sala d'atenció a les famílies, la reorganització de la recepció i l'administració, un segon punt d'atenció al públic i lavabos adaptats. També s'han incorporat plaques fotovoltaiques, així com millores en matèria de seguretat contra incendis i climatització. L'alcalde Rubén Viñuales ha destacat la necessitat que tenia Tarragona d'actualitzar aquest espai.
24: A ningú ens agrada venir a aquest equipament, però això no treu que per aquest motiu sigui encara més important que sigui un equipament més que digna, a l'alçada dels moments més difícils, segurament, de les nostres vides, per acompanyar un familiar, una persona estimada, i per què no dir-ho, on tots algun dia hi haurem de ser.
23: La reforma continuarà amb una segona fase que sortirà a l'institut.

0: El petroli estava prevista per a la tardor, però la complexitat de l'obra n'ha retardat la finalització unes setmanes. La col·locació de les pilones que han de subjectar la plataforma final ha estat més complicada del previst, segons han explicat els responsables del projecte. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manel Reventós, enginyer i director de l'obra.
1: Estem desmuntant trams del Pont Vell i els sostenidors per nous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tindrem ja a la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
0: Amb tota la nova plataforma completada, començaran els treballs de substitució de baranes, la col·locació del terra de fusta i del nou enllumenat.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des d'Ona la Torre i Ràdio Vilafranca.
3: Torredembarra mostra el rebuig al projecte d'instal·lació de pantalles acústiques a la via del tren. Els 7 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament han signat aquest dilluns una declaració institucional per oposar-se al plantejament que ha fet Adif per reduir la contaminació acústica a la línia de la costa. Raül García és l'alcalde de Torredembarra.
4: Aquestes infraestructures generarien una important barrera urbana i social entre els diferents barris, dificultarien la connexió amb el mar i limitarien el pas de la fauna, la circulació de la brisa marina i l'entrada de llum solar.
3: Prèviament a aquesta declaració, una cinquantena de veïns s'han concentrat davant de l'Ajuntament per rebutjar el projecte de DIF.
5: Aquest matí, l'Ajuntament de Torrelles de Foix a l'Alt Penedès ha acollit la presentació d'una nova via de mobilitat suau que seguirà el camí del riu Foix. Està previst que el camí, d'una llargada d'entre 50 i 60 quilòmetres, estigui acabat d'aquí a 5 anys. De moment, primer s'haurà de fer l'estudi i la redacció del projecte per tal de confeccionar per on passarà exactament aquesta via, que serà transitable a peu i en bicicleta. La idea és que el projecte sigui similar a la via blava que actualment ja recorre els voltants del riu Anoia. L'execució i manteniment del projecte l'assumirà de manera íntegra la Diputació de Barcelona, que treballarà conjuntament amb els 8 municipis per on passaria el camí, que són Torrelles de Foix, Cubelles, La Llacuna, Pontons, Pacs del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Castellet i la Gornal i Sant Martí Sarroca.
2: Continuem amb música de Pau Casals, perquè aquesta tarda el Congrés dels Diputats homenatjarà el músic català. Serà el primer cop que l'hemicicle acolli la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Madrid, Carme de Fez, bon dia.
6: Bon dia. Doncs la música centrarà aquest acte d'homenatge a Pau Casals en el 150è aniversari del seu naixement, al vell hemicicle, al vell mig de l'hemicicle del Congrés dels Diputats. S'interpretaran peces del seu repertori, entre elles aquesta que estem sentint, el cant dels ocells, i el més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel del mateix Casals, un Gofrailer Bergonzi construït fa gairebé 3 segles. Però també dominarà la paraula. Els mestres de cerimònia seran la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que en forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic humanitari del mestre. També s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde del Vendrell, així com la Fundació Pau Casals, que està darrere de tot aquest aniversari. Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el català i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, esperem explicar-vos tot el que passi avui al Congrés.
2: Així serà, gràcies, Carme. De fet, i una altra cita destacada la tenim al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure en l'exposició Un Teatre Lliure. Amb David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
8: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
7: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia Delanyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.

0: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps, però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, és el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un món de fantasmes, i el que veureu ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes.
1: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic, tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
2: David, seguim amb tu perquè el nostre company Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre, es titula Tocats pel romànic.
1: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
3: Hi ha gent que per circumstàncies diferents, doncs veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
1: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que en alguns casos van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
3: Se m'acostava molta gent a explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllon que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
1: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
2: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
4: Bon dia, Marta. La Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 amb un gran Nicola Provitola estel·lar davant el seu ex-equip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
5: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también, así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
4: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
6: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
4: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Estrapul Sabadell 11-9. I ja es coneixen els rivals de l'Estrapul Sabadell masculí a la fase de grups de la Champions després d'haver-hi aconseguit l'accés ahir. En el sorteig que s'ha celebrat avui, l'equip d'Albert Espanyol ha quedat enquadrat al grup de l'Olympiacos grec, el Jadran Erceg Novi Montenegrí i el Hannover alemany. Catalunya aconseguia aquest diumenge el títol de la Golden Cup tant en categoria femenina com en categoria masculina. La selecció femenina, que suma 3 títols en 5 edicions, es va imposar 2-3 contra Portugal amb un gol de Marina Codina quan faltava un minut. La masculina també va guanyar davant Portugal, en aquest cas per 1-2, i suma el segon títol. Això és tot pel que fa als esports, Marta.
2: Gràcies, Ana Freixa, per l'última hora. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem, com sempre, demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar un pacte nacional i encarar la crisi educativa. La consellera d'Educació, Esther Ribó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada a la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó de definir, ha dit, les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa de manera serena per sumar i no per dividir.
2: El president doncs ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment doncs la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques. I ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
1: I el Congrés, Carlos Mazón, s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què, recordem, va morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat. És el segon cop que va a la cambra baixa.
3: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales, y ya se han pronunciado al respecto.
1: I el govern espanyol ha condemnat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir judici oral a Begoña Gómez, la dona del president. Fons de l'executiu sostenen que Peinado ha dut a terme una instrucció arbitrària i injusta que només ha tingut com a objectiu la persecució judicial contra Gómez pel fet de ser la dona del president. Justament avui, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el proper dia 30 de novembre. I a Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde, Xavier García Albiol, ha visitat l'obra acompanyat del responsable del projecte per conèixer l'estat de l'actuació títica a la remodelació d'abans a bon ritme. No està obert al públic precisament aquesta tardor. Avui es donaven aquestes dates. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays. I think my hair stopped growing.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a
1: kid, the day I stopped being so happy, the day I started to feed on my dreams. Escoltes Ràdio del Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: worth it.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al Sense Tambú de la FM. Escoltes Ràdio al Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Qué rico, mi amor.
2: Salome, rey.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. És un repàs a l'actualitat informativa que arriba a la redacció al complet del Vendrell Comunicació. Juan Márquez des de les vies de so. L'actualitat esportiva és d'en Jordi Garell, la meteorològica d'en Marc Rodero, sense novetats a la vista. I d'altra banda, davant dels micròfons hi serà qui us parla i qui ha editat i presentarà aquest informatiu i amb molt de gust, Víctor Merencio. Per endavant, en resten 30 minuts per parlar, com sempre, d'actualitat del Vendrell i de la comarca. Un repàs a l'actualitat que, com és habitual, el fem amb el d'inici, amb el repàs al sumari de titulars.
1: Sumari de titulars.
0: El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha lamentat la desinversió de l'última dècada al Penedès i ha assegurat que el govern de la Generalitat treballa per revertir-la. Aquest serà el fet de sortida d'un informatiu que, a més, ens ha de servir també per parlar de la desfilada de moda que s'ha convertit un any més en un dels actes estrella de les festes de la gent gran del Vendrell. Temps també per parlar de les actrius d'Àngel Guimarà. L'Auditori del Tívoli ha acollit aquest dissabte una nova edició, la novena ja del seminari que aprofundeix la vida i obra del dramaturg d'arrels vendrellenques. En parlem també en aquest informatiu que, a més, ens ha de servir per parlar de l'orquestra Melodia. La Rambla del Vendrell s'ha omplert aquest diumenge amb motiu de la celebració del 95è aniversari de l'orquestra. I també dels bous de la Bisbal, que s'han dut el primer concurset del Castells, organitzat per l'associació Quarts Amunt i que ho ha fet per la Porta Gran. Tot plegat amb la crònica de l'esport i alhora també la meteorològica. Sense més dilacions, doncs, entrem directament ja en contingut. I comencem informatiu parlant del conseller de la presidència, Albert Dalmau, que ha lamentat la desinversió de l'última dècada al Penedès i ha assegurat que el govern de la Generalitat treballa per revertir-la. Ha posat com a exemple l'ampliació de l'Hospital del Vendrell o en les inversions per millorar la mobilitat. Dalmau ha visitat aquest dissabte el Vendrell per participar en l'acte 2 anys construint el futur, un debat des del Penedès sobre la Catalunya que avança, celebrat al Museu Pau Casals de Sant Salvador.
2: La sala polivalent del Museu Pau Casals ha acollit aquest dissabte un dels debats organitzats arreu del territori per la Generalitat de Catalunya sobre els 2 anys del govern de Salvador Illa. Un debat des del Penedès sobre la Catalunya que avança, en què han pres part el conseller de la presidència, Albert Dalmau, el president de Pimec Baix Penedès, Rafael Soler, l'enginyera de telecomunicacions i doctora en biomedicina, Elisenda Bonet, i el director i guionista de cinema, Fernando Trullols. A l'inici de la seva intervenció, Dalmau ha assenyalat que el Penedès ha estat la vegueria que més ha crescut i la que menys inversió ha rebut en els darrers 10 anys, una situació que, segons afirma, s'està revertint.
3: Tenim un repte enorme perquè ha crescut en un 56% la població, especialment, diguem-ne, no només de les noves onades de catalans que arriben, sinó també de molta gent de l'àrea metropolitana de Barcelona que s'hi ha desplaçat. I tenim un repte, doncs, perquè en els últims 10 anys ha sigut la demarcació amb menys inversió pública a tot Catalunya, la qual cosa en si mateix seria un oxímoron, no? Diguem-ne, el lloc on més població creix, el lloc on, per tant, hem de reforçar més els serveis i on hem de reforçar més les infraestructures, doncs acumula una dècada de molta desinversió.
4: En el cas de la mobilitat, fent les inversions que estem fent en el cas de Rodalies, la transformació dels túnels del Garraf han sigut un exemple per millorar deficiències estructurals que venien acumulades de feia molt de temps, amb el reforç del sistema d'autobusos, els nous autobusos express per connectar, no?, amb Barcelona i amb Tarragona, però també dintre de la vegueria, i abordant, doncs, un repte que té AP7 C32. C32, evidentment, des del seu manteniment, i AP7, on tenim un repte de congestió molt important.
2: Dalmau també ha apuntat que l'executiu està avançant, construint habitatge i desbloquejant infraestructures importants.
4: El govern es proposa en aquests 2 anys seguir amb aquesta tasca de transformació de Catalunya, de recuperar el temps perdut i, per tant, de seguir treballant amb aquestes energies en abordar els reptes de fons que ho hem dit al país, habitatge, seguretat, energies renovables, i fer-ho com sempre amb la mà estesa. Tenim una gran oportunitat, que és el nou sistema de finançament, i per tant l'oportunitat d'accelerar la transformació que el nostre país ha de fer en els seus serveis públics, aportant 4.700 milions d'euros més damunt de la taula. Aquest és la gran assignatura que té el govern, no?, i el país damunt de la taula.
2: L'acte Dos anys construint el futur ha posat el Penedès com a punt de partida per reflexionar sobre els reptes i les oportunitats de la Catalunya dels propers anys. El debat ha abordat el creixement del territori, les mancances en infraestructures, la mobilitat i la connectivitat i la necessitat de disposar d'uns serveis públics forts i de qualitat. En l'àmbit de la innovació s'ha destacat l'evolució de la tecnologia, també aplicada a la salut, i el potencial de la intel·ligència artificial. Elisenda Bonet ha defensat la capacitat innovadora de Catalunya i ha reclamat valentia per aprofitar aquestes eines, garantint sempre que estiguin al servei de les persones. També s'ha analitzat com la tecnologia pot ajudar les pimes a reduir distàncies amb les grans empreses i s'ha posat el focus a la burocràcia i la necessitat de simplificar els tràmits administratius. Rafael Soler ha reclamat més rapidesa per facilitar l'activitat econòmica, mentre que Dalmau ha defensat continuar avançant en la reforma de l'administració per fer que els procediments siguin més àgils i fàcils. Finalment, en l'àmbit audiovisual, tant el conseller com Fernando Trullols, director de la pel·lícula Balandrau, han remarcat la importància del Catalunya Media City, que serà un hub de referència europeu en l'àmbit audiovisual, la cultura digital i els videojocs. Abans de participar en l'acte Dos anys construint el futur, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, visitava dissabte l'Ajuntament del Vendrell, on va ser rebut per l'alcalde Kenneth Martínez i diversos regidors i regidores del consistori. Durant la visita institucional, Dalmau va signar el llibre d'honor de l'Ajuntament i posteriorment va mantenir una reunió amb l'alcalde per abordar els principals reptes que afronta actualment el Vendrell i el conjunt del Baix Penedès. La trobada va posar també el focus en el creixement demogràfic que està experimentant la comarca i en la necessitat d'adaptar els serveis i les inversions a aquesta nova realitat. En aquest sentit, es van abordar els projectes i les inversions que hi ha actualment en marxa, així com les necessitats del municipi i de la comarca en matèria d'infraestructures i de serveis públics. Un altre dels àmbits tractats durant la reunió va ser la necessitat de preparar el territori davant d'episodis meteorològics cada vegada més intensos. Tant l'Ajuntament com el Govern van posar sobre la taula la importància d'abordar aquests reptes des d'una perspectiva de país i amb una planificació que tingui en compte l'evolució demogràfica i les noves necessitats del territori.
0: El repàs a l'actualitat de la jornada també ens fa parlar d'un home que ha quedat ferit després de caure aquest dilluns al matí d'una bastida entre 3 i 4 metres d'alçada al carrer dels Carboners, al polígon de la Cometa del Vendrell. Segons el sistema d'emergències mèdiques, l'accident ha tingut lloc a les 9 del matí i una ambulància del SEM l'ha traslladat a l'Hospital de Valls en estat menys greu. Els bombers també s'han desplaçat al lloc dels fets amb una dotació.

0: La desfilada de moda s'ha convertit un any més en un dels actes estrella de les festes de la gent gran del Vendrell, una cita que ha combinat moda, diversió i ganes de passar-s'ho bé i que enguany ha tornat a omplir de públic i participants la plaça del Tívoli. Aquest any s'ha centrat en la moda vintage.
1: La desfilada de moda fa 3 anys que se celebra i continua guanyant protagonisme dins del programa de les festes de la gent gran.
2: Organitzar una desfilada d'aquesta índole doncs és molt divertit, la veritat, perquè els que participen s'ho passen bé i els que estem al costat també.
3: És una de les que més il·lusió ens fa perquè compartim tots, diguéssim. O sigui, hi ha molta gent que també actuen, vull dir, doncs molt bé, s'agrada molt. Amb l'Ajuntament anem molt junts i la veritat, doncs sí, tenim feina, tots plegats.
1: Enguany s'ha proposat a les persones participants en recuperar roba i complements d'altres èpoques i convertir la passarel·la en un autèntic viatge en el temps.
2: Aquest any ens hem reinventat, per dir-ho d'alguna manera, han canviat la fórmula, tenim un jurat que no teníem, tenim premis per tots els participants i doncs les persones que desfilen es porten els vestits de casa i ho hem dit vintage, hippie, anys 70, 80, 90, no? Hi ha un ventall per fer, per venir i, bueno, doncs estem contents.
3: Jo crec que la roba d'abans era més maca i llavors s'agrada més, sí.
2: Tenim les dues vessants, no? La vessant que és més hippie, per dir-ho d'alguna manera, i la vessant que és més, doncs, de vestits de més luxosos, més bonics, no? Però sí, m'ha sorprès.
1: L'edició d'aquest any ha comptat amb 21 participants, 16 dones i 5 homes, una mostra de la bona acollida que té aquesta activitat al municipi. Els participants han demostrat que l'edat no és cap impediment per lluir-se a la passarel·la i fer-ho amb personalitat i sentit de l'humor. Aquest any la desfilada també ha tingut premis a través d'un jurat que ha valorat diferents categories, reconeixent aspectes com la roba escollida, els complements i l'estil a l'hora de desfilar. Les festes de la gent gran van començar el dimarts 15 de setembre. Entre la programació hi ha hagut balls, dines populars, bingos musicals, espectacles de màgia, excursions i la celebració de les noces d'or, que serà el proper 4 d'octubre.

0: Fent repàs a l'actualitat cultural, hem de parlar del projecte Perifèria Cultural, que s'apropa, en aquest cas, amb espectacles de petit format i la proximitat amb el públic, la cultura arrelada del territori i la vinculació amb la gastronomia local. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha acollit, doncs, aquest matí la roda de premsa de presentació del cicle Perifèria Cultural del Baix Penedès, una iniciativa cultural que durant el mes d'octubre portarà quatre propostes artístiques als municipis de Llorenç, Masllorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys. La presentació ha comptat amb la participació d'en Fred Rivera, el Titot, responsable de Perifèria Cultural, el conseller comarcal de Cultura Josep Ràfols, Héctor Olgado, del restaurant LAC, que participarà en la proposta gastronòmica del cicle, i la cantautora Montse Castellà, que actuarà amb una estra acompanyada de la banda de música de la Sènia. Francesc Rivera ha explicat que Perifèria Cultural neix amb la voluntat de fer arribar la cultura dels Països Catalans a tots els racons del territori i, alhora, crear trobades singulars entre artistes, disciplines i públic. Rivera ha destacat també la voluntat d'oferir una experiència gairebé personal en espais tranquils i de dimensions reduïdes que afavoreixin el veïnatge i la trobada. El projecte aposta per artistes que, més enllà de la seva qualitat artística, tinguin coses a explicar i siguin capaços de transmetre emocions. Perifèria Cultural també busca establir complicitats amb cuiners i restauradors de cada territori. La gastronomia es converteix així en una part més de l'experiència, vinculant les actuacions amb els productes de proximitat i la identitat de cada indret. En aquesta línia, Héctor Olgado, del restaurant H, participarà en la proposta gastronòmica del cicle al Baix Penedès, contribuint a reforçar aquesta connexió entre música, cultura, gastronomia i territori. El conseller comarcal de Cultura, Josep Ràfols, ha posat en valor l'arribada del cicle Perifèria al Baix Penedès novament i especialment la possibilitat d'apropar propostes culturals de qualitat en municipis petits, descentralitzant l'oferta cultural i generant activitat en diferents punts de la comarca. La programació començarà dissabte 3 d'octubre al Parc Fluvial de Llorenç del Penedès amb Fetos i Trinxats. Serà una jornada marcada pel punk folk i un rock més descarat però fortament vinculat amb sonoritats del país. Les dues formacions, en aquest cas, presentaran i compartiran una clara voluntat d'arrel i de denúncia. La proposta incorpora també glosadors del cor de carxofa amb cançó improvisada, aportaran un component espontani i singular a la jornada. Ja dissabte 10 d'octubre el cicle arriba a Masllorenç amb Judit Nederman i el trio Fortuny, acompanyats de Joan Jubosch en una actuació al carrer Nou. L'endemà diumenge, 11 d'octubre, la Societat de Bonastre acollirà la Montse Castellà amb la banda de música de la Sènia. La mateixa Montse Castellà ha participat aquest matí en la presentació del cicle. La programació al Baix Penedès es tancarà diumenge 18 d'octubre a l'ermita de la Mare Déu dels Arquets a Sant Jaume dels Domenys amb Roger Mas i la Cobla Sant Jordi juntament amb Carles Belda. Amb el nom de les actrius d'Àngel Guimerà, l'Auditori del Tívoli ha acollit aquest dissabte una nova edició, la novena ja del seminari que aprofundeix en la vida i obra del dramaturg d'arrels vendrellenques. Enguany, la jornada ha girat al voltant de la relació de l'escriptor amb les actrius que van encarnar els seus personatges.
1: El novè seminari Guimerà ha desenvolupat la primera part de la jornada a la sala polivalent de l'EMPAC, on han tingut lloc les primeres ponències que han versat sobre la construcció de la figura femenina en diferents obres del dramaturg i sobre la relació de Guimerà amb les actrius que van interpretar els seus personatges, com ara Maria Guerrero o Margarida Xirgo. Aquesta última va representar obres com La filla del mar o La reina jove, que el dramaturg va escriure especialment per a ella.
2: Xirgo va portar la seva capacitat intuïtiva de representar grans tragèdies i aquests drames emocionalment tan potents de Guimerà, i després li va portar una renovació, perquè era una actriu que tot just començava, i un rejoveniment que li convenia molt a Guimerà, perquè justament en aquells moments doncs, ja començava a tenir una edat, i realment la relació entre tots dos va ser molt fructífera.
1: Després d'una pausa, el seminari s'ha traslladat a l'Auditori del Tívoli, on ha tingut lloc una taula rodona amb diferents directors i dramaturgs sobre el repte de dirigir els personatges femenins de Guimerà.
3: Doncs jo separaria dos tipus de reptes. Un són els reptes d'aquest patrimoni que ja són aquests personatges com la Marta, com de Terra Baixa, l'Àgata, són personatges coneguts. Això és un gran repte perquè els has vist fer o hi ha la història que els han fet les grans actrius. I l'altre repte és els altres personatges menys coneguts. A la Santa Espina tenim una Maria i tenim una Rosa Vera, un personatge que jo destaco també, crec que està a l'alçada de molts altres personatges, no només de Guimerà, sinó de la literatura internacional. És un repte redescobrir i presentar al públic aquests nous personatges.
1: El novè seminari s'ha tancat amb l'espectacle Encara no ens toca, a càrrec de les actrius Núria Mercader i la vendrellenca Neus Soler.
4: Simbolitza la gran emoció, l'art és la gran, el personatge per mi que és estudiat sent lluny.
3: Jo a Guimarà he tingut la sort de treballar-hi en 3 ocasions i diria que la profunditat dels personatges, especialment els personatges femenins, em sembla que estan treballats amb una profunditat psicològica que és molt fàcil entrar-hi de ple, submergir-te en la seva humanitat. No deixen de ser dones lluitadores i que potser el context actual és diferent del context de llavors, tot i que podríem parlar de que hi ha altres llocs del món on encara s'estan enfrontant els mateixos conflictes, els mateixos problemes, però que no deixen de ser dones que lluiten per canviar la societat.
0: La Rambla del Vendrell s'ha omplert aquest diumenge a la tarda amb motiu de la celebració del 95è aniversari de l'Orquestra Melodia.
1: Poc es podia imaginar el 1931 Joan Carner i Güell, quan va fundar una orquestra al Vendrell anomenada Melody Jazz, que aquell conjunt seguiria actiu 95 anys després, havent esdevingut la formació més longeva en actiu de les comarques tarragonines. Per commemorar aquesta efemèride, aquest diumenge a la tarda s'ha celebrat un concert que, amb la col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell, ha servit per fer un viatge musical per la seva història, a través d'una selecció de peces que han format part del seu repertori. El nombrós públic que ha omplert la Rambla ha demostrat l'estima que té el Vendrell per la seva orquestra més veterana.
5: Quan vam fer el 75è aniversari, quasi que tots nosaltres no hi pensàvem que es podria arribar amb una fita tan llarga. Després, quan van fer els 80è aniversari, es van condecorar, guardonar, vaja, amb la Creu de Sant Jordi a la Generalitat de Catalunya. I, bueno, dius, ostres, ja han passat 20 anys i ja en som els 95. O sigui, 15 anys, perdó, des de la Creu de Sant Jordi. Llavors, bueno, esclar, això vol dir que a poc a poc ens anem mantenint.
1: Una perseverança gens senzilla en un moment de continuats canvis en l'àmbit de la música en directe, que plantegen nous reptes. Amb tot, la Melodia ha estat capaç de mantenir la vigència, encara que el moment actual sigui molt diferent de les dècades dels anys 60 i 70 del segle passat, quan la formació tenia una gran popularitat.
6: Abans es treballava bastant, perquè a les festes majors doncs estaves 3-4 dies en un poble i va haver un any, per allà als anys 70, que estem a treballar 170 dies. Però ara, des de que va venir aquestes gravacions, que tot va gravat, i un home sol fa ballar un poble, ha fet molt de mal a les orquestres d'aquest estil. Estic molt content que la Melodia encara funcioni, doncs, perquè aquests músics tenen la voluntat.
1: 95 anys donen per molt, i la història de l'orquestra Melodia està farcida de moments destacats, com ara la seva aparició en una pel·lícula o els nombrosos concerts oferts en espais emblemàtics i no tan emblemàtics.
7: En aquelles èpoques, també, l'any 83 van sortir a la pel·lícula Últimes tardes con Teresa, que també va ser una experiència, també, saber el món del rodatge del cine, i ara tornem-hi, i ara paga, i ara engega, i ara tornem-hi. Després, doncs, va llogar, tocar llocs insòlits, també, el que deia abans. Vam estar als Jardins de Pedralbes, vam estar al Casino de Barcelona, vam estar a Aliança al Poble Nou, amb altres puestos així. I l'insòlit després, que és l'altra banda, doncs a Linyola tocar sardanes del remolc d'un tractor, el Ferràs tocar en un escenari fet de paca d'ofals.
1: El concert d'aquest diumenge també ha permès que molts exmembres de l'orquestra es retrobessin, revivint alguns dels grans moments viscuts en un conjunt que continua endavant amb convicció.
7: I avui això està aquí, això per mi és una... No sé, amb un poder d'emoció, perquè vull dir, m'emocionaré segur, recordant vells temps, i veure els companys aquí, i retrobar-se aquí uns quants companys que s'han fet una crida tots plegats aquí.
5: Anem canviant, fa molts anys alguns dels companys que anem els mateixos han anat variant al llarg dels anys, però...
0: Els bous de la Bisbal s'han endut el primer concurset de castells organitzat per l'associació Quarts Amunt, en què no han fet, i ho han fet per la Porta Gran, guanyant-lo a casa i amb una fita possiblement inèdita i a tot el panorama de l'univers vertical, estrenant 3 estructures en una mateixa actuació.
8: Alegria desfermada de la colla castellera de la Bisbal en emportar-se el primer concurset de Quarts Amunt. I al podi, celebració al més pur estil Champions. Ha estat, sens dubte, la cirereta, una actuació on els bous han rebentat el seu sostre històric, entrant-se 3 castells inèdits d'una sola tacada. 3 de 7 amb agulla, 4 de 7 amb agulla i torre de 7 carregada. I tot plegat en el context d'un certamen organitzat amb precisió suïssa i amb la seguretat en una sola edició que de ben segur tindrà continuïtat. Els de la camisa taronja han obert rondes amb el 3-7, un castell que tenen ben apamat i que ha esdevingut l'avantsala al primer dels reptes de la tarda de dissabte. Un 3-7 amb agulla, intens i treballat, fins fregar l'extenuació. Primeres abraçades que no trigarien a repetir-se amb la següent estrena, el 4-7 amb agulla que feia xalar la parròquia local. Amb les pulsacions novament reposades, els bous valoraven el tercer dels reptes de la tarda. La Torre de Set, una estructura assajada amb intensitat des de fa 2 anys i que el 2025 va quedar en intent. Aquest cop, però, l'embranzida taronja marxia amb força i portava els bisbalencs a tornar-ho a provar en cinquena ronda. El castell ha pujat bé fins al moment de l'entrada de l'enxaneta, quan s'ha anat remenant fins a cedir al pis de terços poc després de l'aleta. Una caiguda sense conseqüències que no ha impedit gaudir de la celebració a una gesta amb molts pocs precedents, si és que n'hi ha algun.
9: Em crec que no ha passat molts cops o no soc conscient i no hi cabem en el nostre cos. És increïble el que han fet, la temporada de curro que portem. S'ha demostrat tot, impensable fer-ho en un dia. O sigui, super, increïble.
8: Els bous han estat els grans triomfadors d'un concurs que ha arribat per quedar-s'hi. I és que la resta de colles han anat a màxims i han ofert un gran espectacle casteller a tots els assistents. La segona posició està per als de Mediona, que a banda dels dos bàsics de set han estrenat el 5-7, una estructura que fins fa poc semblava inabastable per als de l'Alt Penedès. El tercer lloc de l'esgraó l'han assolit els castellers de Viladecans, que també han repetit 3-4-7 a banda d'anotar-se el primer 3-7 de Magulla del seu historial. Les colles de 6 han actuat conjuntament amb els castellers del Foix en quarta posició, el Prat en cinquena i Santa Coloma en sisena. Un espectacle en tota regla amb un to clarament reivindicatiu.
5: Les colles petites sovint són menys tingudes. No ens tenen en compte només quan necessiten pinya altres colles de les colles petites. Avui hem demostrat aquí més de 800 castellers a plaça, 1.000 persones a plaça, que les colles petites existim, que ens agrada competir i que mediàticament són molt potents. Així que això ha sigut una mica per reivindicar que les colles petites existim totalment.
8: La festa a plaça conclòs subratllant-se el bon ambient entre les colles i, sobretot, reafirmant la capacitat de congregació que les agrupacions més petites també són capaces d'assolir. I amb una notícia tan esperada com celebrada, la confirmació que el 2028 hi haurà nova edició del concurset a la Bisbal.
10: Els esports en Jordi Graell.
11: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins perquè arriba l'hora de la veritat per al Club d'Esports Vendrell. Després d'un mes de pretemporada, els jugadors de Toni Porta comencen l'Hockey Lliga Plata Sud aquest dissabte, 8:15 del vespre, al Pavelló Quim Tomàs contra l'Sporting Alcoi Erum. De fet, va ser precisament l'últim partit de casa de la temporada passada i aquest any doncs, serà el primer, en aquest cas, d'aquesta temporada. Després, com dèiem, d'una pretemporada que doncs, va acabar doncs, divendres passat, una victòria del Club d'Esports Vendrell per 4-3 contra el Sant Ramon. I per saber una mica doncs, com arriba l'equip a aquest inici de Lliga, doncs com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
12: Bon dia, Jordi.
11: Bé, primer tot, doncs valorem una mica aquest partit de divendres, que va ser l'últim amistós contra el Sant Ramon, un partit que, bé, doncs va costar, però al final doncs l'equip doncs que el va poder tirar endavant.
12: Sí, crec que vam començar relativament bé, amb intensitat. El partit després va complicar, el Sant Ramon molt, molt ordenat, ben posat a la pista. La veritat és que ens va costar estar fins a cara a porteria, però al final li vam poder donar la volta al marcador. Sempre hem dit que el més important no era el resultat, però sempre va haver acabar guanyant. I la veritat és que crec que l'equip ha anat fent passos endavant i ara ja preparats per la jornada 1.
11: Una pretemporada que bé, doncs, acaba amb un balanç de 4 victòries i 3 derrotes. Més enllà dels resultats, com ho valores tot, com ha anat tot plegat?
12: Bé, el primer que l'equip ha treballat moltíssim. El treball físic crec que ha sigut molt bo. Després els partits hi ha hagut de tot, hi ha hagut partits que les sensacions han estat bones, altres que no han estat tant, però bé, la pretemporada al final serveix per treballar, guanyis o perdis arribes a la jornada amb 0 punts, i al final ara comença la competició, que és el que volíem i tenim ganes de competir.
11: A més, bé, doncs els últims dies que també doncs, us heu hagut de reforçar, no? Ja ho comentàvem doncs, fa uns dies, no? La baixa del Ferran Miravent doncs, obligava a buscar un nou porter. Finalment ha arribat l'Adrià Mancini, que bé, doncs, servirà per doncs, donar-li una mica també de competència amb el Xevi, no?
12: Sí. La Marcel Ferran, la veritat és que, clar, deixava un buit important i difícil de cobrir. I bé, va aparèixer l'opció de portar l'Adrià, que ve amb moltíssima il·lusió, és un jugador molt jove, i està entrant amb moltíssimes ganes. La veritat és que ens ha anat molt bé trobar-lo i estem contents. La veritat és que dona nivell als entrenos i això per nosaltres és important, i que competeixi amb el Xevi, evidentment, també.
11: Com dèiem, ara ja toca pensar doncs, en aquest primer partit, que serà aquest dissabte contra l'Sporting d'Alcoi, que és un equip que, bé, doncs, sí que és cert que doncs, ha canviat una mica, no?, perquè s'ha reforçat, que en principi és un equip que ha d'estar doncs, lluitant a la part baixa, com l'any passat, però que doncs, ja va demostrar l'any passat que doncs, també, sobretot fora de casa, doncs, competeix a qualsevol pista. No? Per tant, doncs, ja esteu avisats que, evidentment, doncs, és un partit que s'ha d'intentar guanyar, però que, evidentment, doncs, també s'haurà de treballar. No?
12: Sí, el primer partit de Lliga sempre és complicat, perquè són partits difícils de gestionar, i l'Sporting és un equip que l'any passat va competir molt bé tot arreu. La veritat és que a nivell d'intensitat, a nivell de competitivitat, treballen molt i serà un partit molt complicat, que hem d'estar molt intensos, que hem d'estar molt bé, perquè si volem guanyar en aquesta Lliga, qualsevol partit hem de sortir al 100% o al 120%, perquè si no serà molt difícil competir bé. Però bé, amb ganes d'il·lusió, crec que l'equip està preparat i intentarem que els tres punts queden a casa.
11: Important, no?, també doncs, comptar doncs, amb el suport de l'afició, que l'any passat doncs, va respondre en certs moments, però aquest any doncs, serà important, no?, que ja des del primer dia doncs, es facin notar, no?
12: Sí, sí, sí, sempre hem dit. Al final tenim un equip molt jove, ens ha tocat un grup i ho estem reiterant molt, que és un grup molt complicat. La Lliga serà molt difícil, però alhora és molt atractiva i per això encoratgem l'afició que vingui, que per nosaltres és molt important. Quan el pavelló està en ambient, està amb l'afició apretant, la veritat és que es nota moltíssim i ens farà molta falta, perquè ens hem de fer força a casa i l'afició és part implicada en això, que des del màxim de punts possibles aquí.
11: Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest debut.
12: Perfecte, gràcies, Jordi.
11: Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per tancar la pretemporada per 4-3 contra el Sant Ramon, i ara, com dèiem, doncs, centrats ja en aquest debut a la Lliga, que serà, com dèiem, aquest dissabte a 8:15 del vespre al Quim Tomàs contra l'Sporting Alcoyerum, en un partit que, com sempre, doncs, us oferem en directe a Ràdio Torres del Vendrell. Un any més us oferem els partits que jugui l'equip a casa en aquesta Hockey Lliga Plata, i nosaltres que ens hi posarem un quart d'hora abans amb la prèvia.

Doncs d'aquesta manera arribem nosaltres a la fi d'aquesta edició de les notícies. Us emplacem a continuar informats a través d'altres canals, com pot ser el cas de les xarxes socials o de les notícies de la televisió local. Per part nostra, res més que tinguin. Molt bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: te compré. Aroma baby, mi amor.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Kind of want to dance with

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

del Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, família, què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi. Ben trobats. Altra vegada una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera, ja hem començat programació, ja ha començat tota la capçalera d'aquest espai, d'aquest magazín, i a partir d'aquí tot el contingut per endavant. Sempre recordar, i sempre amb la benvinguda d'avui dilluns, 21 de setembre, programa número 4028. I passem ja a 2 minuts de les 9 del matí. I això, el que sempre expliquem, la intenció i l'objectiu diari és acompanyar-vos, apropar-vos tota aquesta estona de ràdio fins al migdia, fins a les 12, ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però això, la intenció de que tot plegat sigui una miquetona més fàcil. Esperem aconseguir-ho. A més, si voleu participar, ens podeu enviar, ara que ja estem en directe, un missatge de WhatsApp al 686-101-101. 686-101-101. O al llarg de tot el dia, si voleu, en qualsevol moment, un correu electrònic. calaixera@rtv-elventrell.cat. calaixera@rtv-elventrell.cat. Va, a partir d'aquí, ara sí, ja ben pendents de tot el contingut d'avui. Per començar, anirem cap al temps. La previsió avui sí, ja amb allò que ens explicarà en Mar Rodero, del qual podem tornar a contactar en directe. També hem triat una primera cançó per posar ritme i això ja ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports, amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, en aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i més coses, segona part de Calaixera, després d'això i més contingut. Avui una segona part així dedicada a... com dir-ho, a la informació de servei, informació de servei personal, si podem dir-ho així. Perquè recordarem seccions importantíssimes, per una banda, la secció de l'Àlex Cuesta, que, com sabeu, és agent de policia i psicòleg, que ens parla justament d'aquesta vinculació entre seguretat, consells personals, salut mental... Bé, és una barreja prou curiosa, però molt interessant. I també aquests consells fantàstics que d'en quan en quan anem recollint del nutricionista Cristian Fernández. A les 11 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i després hi ha tercera i última part amb una de les seccions esperades cada començament de setmana. La secció de cuina amb en Salvador Rovira, una nova recepta, ja ho sabeu, els seus ingredients, la seva elaboració i sempre ben pendents de les trucades, la participació en aquest punt i anar recollint números per al sorteig que farem d'aquí unes quantes setmanes per aconseguir un bon àpat en un bon establiment del municipi. Arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unitat de tots.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Contents, una temporada més a partir d'aquí, a partir ja d'aquesta setmana, conèixer la previsió del temps que ens aporta l'especialista en la matèria. No en va, és l'home del temps d'aquesta santa casa, Marc Rodero. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Com estàs?
1: Pues, força bé. Hem deixat enrere aquest estiu i reprenem una altra vegada. Molt content de compartir amb tu antena, xerrades i temps i tot. I per endavant una nova temporada, doncs, que segur que vindrà carregada de bons moments, segurament.
0: I tant, fantàstic. Doncs gràcies per ser-hi altra vegada. I un plaer també poder parlar. A més, comencem en la setmana que teòricament hi ha canvi d'estació, perquè a partir de dimecres, no? Em sembla que ja comença la tardor.
1: Això mateix, li donem la benvinguda a la tardor astronòmica. La meteorològica ja la vam estrenar el dia 1 de setembre, però podíem dir que no la de veritat, sinó la que està als calendaris, podíem dir, li donarem la benvinguda en breu. I ho farem amb una setmana plenament anticiclònica, perquè el bon temps ha de dominar per tot durant aquests propers dies, i amb unes temperatures que, amb petits alts i baixos, es mantindrien una miqueta per sobre del que tocaria per l'època de l'any, però no Notem aquest apropament a la tardor, perquè hi ha aquest contrast tèrmic entre el dia i la nit, en quan es pon el sol, que ho fa viadet, podríem dir, doncs hi ha més refredament, les nits doncs són una miqueta més llargues i tot plegat fa doncs que la temperatura quedi una miqueta més curta. En definitiva, avui un dia marcat per l'estabilitat, amb algunes pinzellades de núvols alts que seran presents durant bona part del dia, per tal sol, ressol, algun núvol una miqueta més compacte, però poca cosa en conjunt, i temperatures que es mantindran sense gaire canvi respecte a les que teníem ahir, tant màximes com mínima. Situació marítima una miqueta alterada per a partir de migdia a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Perfecte. I actualitzem temperatures en directe, Marc?
1: Vinga, que són una mica tardorenques, eh? A hores d'ara tenim 17 graus a Cunit, 17 també a Coma-ruga, 16 del Cas del Vendrell, 15 a la Bisbal i 16 a l'Observatori del Montmell.
0: Perfecte. Gràcies, Marc. Fins demà.
1: Adéu-siau.
0: Bon dia.
2: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: Comencem setmana, la primera cançó d'aquesta setmana i la de la jornada d'avui dilluns, per suposat. Ho farem així, tranquil·lets, mica en mica, però sense perdre el ritme. Nova cançó de Vetusta Morla, Si vuelves.

0: Vetusta Morla, potser un dels grups així més alternatius del panorama musical espanyol i madrileny. Nova cançó, però sempre ens ha agradat, sona molt bé. Si vuelves, cançó per començar i per posar ritme a la calaixera, avui que som dilluns, i com sempre en directe, en proximitat i en sintonia, a través del 107.1 de l'FM. I a partir d'aquí, ben pendents de les notícies, quan ja arribem a les 9 i 12 minuts. El Ministeri de l'Interior ha publicat les dades de criminalitat del primer semestre del 2026 a les ciutats de més de 20.000 habitants. El Vendrell ha registrat entre els mesos de gener i juny d'aquest 2026 un total de 1.083 fets delictius, el que suposa una reducció del 7,4% respecte als 1.170 del mateix període de l'any passat. Des de l'Ajuntament assenyalen que aquesta tendència es manté des de fa més de 3 anys, quan es venia d'unes xifres molt elevades. Així les valorava el regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano.
1: Això ens indica que segurament les dades que estem tenint no són fruit de la casualitat i esdevenen el resultat a una sèrie de polítiques públiques que hem aplicat des de la regidoria de Seguretat Ciutadana que estan funcionant, com estan sent l'increment de controls operatius amb altres cossos policials, com està fent l'oficina antiocupacions o com ho està sent també en aquest sentit l'augment de policia al carrer a través de les patrulles de proximitat que ens estan ajudant en aquesta direcció a poder prevenir delictes.
0: Les principals reduccions s'han produït en l'àmbit dels delictes contra el patrimoni. Així, els robatoris amb violència han baixat de forma pronunciada un 38%, com també ho han fet els robatoris en domicilis o establiments, un 8%, i els furts, un 7%. Per la seva banda, la sostracció de vehicles ha pujat un 22,7%, mentre el tràfic de drogues ha baixat un 7,7%. El que genera més preocupació, però, és l'increment de les agressions sexuals amb penetració, que han passat de 5 a 9 respecte al 2025. Un increment, atenció, del 80%.
1: A la mateixa línia del que passa a tot el país, tenim un problema amb els delictes sexuals. Si un analitza els delictes sexuals, veus que més o menys hi ha una reducció del 20% respecte a l'any anterior, però les agressions sexuals sí que és cert que hi ha hagut un creixement, i aquesta és una de les situacions que segurament més preocupacions generen. El dilluns tenim una reunió de la mesa de seguretat amb els grups de l'oposició, traslladarem aquestes dades, intentarem de manera consensuada amb ells traslladar una posició comuna al cos d'agents de Mossos d'Esquadra per ajudar a implicar-nos a poder solucionar o a poder prevenir aquest últim resquici de delictes que són els que encara ens queden per seguir reduint.
0: El regidor ha avançat que en les pròximes setmanes s'iniciarà una reestructuració del cos de la policia local, una tasca amb la qual es vol comptar amb la participació dels diferents grups municipals i la ciutadania.
1: És a dir, ens encantaria i ens agradaria moltíssim poder incrementar de manera súbita la plantilla de la policia local, però la normativa i la llei no ens ho permet. El que hem de veure és com, de quina manera, amb la plantilla de 102 agents, de 102 actius que tenim ara mateix, podem, d'aquesta manera, incrementar la presència policial al carrer. Amb una reorganització de la planificació, amb una reubicació dels diferents agents i amb una reestructuració també de les diferents unitats que tenim per prioritzar la posada en marxa d'una política que tingui a veure amb posar més agents al carrer. Això es resumeix en una frase, que és treure policies dels despatxos i posar-los a patrullar pels carrers.
0: I pel que fa a les càmeres de videovigilància, Soriano ha apuntat que ja n'hi ha 30 que estan llestes per entrar en funcionament, mentre que les altres 20 estan pendents dels treballs per fer arribar el subministrament elèctric. I això contrasta la denúncia feta des de l'oposició, des del grup municipal de Fem Vendrell, que ha denunciat un increment de la inseguretat al barri de Calascori de les últimes setmanes. La formació ha rebut queixes de diferents veïns i veïnes que han viscut situacions de conflicte. La portaveu de la formació, Mar Vázquez, afirma que, coincidint amb el tancament de dos locals al Camí dels Molins, les últimes setmanes hi ha hagut un increment de la conflictivitat en aquest barri que limita amb el municipi de Santa Oliva.
2: Calascori es viu una situació d'inseguretat constants. Moltes veïnes, i dic veïnes perquè són les manifestacions que tinc, tenen por de sortir a quarts de 5 o a les 5 de la matinada soles de casa per anar a treballar. El pàrquing del carrer Joan Amades ha estat una setmana sense llum. Es va reparar, ha estat dos dies funcionant i ahir just abans de les tormentes, tornava a no tenir llum. I de matinada ha estat sense llum. Fa por en aquest pàrquing.
3: La mateixa regidora explica que ha estat testimoni directe d'algun d'aquests episodis.
2: Una ciutadana que té un negoci m'estava explicant la situació i que aquest senyor l'havia pagat. Ja l'havia pagat. Parlant amb ella, el senyor es va aturar davant nostra amb una barra de ferro d'uns 50 centímetres. Immediatament vaig treure l'esprai de pebre i vaig trucar a la policia. La policia va venir d'immediat. No podem dir el contrari. Però també tenim un problema. Què passa amb aquestes persones que delinqueixen? Aquestes persones que són multireincidents. Això no depèn, evidentment, de la nostra policia ni del municipi del Vendrell. Això depèn de la normativa, però també hem d'apretar, perquè això no pot seguir.
0: Des de FEM Vendrell avancen que portaran aquestes peticions a la pròxima reunió de la mesa de seguretat prevista per avui dilluns. Per la seva banda, des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana responen des d'aquest dilluns que s'ha incrementat la presència policial a la zona i que en les últimes 48 hores no s'han rebut més trucades. Igualment, també hi ha prevista en reunions amb els veïns i veïnes d'aquest barri. Altres notícies, més qüestions, però encara parlant de l'Ajuntament. Les platges del Vendrell que han tancat temporada amb més assistència i sense cap incidència greu. El primer espectacle de drons que es va fer al Baix Penedès aquest 26 de juny donava ja la benvinguda a la temporada de platges. Uns mesos força intensos atès a l'increment de banyistes experimentat enguany i que ha tingut en l'eclipse del 12 d'agost un altre dels moments claus d'aquest estiu. Una afluència massiva d'usuaris que ha portat afegida un augment de les assistències dels serveis de socorrisme i salvament. A més de doblar, asseguren des de l'Ajuntament el suport al bany de persones amb mobilitat reduïda. De fet, així en parlava i feia la valoració d'aquesta temporada la regidora de platges, Marta Tovella.
4: Hem anat fent inversió en instal·lacions a les platges, doncs entre elles les baranes per ajudar a entrar i sortir del mar a la gent amb dificultats, ja sigui amb mobilitat reduïda o amb gent gran que els costa entrar i sortir. Al final n'hem tingut tres aquest estiu a les nostres platges. També vam instal·lar els nous punts de sombra fixos, perquè ja en teníem, però aquests són fixos per fer el bany d'assistència a les casetes de socor.
0: Les altes temperatures han dut associada una important presència de banyistes a les platges del municipi, malgrat que sense haver de lamentar cap incidència greu. Una temporada que enguany ha inclòs dues novetats en relació a anys anteriors. D'aquest aspecte en parlava el gerent d'Alte Esport, els responsables del servei de socorrisme. Escoltem a Manel García.
5: La prestació de servei per Setmana Santa, que fins enguany no s'havia realitzat, i com que ha sigut un període de temps amb el qual hi ha bastanta afluència de platges, pues ha sigut aquesta millora. Després l'altra millora ha sigut l'ampliació del servei per prestar el servei de salvament i socorrisme a la zona del Riuet. Que són les dues novetats respecte al servei de l'any passat.
0: Una temporada que arriba ja a la seva fase final després d'uns mesos de feina constant i intensa. De fet, segons l'empresa responsable de salvament i socorrisme, l'increment del servei respecte a l'any passat ha estat d'un 32%. I a banda de l'atractiu de les platges, el Vendrell es continua reivindicant com una destinació turística fonamentada en la cultura i el seu variat entorn natural. Per accentuar aquest posicionament, l'Ajuntament ha instal·lat a diferents punts de la vila una sèrie de porticons i miradors que exalcen alguns dels racons més destacats del municipi, un conjunt d'elements sorgits del Pla de Sostenibilitat Turística impulsat ara fa 3 anys. Exemples com Sant Vicenç de Calders, un dels racons del municipi que acull aquests nous porticons, aquests elements que es pretén reivindicar la vila com a destinació sostenible i de qualitat. Un posicionament pensat també de dins cap a fora, com ha destacat la regidora de Cultura, Sílvia Vaquero.
6: Aquests porticons i els miradors que hem instal·lat en diferents espais del Vendrell parlen bàsicament sobre dos, es fonamenten sobre dos pilars fonamentals. Un és la natura i l'altre és la cultura, que són aquests dos pilars, aquests elements a través dels quals doncs expliquem quina és la nostra oferta, quina és la nostra riquesa cultural.
0: Un d'ells, com dèiem, està a Sant Vicenç de Calders i els altres dos s'han instal·lat a les Madrigueres en ple procés de renaturalització i a les Quatre Fonts, tot a apuntant cap al patrimoni més urbà. Una iniciativa a participar també pels membres del Consell Municipal de Turisme i que serveix per reivindicar racons emblemàtics del Vendrell. En aquesta comissió, en aquest Consell, hi participa, entre d'altres, el grup de Pedra Seca de Sant Vicenç de Calders. I des d'aquí n'ha parlat en Josep Borrot.
7: Venir a Sant Vicenç i apreciar el paisatge rural, vull dir, veiem encara, tenim la sort, encara des d'aquí veure tot el Pla de Mar cultivat, que és la part important, és la part del terme doncs, més ben cultivada i per tant és magnífic. Des d'aquí veure el Vendrell, veure tot el que són les platges, Montserrat, Sant Llorenç del Munt, i els dies clars, fins i tot el Montseny.
0: A banda dels porticons, també s'ha instal·lat 6 miradors repartits al passeig que uneixen Salvador amb Coma-ruga, una sort de recorregut on mitjançant un QR es pot apreciar via fotogràfica l'evolució d'un paisatge que encara avui en dia segueix transmetent quietud i emoció a parts iguals. I l'Ajuntament del Vendrell i l'Institut Pere Mata organitzen la primera jornada de salut mental del Vendrell, que celebrarà el divendres 9 d'octubre. La iniciativa neix d'un equip de professionals que volen donar visibilitat a la salut mental, apropar els diferents serveis i recursos a la ciutadania i contribuir a combatre l'estigma existent. Una de les impulsores d'aquesta jornada és la coordinadora del CESMA de l'Institut Pere Mata, l'Esther Ruiz, que ara escoltarem, i també la regidora de Salut de l'Ajuntament del Vendrell, Montse Martín.
8: És la primera vegada que ho fem, és la primera vegada doncs, que organitzem alguna cosa així. Ho hem fet amb un temps rècord i gràcies a l'Ajuntament i a tots els que s'han implicat i a tots els serveis. I a veure, espero que sigui benvinguda, que es pugui replicar, que això ho puguem fer l'any que ve amb moltes més activitats i moltes més coses enfocades a la salut mental i sobretot per desestigmatitzar una mica la salut mental al territori.
9: A seguida ens vam posar a treballar perquè així es poguessin ser i es poguessin celebrar. Per tant, com que el dia 10 acaba un dissabte, enguany fem el 9 d'octubre. I llavors vam programar tot un matí d'activitats que es faran bàsicament des d'aquí aquest parc del Neus Català, que està davant del CESMA, i treballant conjuntament amb l'Ajuntament per programar totes aquestes activitats que ens explicarà la doctora i poder fer així doncs, donar molta visibilitat que fa molta falta amb la salut mental.
0: La coordinadora del CESMA també ha explicat que la jornada s'ha plantejat com una iniciativa amb la comunitat i per la comunitat.
8: És una jornada en tres parts. Una primera part, que és una caminada popular, que comença aquí al parc i que és molt senzilla i és molt accessible per tothom, que farem un recorregut de la Pedra Seca. Després hi ha un espai de trobada amb els professionals, experiències de primera persona i la gent que assisteixi a l'espai Eina. Aquí participarem nosaltres com a CESMA doncs, explicant què és una mica el CESMA. El CESMIC participarà fent una xerrada d'adolescència. El Servei de Rehabilitació Comunitària també hi participarà. El Club Social també. Els GAM, que són els grups d'ajuda mútua, també faran una petita xerrada. I una experiència en primera persona d'una usuària doncs, també formarà part d'això. I una tercera part, que és la botifarrada, una mica més distesa i una mica més divertida. Doncs per poder acabar la jornada.
0: Per participar d'aquesta primera jornada de salut mental cal inscriure's abans del 2 d'octubre al CESMA de Servei de Rehabilitació Comunitària o al Club Social El Llorer. I el Parlament de Catalunya ha aprovat la proposta de resolució d'Esquerra Republicana de Catalunya per crear un fons extraordinari destinat al Baix Penedès, amb l'objectiu de fer front als reptes estructurals de la comarca i compensar el dèficit històric d'inversions. La proposta planteja que el fons es nodreixi d'una part dels recursos generats pel nou marc contractual d'Aidiada i que inclou un cànon fix de 4 milions d'euros anuals i un cànon variable del 2% dels beneficis de la companyia. La diputada republicana Raquel Sans ha defensat que aquests recursos poden contribuir a revertir el dèficit d'inversions de la comarca.
10: Estem davant d'una comarca amb un creixement demogràfic continu, cada cop, de fet, està sotmès a més pressió demogràfica, amb unes infraestructures i uns equipaments dimensionats doncs per ara fa uns anys, quan la realitat demogràfica era molt diferent. I, per tant, aquesta pressió cada cop és més evident al Baix Penedès. Aquesta proposta de resolució el que demana és que part d'aquestes inversions que arriben a la Generalitat o que aquests fons que arriben a la Generalitat en base a aquest cànon reverteixin amb aquestes infraestructures de manera urgent al territori. Per tant, fixar que es destini una part d'aquests recursos que es generen al territori del Baix Penedès i es destinin a donar resposta a aquestes necessitats.
0: El fons preveu un pla específic d'inversions en àmbits com la mobilitat, la sanitat, l'educació, l'aigua i l'habitatge, amb actuacions prioritàries, calendaris i mecanismes de rendició de comptes. També es planteja crear una comissió de seguiment amb el Consell Comarcal i els municipis per definir conjuntament les prioritats. A la sessió del Parlament hi ha assistit una delegació d'Esquerra Republicana de Catalunya al Baix Penedès amb els regidors Marta Ventura de Sant Jaume dels Domenys i Òscar Albaiseta i Albert Balstran de Calafell. I més qüestions, altres notícies. Tornem cap a casa, cap al Vendrell. La Biblioteca Pública Terra Baixa i la Sala de Lectura de Coma-ruga s'han adherit aquest passat divendres a la vaga general convocada per al sector. Així, durant tot el dia, els dos centres han estat tancats com a mesura de protesta per assolir millores laborals. Les treballadores i els treballadors d'aquest servei han volgut redoblar així les seves propostes davant d'un conflicte que ja fa temps que dura. Des de les centrals sindicals es reclamen, bàsicament, acabar amb el que consideren jornades maratonianes i que poden, en alguns casos, arribar a les 11 hores de feina en un sol dia, un reconeixement salarial mitjançant un complement específic per l'atenció directa al públic que inclou sovint l'ajuda a la ciutadania, la gestió dels tràmits administratius, cites mèdiques i ajudes a la desocupació i una major seguretat davant d'episodis de violència verbal i física. Els bibliotecaris i bibliotecàries també reclamen un nou model organitzatiu, una actualització del mapa de lectura pública i un conveni únic per a tot el sector. Els professionals que van iniciar les mobilitzacions just abans de Sant Jordi avancen que, de no arribar-se a cap acord, seguiran amb els serveis sota mínims. I tornem cap a Europa. L'edifici Tavares ha acollit l'Acadèmia d'Estiu de l'Assemblea de les Regions Europees. Es tracta d'una trobada que es fa cada dos anys en un emplaçament europeu diferent i que enguany s'ha celebrat a Coma-ruga. Sota el lema Cap generació enrere, els participants estableixen un diàleg intergeneracional sobre els reptes més urgents que s'afronten les regions europees. Mitjançant tallers interactius, visites d'estudis i debats polítics, els participants tracten diferents temes vinculats a la joventut i el futur del territori europeu. Qui ens ajuda a conèixer una mica aquesta iniciativa i aquesta assemblea és la secretària del Cicle de Vida i Ciutadania de la Generalitat, la Teresa Llorenç, però també podrem escoltar l'alcalde, Kenneth Martínez.
11: Aspectes vinculats a l'habitatge, a la mobilitat, a l'ecologia o aspectes, molts altres qüestions que preocupen els joves. I el que volem justament que és que en aquesta escola d'estiu, que és aquesta escola que es fa a nivell europeu, doncs sigui aquest punt d'encontre entre els joves, però també sigui un espai on ells facin les seves propostes que puguin incidir en els governs a nivell de Catalunya o a nivell nacional o a nivell internacional.
12: I aquí el que es fa és una jornada a tots els països, a representar tots els països europeus, plantejant aquests reptes i començant per tenir molt clar que la Unió Europea és la garantia de futur, és la garantia de progrés pels joves, pels grans, pels petits, per a tothom. I per tant aquí el que estem reforçant és aquest compromís amb Europa.
0: I des de l'Assemblea de Regions Europees remarquen que l'objectiu de l'Acadèmia d'Estiu és establir aliances i reforçar la veu des de les regions en la creació d'un futur més inclusiu, resilient i orientat al futur, posant el focus especialment en els més joves. De fet, així ho destacava als micròfons d'aquesta casa la vicepresidenta de l'Assemblea de Regions Europees, la Aida Carmili.
13: If we cannot bring young people...
14: Si no aconseguim incorporar realment els joves a la nostra democràcia, ens enfrontarem a grans reptes. Per tant, és vital tancar la bretxa generacional en la democràcia i garantir que les decisions siguin preses amb els joves i no només sobre els joves.
0: Les jornades han inclòs tallers, debats, taules rodones i han comptat amb la participació de polítics, funcionaris, experts i delegats joves de regions sòcies d'arreu d'Europa.
15: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
16: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
15: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Les 9 i 31 minuts, saltem cap als esports. Com ja és habitual, aquesta és una feina d'en Jordi Grell.
17: La portera vendrellenca Anna Ferrer ha entrat finalment a la llista definitiva de la selecció espanyola per als World Skate Games, que es disputaran al Paraguai entre el 4 i el 10 d'octubre. D'aquesta manera, la portera de l'Esneca Fraga torna al combinat estatal després de perdre's l'europeu de l'any passat i optarà així a conquerir el seu segon mundial, ja que també va participar en l'últim títol aconseguit fa 2 anys a Itàlia. A banda de Ferrer, el seleccionador Sergi Macià també ha convocat la portera Anna Salvat del Vilassana Cooperativa d'Ibars, mentre que Carla Batlle, del Vicio Sant Cugat, ha estat la descartada respecte a la prillista. Pel que fa a les jugadores de pista, a la convocatòria final hi ha entrat Marta Piquero i Mariona Colomer del Telecable Gijón, Maria Sanjurjo del Fraga, Amy Blackman del Benfica i Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà i Sara Roces del Vilassana, mentre que Gemma Soler, del Feni Energia Cerdanyola, que apareixia a la preconvocatòria, n'ha quedat finalment fora. L'ultratrail del Mont Blanc, la cursa de muntanya més prestigiosa del món, ha comptat enguany amb una vendrellenca. Es tracta de Neus Colet, que amb 45 anys ha decidit participar per primera vegada a la Cormeller-Champé-Chamonix, la prova de 100 quilòmetres. Colet sortia el divendres 28 d'agost a primera hora del matí des de la localitat italiana de Cormeller, als peus dels Alps, i finalment, dissabte 29, a mig matí, arribava a la meta de Chamonix a França amb un temps de 25 hores, 51 minuts i 10 segons i com a 37a de la seva categoria per edat.
18: Jo anava disposada a acabar-la i passés, no sé què em fes mal o el que fos, anar, pues, mentalment anar fent, anar tirant i acabar-la. També anar reservant forces, no apretar, m'ho vaig prendre amb una mica de calma. També em va començar, a partir del quilòmetre 40, em va començar a fer mal al genoll i vaig tindre que reduir perquè les baixades no podia apretar i tal, i bueno, va ser pues anar tirant fins arribar, si el genoll m'aguanta, pues aguantar fins al final.
17: Neus Colet ja fa més de 20 anys que es dedica a córrer, tot i que no ha estat fins als últims anys que ha anat augmentant la distància de manera progressiva. Gràcies a participar en curses vinculades a l'UTMB, ha anat acumulant running stones que li han obert la porta a participar en una edició d'enguany marcada per la pluja.
18: Va estar gairebé tot el dia plovent i, pues, bueno, també els camins estaven mullats, hi havia fang, patinava, va ser una mica, feia fred, menys mal que a la nit va parar. Els van enviar un missatge el dia abans de, bueno, d'això, que havien modificat el recorregut i que l'havien allargat 7 quilòmetres. Que a mi això mentalment em va fer bastant de mal, perquè clar, jo anava preparada a fer 101 quilòmetres, llavors de cop que en siguin 108 i havien pujat 450 metres de desnivell, doncs la cosa canvia. I bueno, mentalment va ser una mica difícil.
17: El secret per arribar en bona forma a l'ultratrail, segons Colet, és entrenar de manera constant i participar en una cursa cada mes.
18: Sempre anem entrenant, no? I llavors el que normalment fem és anar fent una cursa al mes, val? Per anar-nos preparant, anant augmentant la distància i bueno, llavors pues, anar-nos preparant cada cop per aquesta cursa i per anar fent més quilòmetres, ja que també quan entrenem, si no hi ha avituallaments, no pots fer distàncies tan llargues, perquè evidentment sense aigua i sense menjar que et subministren a les curses, doncs no pots fer tants quilòmetres, llavors ho anem fent així.
17: Neus Colet va arribar a la CCC després d'un any on venia d'aconseguir bons resultats, com un 6è lloc a la Marató de Sable o una 16a posició a l'8a travessa d'en Camp. Tot i així, alguns problemes físics li han anat fent la guitza.
18: Vaig fer la de Machos, pels camins dels Machos, però vaig tindre una caiguda i em vaig fer unes guins del turmell, llavors vaig tindre que fer una mica de peron i per això se m'han troncat una mica els entrenaments aquest any. Però bueno, després també vaig fer la de la Vall d'Aran, que també vaig tindre que abandonar perquè també em va començar a fer mal al genoll. I bueno, vaig fer la del Mugàver, que sí que la vaig acabar, i bueno, després d'anar entrant per lliure, he estat pujant molt al Pirineu, també per fer desnivell i en altura.
17: Ara, l'objectiu de Neus Colet és intentar tornar en un futur a l'UTMB. Malauradament, però, no podrà ser l'any vinent, ja que no arriba temps d'aconseguir els punts requerits per entrar en el sorteig.
15: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: I saltem cap a les portades, també un fet habitual, un capítol informatiu habitual, que es coneix a les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui, dilluns 21 de setembre. Comencem pel Diari de Tarragona. Parlant de les festes de Santa Tecla a Tarragona, torna la màgia dels xiquets i dediquen la fotografia a portada. En salut, les noves investigacions contra l'Alzheimer porten a l'intestí. Avui es celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer. A Salou, rècord de 400.000 persones a la Festa del Cel. També a Tarragona, la comissaria de les Gavarres per als agents rurals. I en economia, el dièsel es dispara un 70% per la crisi d'Hormuz. Canviant de capçalera, també recollim la informació al diari Ara, ho fem cada dia, bàsicament. Desfeta de Merz a les eleccions estatals d'Alemanya, el CDU no aconseguiria entrar al Parlament de Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya la AfD. Perd l'alcaldia de Berlín després del triomf de la candidata Die Linke, que podria governar amb l'SPD. I l'oposició a ampliar l'aeroport agafa força al carrer. Ecologistes i entitats socials es manifesten a Barcelona. I el partit de Putin arrasa entre queixes de l'oposició. Els sondejos donen d'entre el 49% i el 52% dels vots a Rússia Unida. I Sánchez, governaré fins al 2031 i més enllà. Protagonista, la Festa de la Rosa a Gavà, el mateix dia que Feijó, contraprograma a Badalona. I acabarem parlant de La Vanguardia. Alemanya vota els extrems en dos estats i escombra els conservadors. L'SDU de Merz desapareix per primera vegada d'un land a favor de l'AfD i Esquerra de Die Linke guanya a Berlín. I Ucrania ataca el cor de Rússia en les eleccions. L'última jornada de les eleccions a Rússia va transcórrer enmig de l'atac més gran a Moscou per part de drons ucraïnesos. La votació no et donarà sorpresa si es tracta només de saber el percentatge de suport que obté Vladimir Putin, ja que el seu partit és l'únic que pot presentar-se després de la deriva autocràtica imposada per el líder. I Sánchez apel·la al vot català per frenar la involució de Partit Popular i Vox. I Feijó crida a Catalunya a aixecar-se del sofà del psiquiatre. I també més de 5.000 assistents explica La Vanguardia la protesta contra l'ampliació del Prat. I Mourinho als esports perd el derbi i ataca l'arbitratge. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que ens ajuda a conèixer i a perfilar una mica millor la informació del dia.
19: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
15: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
20: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell. Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de Non Perdere.
1: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Ara ho hem dit, aquest proper dilluns 21 de setembre es commemora el Dia Internacional de la Pau. És un dia fantàstic per seguir enaltint, explicant i destacant la figura d'en Pau Casals, que justament tant va treballar per la pau. De fet, ja és un esdeveniment habitual dins la programació de l'univers d'en Pau Casals. Però clar, en aquesta ocasió i aquest 2026, tot plegat enmarcat en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. I això vol dir que des de l'associació musical Pau Casals segueixen fent molta feina sobre això. Anton Català, molt bon dia.
1: Doncs perfectament. Bé, sí? Començant el curs, com tu deies, comença el curs per les entitats també, que organitzem activitats durant la temporada. Nosaltres, com sempre, comencem amb el mes Pau Casals, que és d'octubre,
0: sí.
1: I com tu comentaves, doncs el Dia Internacional de la Pau és el tret de sortida, I el dia dilluns que ve, doncs fem aquest concert coincidint en el Dia Internacional de la Pau, i a més del concert, doncs tindrem la col·laboració d'Òmnium Cultural, com és habitual, amb la lectura d'algun poema i alguna... fent al·lusió a la jornada.
0: Va, fantàstic. Sempre ha estat un dia prou celebrat aquí al Vendrell, que el 21 de setembre...
1: Sí. Nosaltres mirem de fer coincidir el concert inaugural del mes Pau Casals amb aquesta data.
0: Molt bé, ara en parlarem de tot això. Ens centrem, si et sembla, en aquest concert de dilluns que ara dèiem, que anirà a càrrec del Quartet Vivancos.
1: El Quartet Vivancos, sí. El Quartet Vivancos, aquest concert, com és... habitual, nosaltres tenim la col·laboració de l'entitat Joan Manent, que en els seus concerts, que ells en diuen els teus clàssics, doncs col·laborem les dues entitats, i aquesta vegada ve el Quartet Vivancos amb un concert que em sembla que ha d'agradar molt. Ells el titulen Alambrisme i Antillanisme. I es tracta d'autors catalans del segle XIX, el segle XX, Albéniz, Morera, Caçador, Vivancos, Montsalvatge, aquests autors que en algun moment van estar interessats en les músiques antillanes, indianes, i també la música al voltant andalusa, àrab, al voltant de l'Alhambra. Són unes composicions que són peculiars, en tant en quant músics catalans han estat també influenciats pels indians, també, no?
0: Val.
1: També els catalans que anaven i venien en aquelles èpoques, doncs, no? També van influenciar els autors catalans en les seves composicions.
0: Interessant.
1: I pot ser serà un concert que creiem nosaltres que serà interessant en aquest sentit.
0: Molt bé. I això, el repertori girarà al voltant d'aquesta temàtica musical, que potser no és massa escoltada, que no en tenim massa coneixement. Sí que hi ha composicions potser més conegudes que d'altres, això sempre passa, però són gèneres que a vegades desconeixem, jo crec, no ho sé.
1: Nosaltres pensem que val la pena també explorar aquestes vessants dels autors catalans, perquè l'associació Joan Manent sempre cuida de portar autors catalans i tal, i nosaltres creiem que això és un encert, i per això vam triar aquest concert entre els que ells tenen, ofereixen.
0: Molt bé.
1: I jo crec que serà interessant sentir aquestes composicions.
0: Clar, ja dic, perquè a vegades és això, que tots tenim molt present i sempre hem conegut i coneixem potser les cançons més escoltades, del Beníz o d'Enric Morera, fins i tot, o del Barrat Vivancos, que potser és un dels més contemporanis, però no és de les programacions més habituals, s'ha de dir, a vegades no. Aquesta reivindicació, també.
1: Sí. Bueno, a veure, nosaltres tenim tendència a fer música clàssica.
0: Sí, queda clar.
1: Corda, piano i tal.
0: Queda clar.
1: Bé, i que agrada, i que nosaltres creiem que és una cosa que s'ha de mantenir, no? Però, doncs, aquest tipus de música, doncs, també té la seva oportunitat, el seu... el seu interès.
0: I tant,
1: no?
0: Que sí, i tant que sí. És un concert interessantíssim, que recordem-ho, serà aquest mateix dilluns, dia 21, a l'Auditori del Tívoli, com ja és habitual, a partir de les 8 del vespre.
1: A les 8 del vespre, sí.
0: Que els socis i sòcies de l'Associació Musical tenen entrada gratuïta, això sempre s'ha de recordar, eh?
1: Aquesta vegada els socis tenen... 5 euros
0: d'entrada. D'acord. Val.
1: Fem entrada...
0: Corregim. M'he animat massa, jo.
1: És l'única dels actes, l'únic dels actes que en el més Pau Casals els socis tenen... Han de col·laborar.
0: L'he quadrat, doncs, ho volia anunciar, però l'he quadrat, doncs.
1: Sí, no, ja està bé parlar-ne. Però, doncs...
0: La resta de concerts, sí, que són gratuïts per a socis i sòcies.
1: Els socis normalment tenen l'entrada gratuïta
0: en els
1: nostres actes,
0: sí.
1: Tots els concerts, però aquesta vegada pensem que doncs bé, pel cost propi del concert, doncs jo crec que podran pagar 5 euros.
0: Jo crec que sí, el concert s'ho mereix.
1: I ara és una quantitat gairebé simbòlica, eh?
0: Jo penso que sí.
1: Com a preu d'entrada, eh?
0: Jo crec que sí, que és allò gairebé gratuïta. Què podem parlar del quartet d'Ivancos? És un quartet molt jove, s'ha de dir, però que té moltíssima qualitat, eh?
1: És un quartet que ha sorgit a partir de l'ESMUC, de l'Escola Superior de Música de Catalunya, i doncs bé, ja té el seu recorregut, va ser fundat el 2019, però doncs ja ha participat, de fet, neix a partir del quartet Casals.
0: Val, sí.
1: I de fet, algun dels seus músics doncs també forma part en algunes actuacions del quartet Casals, però han actuat ja al Palau de la Música, han actuat al Liceu, han fet actuacions per l'estranger, amb força èxit, també han tingut algun guardó en algun festival, de forma que, de fet, és un quartet relativament nou, però, doncs bé, ja tenen el seu recorregut i la seva història.
0: Sí, sí, sí. Són dos violins, una viola i un violoncel.
1: Ah, això mateix. És un quartet de corda. Sí, sí.
0: Que bé. Doncs ben pendents, d'aquest concert important en commemoració, com dèiem, d'aquest Dia Internacional de la Pau, aquest proper dilluns, dia 21 de setembre, més a més tot això marcat en el 150 aniversari del naixement de Pau Casals, que és una mica el leitmotiv, i el que ha marcat tot el curs per vosaltres, Anton?
1: Sí, aquest aniversari. Sí, home. El dia 29 de desembre d'aquest any serà el 150è aniversari.
0: Correcte. Dia, no? Tot just el dia, celebració?
1: El dia 29 de desembre d'aquest any serà. Sí, tot i que, doncs, hi ha... diem, doncs, aniversari del naixement Pau Casals ja ho fem durant tota aquesta època,
0: clar,
1: no? Des de mitjans d'aquest any 2026 i ben entrat el 2027 també.
0: Molt bé.
1: Nosaltres ja tenim pensat tota la programació d'aquest mes Pau Casals.
0: Vinga,
1: òbviament,
0: expliquem-la.
1: L'acte central serà el dia 23 d'octubre, que ve l'Escolania de Montserrat.
0: Molt bé, és veritat.
1: Aquesta és una organització conjunta amb la Fundació Pau Casals i l'Ajuntament del Vendrell. I caldrà parlar-ne més...
0: Quan arribi ens centrarem en aquest concert.
1: I tant, serà molt interessant. Nosaltres, mentrestant, ja tenim programat pel dia 7 d'octubre un duet de viola i piano de dos músics sorgits de l'Escola Municipal de Música del Vendrell.
0: Vaja, que bé, molt bé.
1: El Simón Alonso, El Simón Alonso és un pianista sorgit de l'escola, que és una fiera, És molt bo, és molt bo. I aquesta vegada vindrà amb un company que fent un duet de piano i viola.
0: Molt bé. No?
1: I després, el dia 18 d'octubre, fem un concert, que el dia 18 d'octubre és diumenge. Farem un concert a la tarda... commemorant la capitalitat de la sardana del Vendrell. Nosaltres ens hem volgut sumar a aquesta commemoració, la capitalitat de la sardana, i farem un concert que hem titulat Concert de Cor i Cobla, i amb la participació del Cor Orfeo Parroquial, de la colla sardanista dels Dansaires del Penedès, la colla sardanista de la Lira, I la cobla ressò dels dansaires del Penedès, de molt forma bé. Que farem una jornada, un diumenge a la tarda, de cançons de Pau Casals i sardana.
0: Molt
1: i sardana, en sardana en plan concert.
0: Sí.
1: Allà també a l'auditori, val? I també amb la participació de les colles ordenistes que faran doncs una ballada també
0: fantàstic.
1: Conjuntament. No?
0: Molt bé, tot això marcat en aquesta capitalitat del Vendrell com a capital sardanista d'aquest 2026.
1: Home, sí. A veure, ja durant l'estiu ja s'han anat
0: sí,
1: fent
0: actes coses, i tant.
1: Però doncs nosaltres creiem que també ens hi hem de sumar en aquesta commemoració.

0: exemple, els concerts que fem a la primavera, que en diem els dimecres musicals.
1: És veritat, sí.
0: I que, doncs, des del gener i fins al juny, doncs, mirem de fer un concert cada mes.
1: Molt bé. Per això que hi ha molta activitat repartida durant tot l'any, com aquell qui diu,
0: Sí,
1: o bona
0: sí,
1: part de l'any, vaja.
0: Sí, sí, i tant.
1: Val la pena tenir-ho en compte i seguir-ho, això. Ens deixem encara alguna cosa del Mes Pau Casals?
0: Clourem el Mes Pau Casals nosaltres el dia 28, amb una conferència que ens la fa la Gemma Cavaller. La Gemma Cavaller és una persona, una investigadora de la Universitat de Barcelona, que va fer un llibre titulat Spanish Refugee Aid. Uh-huh. Això és el Pau Casals, quan va estar a l'exili, que es va dedicar molt a ajudar les persones exiliades.
1: Sí. Uh-huh.
0: I es va integrar en una entitat formada per diferents persones que es van dedicar a ajudar els refugiats. Pensem que la Guerra Civil va enllaçar amb la Guerra Mundial,
1: sí,
0: i allò va suposar una quantitat important de persones refugiades, uh-huh, i persones que calia ajudar, no? Pau Casals va formar part de manera molt activa, i tota aquesta vessant humanitària de Pau Casals integrat dins d'aquesta organització que ha titulat així, Spanish Refugee Aid.
1: Molt bé.
0: Doncs bé, tota aquesta activitat ha estat molt profundament estudiada per aquesta noia, per aquesta dona, la Gemma Cavaller, i ens vindrà a explicar tot aquest estudi. Jo crec que serà molt interessant de saber detalls i anècdotes també,
1: sí, sí,
0: de tota aquesta labor que Pau Casals va fer. Perquè Pau Casals no va actuar tot sol. I ell va fer el que va poder.
1: És,
0: no?
1: Evident, sí.
0: Però hi va haver tota una colla de persones que es van posar a treballar en aquest sentit.
1: Ostres, doncs un Mes Pau Casals ben complert, que no només això musicalment s'intenta o es segueix destacant la figura d'en Pau Casals, no només musicalment parlant, sinó també aquesta figura de pau i d'universalitat que també sempre ha sigut prou coneguda.
0: Sí.
1: Un mes molt complert, amb moltes activitats, a mesura que vagin arribant les anirem explicant, Anton, si et sembla, aquí a la ràdio, com sempre fem, ja com a secció fixa i habitual. Tot i així, a la web ho teniu publicat, això em sembla, que la gent pot tornar a mirar-ho o consultar-ho quan vulgui.
0: Sí, sí, tenim una web nova, i la compra d'entrades la podeu fer a través del web, també.
1: Fantàstic, que bé.
0: De forma que doncs allí podeu veure el detall de tota la programació.
1: Molt bé, Associació Musical Pau Casals, només buscant això, del Vendrell, Associació Musical Pau Casals,
0: del Vendrell.cat.
1: Trobaran justament això, tota aquesta activitat, i això que hem explicat i que anirem explicant aquestes properes setmanes.
0: I tant.
1: Fantàstic, Anton.
0: Molt bé.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
0: Vinga,
1: fins
0: una altra.
1: Fins aviat.
0: A veure.
1: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM. I

TV al Vendrell, Funcat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge. Connecta't a Ràdio al Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio al Vendrell.

0: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Segona part, notícies actualitzades, com ja és habitual, en principi, amb la xarxa de comunicació local, i que a partir d'aquí, quan passem 4 minuts a les 10, això ens porta a la segona part del programa. Avui és dilluns, 21 de setembre, programa número 4028, i sempre la intenció, l'objectiu d'acompanyar-vos de les 9 del matí a les 9 puntuals que comencem, i fins les 12, fins al migdia, moltes coses. Una segona part, una mica allò amb informació de servei, de tu ajuda, en certa manera, ja que recordem dos aspectes importants. Per una banda, i començarem per aquí, un espai prou especial que porta a terme l'Àlex Cuesta. Ell és agent i policia, agent de policia i psicòleg, i que ens parla justament d'aquestes matèries, doncs, de seguretat, d'autoajuda, en certa manera, que és prou interessant, també de cara als adolescents i als fills i filles. I també anirem cap als bons consells en nutrició. Això a càrrec del nostre nutricionista de capçalera, en Cristian Fernández. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i encara ens quedarà tercera i última part amb secció de cuina, perquè avui toca secció de cuina amb en Salvador Rovira, com bé sabeu. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicap de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Com sabeu, aquesta temporada, des de fa ja unes quantes setmanes, busquem aquest enllaç entre la seguretat, aquesta seguretat bé globalitzada, molt orientada cap a la pedagogia, cap als més joves, a través de la psicologia, que també és un aspecte important també dins aquestes franges i aquestes edats. Per això unifiquem aquesta estratègia amb l'Àlex Cuesta. Ell és agent de policia i psicòleg. Àlex, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, sí? Bé, sí, sí. Avui, dia fresquet.
0: Bé.
1: Dia fresquet, vinc aquí amb els guants, la bufanda.
0: Vaja.
1: És el que toca, no?
0: És el que toca, és el que toca, és la temporada que toca, i tant que sí. Escolta'm, Àlex, ara pensava, perquè, clar, no sé mai si dir-te primer com a agent de policia o psicòleg, o psicòleg i agent de policia. Si és un compromís, ja ho sé, eh?
1: Però
0: si et,
1: no, no,
0: si et fes triar, si et fes triar, què? Què et sents, bueno, més, psicòleg que, o agent de policia,
1: jo crec,
0: Àlex?
1: Jo que el policia ha de tenir part de psicologia.
0: Sí, oi?
1: Perquè,
0: jo crec que sí.
1: Clar, tractes amb persones, has de posar límits,
0: clar,
1: has de fer mediació, has de donar assistència a la ciutadania, vull dir que jo crec que és un, no sé, és un poti-poti, no? És com
0: sí, cert.
1: La persona, el company que cinturó negre, hi ha diversos, aquí a la meva feina, cinturó negre de Krav Maga o Hapkido, o, clar, també és important la defensa personal, no?
0: Sí,
1: vull
0: sí, sí.
1: Que en el que comentes tu, jo em definiria com un policia amb eines de gestió emocional.
0: Està bé, està bé. Està
1: sí,
0: bé, està bé.
1: Sí,
0: està
1: és
0: bé.
1: Important, eh?
0: No, és molt important, correcte, és molt important.
1: Clar. Clar, clar, perquè ara amb el que comentarem, no? Violència a les classes, també sí. Violència al carrer, què ens passa amb la violència, no?
0: Ostres, sí, eh? I a més, un tema que a mi personalment em preocupa molt és que sembla que ens estem acostumant a aquesta violència.
1: Sí,
0: l'estem normalitzant, correcte, sí, que encara és pitjor, sí, sí. Eh?
1: I és perillós, és perillós perquè jo crec que la violència al final és un desencadenant d'una gestió emocional que no és adequada.
0: Ja.
1: Vale? Si jo a l'hora de posar els límits em mostro violent, que estic ensenyant, no? Com seria el primer capítol, no? Com pot ser si a casa no som violents, no?
0: Ja.
1: Però al meu fill em diuen que al col·le, a l'institut, és violent. Però si jo amb el Manel, no? Bueno, hauríem de revisar una mica, punt per punt, els tipus de violència. Tenir la violència passiva, que és la violència manipuladora, la violència, doncs, que no és física, però sí que és manipulativa, és una violència disfressada, no? És com, no?
0: Yeah, sí,
1: generar
0: sí.
1: una situació, no? Diuen que el neuròtic és aquell que utilitza el seu entorn per manipular i fer la feina que tu no ets capaç de fer per tu mateix, no?
0: És
1: a dir,
0: vaig a
1: fer que aquesta gent al final acabin barallant-se, perquè com jo tinc un conflicte amb aquest, vaig a fer que el reste també tingui un conflicte amb aquest o amb aquesta, no?
0: Sí.
1: Aquesta seria una mica un exemple de lo que és la violència passiva, no? Clar.
0: Clar, no és tan clar. Específica com la violència, diguem...
1: Clar, pot ser comuna, violència de fotre un crit, de fotre un cop de puny. Aquesta és una violència com més vistosa, però l'altra
0: és igual
1: la de les clavegueres.
0: Sí.
1: Clar, una violència...
0: Igual de perillosa.
1: Clar, sí, perquè al final acaben copiant aquesta manera de fer, no?
0: Clar.
1: Llavors, clar, seria important veure com gestionen els nostres fills les frustracions, com les manifesten, com gestionem nosaltres a posar límits, no?
0: Clar, és això, no? És a dir, cada vegada vivim en una societat més violenta, cada vegada la violència és més present a tot arreu, a les xarxes, a la televisió, al carrer, fins i tot.
1: Sí,
0: clar, és lògic que això acabi una mica, no?, afectant els més joves, tot i que a casa potser no tenen
1: reflexe.
0: Una bona...
1: Clar, és un reflexe.
0: Sí.
1: Vull dir, sí que és veritat que vivim en una societat i en una etapa de les nostres vides on la comunicació és, vamos, hi ha moltíssima informació i aleshores doncs, es veu més aquell, allò que abans no es veia tant.
0: Ja.
1: Jo recordo de petit, bueno, més o menys som de la mateixa quinta,
0: sí.
1: Al final era l'hora del Telenotícies, de la 1, la 2, la 3, Antena 3 i Telecinco on va sortir i poc
0: i
1: més. Avui en dia pots estar connectat a la informació 24 hores.
0: Clar.
1: Llavors, clar, casos hi han, però com hi havia abans. Vull dir, no és que hi hagi ara més o abans menys, no.
0: Ara és més visible, doncs.
1: Ara és més visible.
0: Ara és més palesa.
1: Clar, clar, clar.
0: Clar, per això és important també, no?, continguts en xarxes, vídeos a YouTube, clar, per exemple, clar, clar. Suposo, oi?
1: És allò que dius, hòstia, quants adolescents veuen UFC, Ultimate Fight Club, no?
0: Uh-huh.
1: Que és el valetudo aquest, no?, de dos tios amb unes guantilles... que pràcticament no tenen protecció i es foten de cops de puny, de colze, és una barreja d'arts marcials, no? Amb una gàbia. Quants adolescents veuen aquests continguts?
0: Ja, sí. Clar? Clar, hem normalitzat aquest contingut com un contingut d'entreteniment.
1: I no ho és.
0: I no ho és.
1: No, perquè al final... parlem, sí que és veritat que són peleadores professionals, no? Però, clar, no, deixen de ser gent que utilitza violència com un esport. I aquí, bueno, aquí obriríem el meló de... L'UFC és esport? Aquí no entraré, ja t'ho dic.
0: No, sí, perquè ens hi faríem
1: aquí,
0: mal. Ens
1: aquí
0: faríem
1: no entraré. Sí que és veritat que és un contingut per menors d'edat?
0: Jo crec que no, no? Jo penso que no. I a més, quan l'oferta és molt més àmplia, no? No sé com dir-ho, és a dir, hi ha, per sort encara, hi ha alternatives més adequades per a aquestes edats que no pas aquesta. No penso, vaja.
1: Sí, sí, pots veure, per exemple, o pots apuntar-te a fer aikido, o pots apuntar-te a fer judo, jiu-jitsu, no sé, que és com una... Diria que és com més espiritual, no? És com més, no sé... d'uns valors, que no vol dir que l'UFC no tingui... Bueno, UFC no, fora, UFC és una empresa. Que no vol dir que el MMA, les arts marcials mixtes, no en tinguin, ojo, que aquí no em vull ficar en un basal. Però, tornant al tema, sí que crec que pels menors d'edat no és un contingut adequat, perquè al final ells no saben la gravetat de fer, per exemple, un mataleón, no? Que un mataleón és una tècnica que es fa servir, doncs, d'asfíxia, on talles les vies respiratòries al coll i també les circulatòries.
0: Val, llavors, clar, per fer perdre la consciència.
1: Clar, quan fan un mataleón en un combat d'aquests, el que està patint aquesta tècnica pica, i una vegada pica l'altra ja deixa de fer.
0: Clar.
1: És com, vale, ja està, has ganado, no?
0: Sí, sí,
1: no és,
0: sí, sí.
1: No és un cao, però és com una finalització que sol dir en l'argot de les arts marcials. Clar, et fa un menor d'edat amb un altre company, un mataleó...
0: Clar, sense coneixement,
1: clar,
0: sense...
1: És el que està passant.
0: Clar, clar, clar. I a més, quan això es converteix en viral, perquè també sé que, no sé si ara, però fa un temps, es va viralitzar justament això, fer matar leons a companys i fer-les perdre la consciència i això filmar-ho, tal qual, aquesta tonteria.
1: Clar, és perillós, perquè al final això seria un homicidi. Clar, no és un assassinat, perquè l'assassinat ha de tenir... has de tenir intenció, no? És precio recompensa, hi ha com uns ítems per definir si és un assassinat, hi ha premeditació, hi ha alevosia, hi ha intenció, etc. I un homicidi és com més un accident, clar,
0: però
1: també és penat.
0: No, i tant.
1: Pots matar amb algú o deixar-li unes seqüeles irreversibles? I tant. Deixa el cervell sense oxigenar més d'un minut i les pèrdues són irreversibles.
0: Sí, és molt, molt perillós. Per això que és, que deia, més contingut habitual a les xarxes, en molts vídeos virals, i això, que no perquè estigui normalitzat o viralitzat, no vol dir que sigui adequat, i menys per certes edats.
1: Clar, el tema seria, nosaltres supervisem?
0: Clar.
1: Clar. És el que parlàvem, això ja ho hem parlat anteriorment, quan parlàvem de les smartphones sí, smartphones no, Xarxes socials sí, xarxes socials no. Jo crec que hem d'educar i hem de limitar, perquè l'exemple que posàvem, no? El teu fill o la meva filla, jo no la deixaré a les 12 de la nit o a la 1 de la nit en un barri conflictiu.
0: Sense supervisió.
1: Sense supervisió, sense estar
0: jo. O amb sense, sí,
1: clar,
0: sí, sí.
1: I llavors, per què navega lliurement amb els vídeos de YouTube o vídeos virals que es van compartint en aplicacions tipus WhatsApp o...
0: Clar, no? Sí, sí, que a vegades sempre, no?, pensem en xarxes socials i sempre ens ven al cap, no?, Instagrams, TikToks, YouTube, etc. Però, en canvi, WhatsApp jo crec que és una de les eines més a l'abast del jovent que utilitzen amb més normalitat i on també hi ha molta, molta violència a través de WhatsApp.
1: Totalment, sí, sí. Llavors, el que parlàvem, no?, és important de poder pactar, vale?, pactar amb l'adolescent, ja no quan s'entrega el telèfon, perquè ja anem tard, no? De dir, ostres, doncs mira, jo et dono el telèfon, però, el mal però, no? De que ho hem d'anar revisant les teves converses, un màxim de dues hores al dia, etcètera, etcètera. Si ja no ho hem fet, perquè possiblement ja no ho haurem fet, doncs seria interessant poder seure'ns amb el nostre fill, la nostra filla, i poder reflexionar plegats, no? Ja què en penses tu d'això, no? Per exemple, que estem parlant del tema de la violència, no? Què en penses? Ostres, pues, i en les teves converses hi ha aquest tipus de contingut? Totalment lliure, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs no, papa, o bueno, sí, però... Ostres, et sembla si ho veiem, no? I què en penses tu d'això, no? Vull dir... ja no és aquell nen que tu li deies va a dutxar, fes això, fes l'altre, ja té comença a tenir criteri propi, no?
0: Està
1: doncs
0: clar.
1: Hem de convidar.
0: Clar, i sociabilitza, no? I ja comença a tenir un rol dins el seu grup d'amics.
1: Clar, clar, clar.
0: Ja tenen un pensament molt més independent,
1: clar.
0: Decisions independents.
1: Sí, sí, sí.
0: Ostres, i això, clar, comporta...
1: Bueno, jo crec que al final és tenir confiança amb el nostre fill, la nostra filla, perquè al final si cultivem la confiança i cultivem la conversa lliure, sense jutjar, perquè
0: ja,
1: tenim
0: sí,
1: la tendència
0: és important.
1: En la societat adultocèntrica que estem,
0: sí,
1: dels adults som l'eje i no som l'eix, perquè
0: no.
1: També estan la gent gran, està, no? Bueno, en fi. Llavors seria interessant, no?
0: Això. Parlem una mica més del WhatsApp, Àlex,
1: sí.
0: Si et sembla. És a dir, la violència a través de WhatsApp, evidentment no perquè també es poden visibilitzar i repartir vídeos virals, sinó també converses. De fet, no? A l'assetjament escolar, gran part d'ell és a través de WhatsApp i converses de WhatsApp o amenaces a través de WhatsApp.
1: Sí.
0: Eh que sé?
1: Sí, sí, és així. I, de fet, aquí nosaltres, com a policies, està la figura de l'agent tutor, que és una figura que fora de Catalunya està implantada i desenvolupada. Aquí a Catalunya comencem ara. De fet, al Baix Llobregat, al novembre, vam fer una formació amb altres cossos policials. I aquí sí que ens marquen com molt... de quina manera han d'actuar, no? Que els centres educatius han de tenir un protocol a l'hora de... No? Un protocol que marca la Generalitat i l'Institut ha d'implantar i fer, doncs... No, sí, estic parlant de lo mateix, ara ho enllaçaré. Llavors, clar, el tema de les converses de WhatsApp, això és una cosa que s'ha de supervisar, s'ha de mirar. I si veus que al teu fill l'han enviat un missatge fora de to d'amenaça, això s'ha de posar en coneixement del centre educatiu, encara que hagi passat fora del centre.
0: Val.
1: Clar, però aquí hem d'anar a l'origen del que hem comentat fa molt poquet.
0: Val.
1: Hem de parlar amb el nostre fill
0: sí, sí, sí.
1: I hem de
0: així
1: tenir confiança.
0: Així és fonamental, doncs,
1: sí.
0: Revisar les converses de WhatsApp,
1: que sí.
0: Tot i que a vegades podem entendre que és una violació de la intimitat, però estem parlant de menors.
1: Clar, però
0: estem
1: violació
0: de
1: la
0: menors.
1: Intimitat, quina intimitat? Parlem d'un menor i parlem d'una vulneració que som els seus pares. Nosaltres
0: clar.
1: Som garants de la seva seguretat fins que ell comença a tenir una edat ser major d'edat, que és 18 anys. Però mentrestant tu ets el seu tutor legal,
2: punt.
0: Ja, clar, aquí també podem enllaçar que deies tu, no?, que és el no jutjar el nostre fill o filla. És evident que les converses de WhatsApp de gent
2: clar,
0: jove...
2: Clar, ens fa pujar sí, les pulsacions.
0: Exacte,
2: home, veure, som,
0: en termes globals, humans, la manera clar, de comunicar clar, que tenen, la manera de relacionar-se ha canviat, és molt diferent clar, de la nostra, clar. I això ens pot crear cert malestar, per entendre'ns, però clar, és la seva manera de relacionar-se avui en dia, amb això no clar. Podem entrar, no podem jutjar. El que sí que hem d'estar ben amatents és això, missatges violents, missatges amenaçadors, en dues direccions, tant com puguin arribar al nostre fill o sí, que el nostre fill o filla els puguin fer. Hem d'estar pendents d'això, sí. La resta...
2: O vexacions també, Pere,
0: o vexacions, perquè... Correcte.
2: Insults, correcte. No direm, però ens coneixem sobradament.
0: Sí.
2: Clar, això també és violència passiva, però no és violència, clar. Llavors això tampoc ho hem de aturarà. Si veus que el teu fill o descobreixes missatges del teu fill cap a un nen o una nena de la seva classe o d'un altre centre i totalment fora de lloc, aquí hem d'intervenir.
0: Sí, està clar.
2: Perquè al final, si ho permets, estàs sent un cooperador necessari. Perquè tu ets l'adult i tu ets qui has de posar límits. Llavors, un còmplice, un cooperador necessari, és que, vull dir, clar, aquí tu formes part.
0: Sí,
2: està clar. Aleshores...
0: Està clar. I ara deia, també, la manera de comunicar-se, de relacionar-se amb la gent jove d'avui a dia ha canviat i segurament és molt diferent de la que teníem nosaltres.
2: Sí.
0: Però crec que tampoc no s'ha de caure amb allò de, són coses de jove, coses de canalla. No. Això també és molt perillós,
2: Sí, és molt perillós perquè és una manera com de desentendre'ns, Pere? És com dir, això són coses de crios.
0: Ja, això ja passarà, no?
2: Sí, ja passarà, sí, clar, ja passarà, però qui serà la víctima? Tu hijo, mi hija, el vecino, el hijo del vecino, no? Clar, aquí aniríem una mica com quan vam parlar sobre el tema del bullying, no? Aquests agents passius, els actius, els passius, clar, el que mira, el que se ríe, el que mira para otro lado, el que dice, no va conmigo, pues, no?
0: Clar, aquí no vull tenir problemes.
2: Clar, aquí nosaltres hem de actuar donant exemple. Clar, nosaltres hem de donar exemple. Clar, si jo a la meva filla li dic, va, això són coses dels joves, que el jovent teniu unes idees, sí. Va, que anem a sopar, no? No, pues no funciona així.
0: No.
2: Clar, si ho deixem tots en mans dels altres, després no ens sorprenguem quan descobrim situacions que dius, hòstia, ¿y esto cuándo ha pasado? ¿No? Que esta planta que ha crescut aquí, este cardo borriquero, ¿cuándo ha nacido? No, pues aquest cardo borriquero ja fa temps que
0: t'està avisant. Fa temps que va creixent, sí, ostres.
2: Sí.
0: Ostres, és un exemple molt clar, això, una mala herba, no? Que, sí. Clar, si ho fas ja quan ja està crescuda, clar, malament, quan ja fa temps que veus que està creixent aquella planta. Jo només poso una mica d'atenció de com va creixent justament aquella planta, aquella mala herba.
2: És de la teoria aquesta de l'iceberg, no? Que és un iceberg que es veu la punta, el comportament, que hi ha darrere. Clar, a tu ja t'està arribant uns inputs de comportament, notes que han baixat, el teu fill o la teva filla està com més aïllat, més irascible... Això són senyals. I aquestes senyals les hem d'atendre i hem de veure què és el que passa.
0: Sí.
2: Llavors, clar, si nosaltres arribem, fotem el pilot automàtic i vinga, a televisió a l'hora de sopar, no hi ha comunicació, com pretenem que el nostre fill, la nostra filla, comparteixi el que li està passant?
0: Si
2: estem dissociats i desconnectats.
0: Sí. I també és un tema recurrent que hem tractat gairebé en tots els temes que hem anat parlant aquí en aquesta secció, Àlex, que també és una mica allò... quin tipus d'amistats, no? En quins grups es relaciona el nostre fill i filla, també és important, clar, la influència dels amics més propers,
2: totalment.
0: Oi?
2: Totalment. Mira, hi ha un company de la feina que té vora els 50 anys, els seus fills ja són adolescents, el seu fill gran ja és major d'edat, i, bueno, doncs quan coincidim, doncs, profunditzem, no? Ens agrada esto aprofundizar, no? I em deia, diu, clar... I a la meva filla, al meu fill, li deia, quin cinquè vols ser? És a dir, del grupo de amigos, ¿qué quinto quieres ser? El quinto del grupo de los empollones, el quinto del grupo de los macarras, el quinto del grupo de los frikis, el quinto del grupo de quin cinquè vols ser? Perquè al final, quan t'ajuntes amb algú, acabes copiant la manera de...
0: No, i tant, està clar.
2: Llavors, clar, no és prohibir al teu fill que s'ajunti o es deixi d'ajuntar, perquè si el prohibeixes...
0: Que això és perillós, no?
2: Que encara li donaràs més motius per seguir amb aquesta persona o amb aquest grup. És educar. Hem de comunicar-nos, ens hem de seure, hem de parlar, hem de crear vincles de seguretat, de confiança amb el nostre fill, la nostra filla. Clar, no és fàcil. Jo no estic dient que sigui fàcil.
0: No, no, no, en cap cas.
2: Jo simplement estic dient de quina manera ho podem enfocar.
0: Sí.
2: Jo no tinc la veritat absoluta ni la vull tenir. Simplement és una perspectiva, un enfocament diferent.
0: Clar. I això també vol dir estar una mica amatent això, no? Amb qui es relaciona el teu fill o filla, no? Amb quin grup d'amics va, intentar, no?, conèixer, analitzar les actituds del grup. Això és important. A banda d'haver d'actuar quan s'hagi d'actuar, però és el que dèiem, allò desconnectar del tot, sinó més o menys saber, no?, quins són els amics o els companys del teu fill o filla.
2: Home, és important, perquè al final, si jo menjo molt greix, no? Quina serà la meva, el meu cos, com reaccionarà amb el greix, amb tant greix, o si estic tot el dia assegut, si estic tot el dia bevent alcohol.
0: Sí,
2: evidentment,
0: sí.
2: Això a la meva vida en repercutirà, doncs imagina't el teu entorn.
0: No, està clar.
2: I el que comentàvem abans, quins tipus de vídeos veus, és a dir, com alimentem la nostra psique. Si la meva psique l'alimento amb gent, amb una onda sana, cachondeo, evidentment, fent esport o fent pintura o fent escacs o el que sigui, és igual, però hi ha un moviment, doncs, sa i de creativitat, doncs no tindrà res a veure amb els típics que estan al parc tot el dia sense fer res, no fan els deures, incidències constants als instituts, no? Etcètera.
0: Sí, sí,
2: comportament
0: sí.
2: Totalment dissuasori, o sigui, de dissuasió, no?, de desconnexió i violent, clar.
0: Vaja, és feina, eh? És feina per part dels educadors,
2: bueno,
0: pares,
2: al final,
0: mares...
2: Al final és amb què abones tu la terra de l'educació del teu fill, no? De quina manera estem nutrint el nostre fill?
0: Clar.
2: Perquè si li comprem el mòbil, la consola i tota la teva habitació i només surts per menjar, doncs, ostres, és com tirar una moneda a l'aire i dir, a veure si que m'ho va caer, cara o cruz.
0: Ja.
2: No, és que nosaltres l'hem donat una bona educació. Sí, jo no ho poso en dubte. El tema és quin entorn es mou el teu fill, la teva filla.
0: Clar, quina consciència tens tu de l'entorn del teu fill o filla.
2: I que parlem, per exemple, els nostres fills tenen 12 anys. Clar, 12 anys, tu. És que no són... Encara no tenen ni responsabilitat penal, que és a partir dels 14, que estem parlant de crios.
0: Sí.
2: Clar?
0: No, és... I a més, això en plena formació, educativa, personal, vital, emocional, etc.
2: Hem de fer un acompanyament.
0: Sí. És preocupant, però realment és així, eh?
2: Bueno, hem de posar una mica de llum a la foscor, com diu, no? El
0: Carles Porta.
2: El Carles Porta. Clar, hem de posar el llum a la foscor, i aquests espais, la intenció és començar a donar una mica de... Bueno, posar llum i despertar consciències perquè comencem a tenir criteri propi, no? I dir, ostres, doncs anem a reflexionar, no?
0: Correcte, de pensar-hi i això, reflexionar-hi.
2: Sí, inclús.
0: Jo crec que també és el més positiu, és buscar més informació o buscar més recursos sobre tot això. Si nosaltres tenim fills adolescents o qui sigui, doncs mira, informaré una mica més, posaré aquest punt d'atenció, almenys mira, jo crec que parlar-ne ja és bo, o ja és un bon començament,
2: És el millor.
0: En tot això.
2: Clar, ja parlar ja és un començament.
0: Està
2: així
0: clar.
2: Que convidem a la gent a parlar.
0: Exacte, que parli, que es comuniqui, que és importantíssim. A banda d'aquests recursos i aquests professionals que tenim a l'abast, i de molts projectes, que això deixem un enllaç amb aquest projecte que tu fa temps que tens engegat, que a vegades
2: camins,
0: ens en parles.
2: Obrim camins, que donem assessorament i fem xerrades, tallers, activitats als centres educatius de secundària, primària i secundària.
0: Molt bé.
2: Obrimcamins.org.
0: Fantàstic. Doncs la gent interessada o aquests sectors interessats que ho consultin, que poden rebre aquesta informació així de forma oberta, com estàs fent aquí, Àlex.
2: Molt bé.
0: Gràcies per tot, de veritat.
2: A tu. Merci per convidar-me i un plaer tornar a estar aquí.
0: Ens retrobem en res poques setmanes.
2: D'acord.
0: Que vagi bé.
2: Adéu, bon dia.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Així que avui toca el nostre nutricionista i dietista particular, en Cristian Fernández, que ja està amb nosaltres. Cristian, com estàs?
3: Bon dia, Pere. Doncs molt bé.
2: Sí,
3: molt,
2: tot bé?
3: Tot bé. Tot descansat, amb moltes ganes de tornar aquí també, a parlar amb vosaltres. Fantàstic. I a compartir cosetes sobre nutrició, que, doncs, que sempre ens poden anar molt bé i, com ja sabem, doncs, ens afecten molt més del que ens pensem, eh? Sí. Al nostre dia a dia, a la nostra vida.
2: Correcte. Allò de som el que mengem és veritat. Sí que a vegades hi ha altres connotacions, que no hi entrarem, o algun dia podem entrar-hi si volem, però sí que és cert que
3: ens afecta molt.
2: Ens basem en la nostra alimentació, ni més ni menys.
3: Ah, exacte. Anem d'aquí cap allà amb les nostres coses, amb el cap que portem, amb la rutina del dia a dia, amb les presses, i a vegades les coses més essencials que fem i que tenen un molt impacte, a vegades no som conscients de quines són, no? Clar. I una d'elles és aquesta. Llavors, fer aquesta secció, considero que és molt important.
2: Jo crec que sí, que és això, aquest punt d'atenció l'alimentació, si algú encara no el té.
3: Exacte.
2: Jo crec que poc o molt tothom ja tenia un cert punt de consciència sobre la seva alimentació, ha de saber més o menys on està, no?
3: Almenys algunes coses bàsiques que potser no ens han explicat i doncs això. Les bàsiques són importants o a recordar-les, també,
2: sí,
3: no? Tot i que les sapiguem.
2: Recordar-les
3: perquè és una cosa que a vegades doncs, anem a poc a poc fent uns hàbits que són una miqueta pitjors, anem a pitjorar i ens donem compte i ja estic a l'altre cantó, no?
2: Clar.
3: Ja m'he passat. Doncs pues vinga, va, recorda i torna una mica a centrar-te, no?
2: Sempre és bo. L'entorn no ajuda, també ho hem explicat a moltes vegades.
3: Sí, també.
2: La indústria, la societat, el dia a dia, la imatge, les xarxes, no ajuda, eh?
3: No. Hi ha un munt d'inputs que rebem a nivell, doncs, això, de publicitat, de tot, que no ens ajuden i que ajuden inclús a normalitzar que ha d'estar bé, no?
2: Sí.
3: El que fas i que no passa res si et menges això, si no fas tant exercici, bueno, una mica, si tens hàbits que poden ser més o menys normals, no?
2: I
3: no.
2: L'estiu ja tenim finiquitat. Potser l'estiu és l'excusa que tenim molts, i jo m'incloc, no? De l'estiu, l'estiu...
3: Ens relaxem molt més,
2: vacances, l'estiu què hem de fer? L'estiu l'hem de disfrutar, aquestes coses.
3: Exacte.
2: Que tu al seu dia ja es va donar consells i es vas explicar molt sobradament que una cosa no està renyida amb l'altra.
3: Exacte.
2: És a dir, una bona alimentació també té molt a veure amb el gaudir de l'estiu, no?
3: Totalment.
2: I de fer vacances i sortir, aquestes coses.
3: Sí.
2: Però potser sí que la gent ara, a partir d'aquí, està més conscient. No? Ara ve la tardor, ara ja ens hem de tornar a portar bé, no sortirem tant, no hem d'anar a la platja, no? És aquestes falses apreciacions,
3: sí,
2: eh?
3: Sí. Ara tornem això a la rutina, que potser ja estem immersos durant aquest setembre que ha passat, i ara, doncs, també és moment de continuar, no? I de no deixar-nos emportar per mals hàbits que puguem haver agafat aquest estiu i arrossegar-los, sinó doncs, de tornar ja a posar-nos i a fer bondat, no?
2: També. Està clar, està clar.
3: Bondat, però per nosaltres, eh? No, com una obligació.
2: El problema és que
3: a vegades ho prenem com una rinya, com una obligació, com... És a dir, incorpora petits hàbits, poc a poc, que siguin graduals i que sense que tu et donis compte després ja els tinguis interioritzats.
2: Sí.
3: És millor fer-ho d'aquesta forma que fer-ho d'una forma impulsiva, dir, vinga, va, doncs canvio tot el meu context i m'hi poso i faig tota la bondat possible. I si t'és difícil, doncs potser aguantaràs una o dues setmanes, no?
2: I tornaràs als
3: antics amb més ganes, encara.
2: Llavors, i suposo que a vegades n'hem parlat, de fer-ho per tu mateix, és a dir, perquè tu vols trobar-te millor, perquè vols tenir una bona alimentació, perquè vols, és a dir, una molt millor salut, és a dir, intentem mai deixar-nos portar per això, per aquestes figures externes, de que per veure'ns guapo pels demés,
3: exacte,
2: hem d'anar amb compte,
3: normalment el canvi succeeix dintre, quan tu ja el tens integrat o ja saps, dius, ostres, tinc la determinació de que vull fer un canvi, no? És algo que ho necessito i em ve des de dins. Doncs llavors aquest canvi serà molt, molt més real, no? I si has de fer algun esforç, el faràs, però amb aquest sentit
2: mateix,
3: i per
2: clar.
3: Tu mateix. Sí, totalment d'acord.
2: Crec que ja hem de començar també a fugir una mica de la valoració i els comentaris dels cossos de les altres persones.
3: Exacte.
2: No? Estàs prim, estàs gras, el que
3: aquí
2: sigui.
3: Està.
2: Eh?
3: Sí, no, és que no ens podem valorar ni comparar.
2: No,
3: eh?
2: No,
3: cadascú
2: no.
3: Té el seu punt, està amb la seva edat, està amb el seu metabolisme,
2: sí.
3: Sistema hormonal... Hi ha un munt de coses, un munt de factors també, patologies o no, intoleràncies o no, al·lèrgies o no, tot això també fa que després, doncs, com jo treballo a les consultes, que tot el que faig sempre és personalitzat, no? Orientat a la persona per ajudar-li en aquell punt a que li faci efecte i que vagi integrant aquests hàbits de la millor manera, no? I a vegades començo per un lloc i per l'altre començo per l'altre totalment oposat, no? De què dependrà? Doncs d'això, de cada punt i de cada persona, i que ha d'estar totalment personalitzat a cada moment, orientat.
2: I per això la importància de professionals. Tornem altra vegada a les xarxes, a internet, que podem trobar remeis a milions i receptes i dietes a milions.
3: Sí, n'hi ha moltes, però al final, i també inclús el que està passant ara... Sempre ha passat, no? Però ara passa molt perquè molta gent s'està posant a les xarxes socials, o inclús nutricionistes, o gent que no és nutricionista, però et fan creure que és nutricionista, també. Que aquí sembla que tothom pot parlar de nutrició i és com el savi.
2: Sí, tothom s'hi atreveix,
3: Sí, però potser fer una operació a cor obert, aquí ja potser
2: no
3: s'atrevirien tant, no?
2: No, no, no.
3: Pues clar, al final també estem jugant amb la salut, potser impacta d'una altra manera, però també és important. I sempre, com comento, no és només la nutrició que treballem a nivell de pujar pes o baixar pes per un tema estètic, sinó també hi ha moltes patologies que algun dia també podem utilitzar un programa, no? Doncs parlant sobre les patologies que podem tractar, que són moltes més de les que ens pensem.
2: I tant,
3: nutrició es pot ajudar molt.
2: I tant.
3: Perquè com diem, que la nutrició és molt important. I al final és això, que sembla que amb aquesta exposició que molts professionals i no professionals també diuen a les xarxes socials, es crea com una confusió, no? La persona que veu una publicació i diu, doncs, que el pa és molt dolent, i l'altre diu que el pa és molt bo, no? O que, bueno, ja al final et diuen coses tan controvertides i tan diferents
2: no
3: i tan oposades
2: que
3: al final ja no saps ni què fer, no? I això encara et confon més, o pots arribar a pensar que, doncs, que no tenen gaire credibilitat, no? Perquè dius, ostres, si un em diu una cosa i l'altre, en què quedem, no? Llavors, clar, és que és molt més ampli del que ens pensem, que jo també a vegades ho admito, no? Ho admeteixo, perquè jo també m'implico a vegades amb les xarxes socials, he de donar algunes recomanacions, però fixa't tu, et poso un exemple que jo tinc real a consulta, no? Em poden vindre dues persones per perdre pes, per exemple, l'objectiu és el mateix, però la situació personal i de context és totalment diferent de cadascuna. Jo rebo la primera persona i li estic dient unes recomanacions per perdre pes, per aquest objectiu.
2: Sí.
3: I a cap de 15-20 minuts entra l'altra persona a la següent consulta, ha de tindre el mateix objectiu i li estic dient totalment el contrari a l'altra persona. Per exemple, li estic dient que sí, que mengi pa,
2: que
3: no faci gaire exercici físic, per exemple, perquè potser té una patologia. Saps? Vull dir que hi ha coses que poden ser totalment diferents o quasi oposades, tot i que tinguis el mateix objectiu. Val? Llavors, això d'escoltar les xarxes, és que em diuen que per aquest... Per exemple, no? Pues per perdre pes és que és important menjar hidrats. I l'altre diu, no, que els hem d'obviar perquè és totalment fatal, no? No podem menjar carbohidrats perquè si no ens engreixaran. Clar, és que dependrà, per exemple, en aquest cas, de l'activitat física que estiguis fent.
2: Estil de vida,
3: per exemple,
2: del
3: teu metabolisme, de quina flexibilitat metabòlica tinguis. Això és un munt de conceptes que no els heu de saber, no? Les persones que potser ens estiguin escoltant, però sí tindre aquest criteri, una ment una mica oberta, a dir, pues, si jo escolto una recomanació, no és aquesta la recomanació que he de fer cas. És una recomanació d'un expert o d'un professional que està dient això, no? Però a nivell general, no? Perquè hem d'entendre també una cosa, les persones també haurien de saber que hi ha una piràmide d'avaluació científica, no? De, per exemple, doncs, de dir si un resultat que ha sortit o això, per exemple, els carbohidrats engreixen o no engreixen. El dijun intermitente, no?
2: Ara se n'ha parlat, no fa gaire, en un article publicat, no sé, que deia com a màxim el dijun ha de ser de 12 hores. 12-14 hores com a màxim.
3: Ui, això, el pròxim dia, mira, el pròxim dia parlem del dijun intermitent.
2: És el que vaig sentir, no?
3: Vale.
2: Jo ho buscaré, diu, un estudi científic real.
3: Molt bé. Pues mira, hi ha diferents escales d'estudis, val? El que estic jo fent ara, que és donar explicar coses, l'opinió d'un expert o d'un professional és, dintre de la piràmide, és la més baixa. O sigui, quan tu escoltes algú que t'està dient una recomanació, has de tindre en compte que és la piràmide més baixa.
2: Val,
3: després hi ha una altra.
2: A partir d'aquí, clar.
3: A partir d'aquí hi ha diferents, no? Després
2: sí,
3: hi ha la més típica, aquesta de... es va fer un estudi entre unes persones i una altra i es va donar aquesta conclusió, no?
2: Sí.
3: Per exemple, el dijuni intermitent, no? Es va posar 50 persones en un lloc fent dijuni de més de 12 hores i l'altra de 12 hores. Va tindre millor resultat un o l'altre, no? Aquest tipus d'estudis comparatius serien una escala més a dalt. Però quina està a dalt de tot? Quina és la piràmide? La piràmide són les revisions sistemàtiques o els metaanàlisis, que uh-huh. és el que s'estudia tot el que s'ha dit, de tot el que hi ha baix de la piràmide, es fa un estudi, s'analitza de tot, tant el que diuen que sí, com que no.
2: Sí.
3: Si, per exemple, diuen que el dijun intermitente funciona o no funciona, es miraran tots els estudis que diuen que funciona, tots els que no, totes les opinions dels experts, es recuperarà tot el que hi ha baix i es traurà unes conclusions. Val?
2: Sí,
3: ja t'avanço
2: sí.
3: que el dijun intermitent té ara entre 10 i 15 revisions d'aquestes sistemàtiques que apoyen que sí que és beneficiós fer dijun intermitent.
2: I en aquest estudi, concretament, deia que el dejuni s'ha de fer coincidint amb la nit.
3: Ah, clar, sí.
2: És a dir, el que plantejaven era fer un horari europeu, que és sopar sí. el més aviat possible,
3: sí.
2: anar-te'n a dormir a una hora prudent i llevar-te, que què passa? Que si sopes aviat i ja no menges fins l'endemà a l'esmorzar,
3: clar, doncs
2: per
3: ja
2: força
3: està.
2: Has fet un dejuni
3: de 12 hores. Només que sopis a les 8 i després et llevis. I a les 8 del matí, amb això, bueno, és que això seria pràcticament ni dejuni. Sí, és un dejuni, però seria només saludable.
2: És el que jo, és que justament ara, aquesta setmana potser l'he llegit, aquest
3: clar,
2: estudi.
3: Clar, però és de lògica. Si una persona, per temes o per horaris, acaba sopant a les 10 o a les 11 de la nit, i s'ha de llevar d'hora, i a les 7, al 7 del matí està tornant d'esmorzar,
2: clar,
3: ja veus
2: fem,
3: que aquí,
2: no?
3: com que hi ha una coherència aquí, que hi ha grinyola, no?
2: I
3: dius, ostres, aquí passa alguna cosa. Pues, i després aquella persona, amb els anys, si arrossega aquesta conducta, li pot passar una mica de factura, no?
2: Sí.
3: Per què? Perquè el cos no està dissenyat per això. El cos realment també espera períodes d'abstinència, també, no? Perquè aquesta abstinència, o amb aquestes hores que no està menjant, es pot reparar, no?
2: Sí.
3: Això ho parlarem, perquè
2: sí.
3: penso que està molt bé, però això que estava comentant de la piràmide aquesta, és important també saber-ho, no? que hi ha diferents nivells i que a nivells més alts doncs, podem donar-li més valor, no? Però als nivells que estem a baix doncs, els podem donar un valor més prudencial, no?
2: Tindre-ho
3: com, ah, mira, he escoltat això, però que no ha de ser això 100% el que marqui, no?
2: No, està clar.
3: I després també, que també inclús a mi em passa, no? Que jo dono una recomanació a algun pacient i a vegades diu, ostres, mira, saps què? Aquesta m'ha anat molt bé. I a vegades em diu, ostres, però això no m'ha acabat d'anar bé, no m'ha sentat bé. Doncs no passa res, ho canviem. Ho donem una altra proposta. És que també cada persona és molt particular, també.
2: Sí.
3: Llavors és això. La nutrició, que penso que la clau està en fer una nutrició personalitzada,
2: clar.
3: En cada cas, com hem dit, perquè inclús el que tu et sentava bé, o, per exemple, el tema d'aprimament, no?
2: Uh-huh.
3: Potser tu als 20 anys t'aprimava a fer una miqueta de bondat i ara amb els 40 ja no hi ha manera que t'aprimis, no?, amb aquella mateixa dieta i amb 50 encara menys, no? Llavors, clar, és que què ha passat? Ets la mateixa persona? Home, no, has anat variant moltes coses, però també externes, però també internes, no? El teu metabolisme, el teu sistema hormonal, aquestes coses són les que després també fan que doncs vagis evolucionant i que et pugui, en aquest cas, amb el perdó de pes, per exemple, et pugui costar més o menys,
2: clar,
3: no?
2: Clar.
3: Llavors és això que hem de, pues això, hem de tindre-ho en compte.
2: Està clar. I això partia de la base de que dèiem, aquesta reflexió de sempre anar a professionals, la consulta directament a professionals, les xarxes és com tot, hi ha coses bones i coses dolentes, però també hem de saber fer una bona criba de la informació que ens arriba a través de xarxes, i com deia el Cristian, sempre que sigui una informació veraç, verificada, i si és per professionals del mitjà, del sector, millor que millor, eh?
3: Exacte,
2: sí. Això recomanem professionals com tu, Cristian.
3: Clar, és el mateix que si doncs, molts metges es posessin a donar recomanacions,
2: clar,
3: no?
2: Imagina't.
3: Tu ja sabries que, bueno, que igualment has d'anar a un metge, no? Per veure què et passa a tu, no?
2: Sí.
3: Perquè, i a més, sabem amb les coses mèdiques, no? Que et poses a mirar, ai, em fa una miqueta de mal, no sé, el braç, i ja pot sortir aquí, que pots tindre de tot, no?
2: Si mai ho has de fer-ho, això.
3: Pues, lo mateix, però realment és el mateix amb la nutrició.
2: Sí, ens atrevim a fer-ho.
3: Tu estàs mirant, oi, a veure com m'aprimo? Bueno, és que si estàs amb obesitat i estàs amb una enfermedat, i has de veure què faràs, no? Llavors,
2: clar.
3: Has d'anar-hi, no?
2: Sí.
3: Has de veure.
2: Clar.
3: Llavors és això.
2: O el pitjor a vegades és, no? Hosti, he sentit que un influencer deia que la dieta del batido va muy bien. I llavors tu fas això automàticament.
3: Dieta del batido.
2: Vas al batido i et surten totes aquelles barbaritats a través d'internet, que és aquesta autodiagnosi que ara deia.
3: Ah, exacte. Que les proves, i et poden anar bé, eh? Jo dels casos és que et pugui anar bé, val? i puguis estar content, però després no et donis compte que, per exemple, en compte de perdre pes, greix, has perdut massa muscular o inclús has arribat a desmineralitzar l'os, que això és irreparable. Llavors, clar, poden tindre unes conseqüències que a vegades la gent no és conscient del que fa a vegades.
2: Bé. Fins ara només hem fet introducció i benvinguda a aquesta nova temporada, Cristian, imagina't.
3: Bueno, es presenta forta.
2: Sí, home, sí, tant que sí, com ens agrada. Perquè, de fet, tu avui ens volies parlar d'esport i d'alimentació esportiva.
3: Sí.
2: No estem parlant de grans elits, ni grans esportistes d'elit, sinó d'aquests bons hàbits saludables que, en principi, ha de sempre incloure hàbits esportius, no?
3: Sí. Moviment, hi hauria el moviment i el que és l'activitat física, però realment si mengem és per poder tindre energia,
2: sí.
3: I amb aquesta energia i aquests nutrients poder moure'ns, no? Poder que el nostre cos pugui respirar, pugui sobreviure, no? I a més, sí. Fer coses. Clar, aquestes coses les podrem fer millor o pitjor en funció de també el que mengem, de quina energia estem rebent, també, no? I en aquest cas també, si volem o estem fent algun tipus d'activitat física, ja sigui aeròbica, anaeròbica, qualsevol tipus d'activitat, doncs que sapiguem que també la podem millorar les nostres capacitats físiques i resultats també amb aquests exercicis físics que fem a través de l'alimentació també. És superimportant, no?
2: Clar.
3: També.
2: Sí, sí,
3: llavors,
2: sí.
3: Clar, també una de les rames que toca la nutrició humana o la meva tasca, o la tasca dels nutricionistes, és també aquesta nutrició esportiva, no? Que pot estar orientada a gent doncs, que fa doncs, simplement córrer, per exemple, una activitat amateur o inclús ja més professional, no? També. Llavors, clar, inclús fixa't tu que saps quin tipus de pacients tinc molts cops també per aquest tipus de nutrició, persones que van a opositar també.
2: Ostres.
3: Gens que han de fer oposicions.
2: Ah, mira, si és un perfil molt determinat,
3: És molt concret.
2: Bombers, policies...
3: Exacte. Ah. Aquest tipus de persones s'estan preparant a nivell intel·lectual, no? Doncs per fer aquests exàmens i passar-los, però també són conscients que tenen un tipus de proves físiques que són determinades
2: i
3: són molt concretes i les has de superar, inclús doncs has de tindre la millor nota, no? També. Llavors, clar, hi ha aquesta part teòrica i aquesta part pràctica, i per la pràctica aquesta d'aquest tipus d'exercicis o de proves físiques venen a mi també, no? Venen amb uns mesos d'antelació i el que fem és una preparació,
2: és
3: no?
2: Interessant,
3: clar, sí. Per exemple, identifiquem en quin punt estan a nivell de composició corporal, d'hàbits i tot, i en mesos, si venen en mesos anteriors, podem anar preparant aquestes proves, no? I aquesta nutrició, per exemple, si la persona posada ha de guanyar més pes perquè necessita aquestes proves físiques doncs, necessiten més força, no? doncs els preparem guanyant més massa muscular, o si tenen més greix els baixem, o sigui, millorem aquesta composició corporal, perquè el dia de la competició o de la prova de física estiguin al pleno rendiment, no?
2: Val.
3: Sí, i hi ha una preparació inclús també el que els hi oriento, també amb qualsevol persona, de com entrenar, ja no només entrenar a nivell físic, no?, les proves, sinó com entrenar-nos a nosaltres a nivell metabòlic, el nostre metabolisme, com el podem entrenar, perquè si tu tens menys energia i fas exercici puguis tirar d'altres reserves, i si no, si tens moltes reserves, pues rendir també bé. O sigui, rendir en qualsevol escenari.
2: L'ideal
3: és tindre el cos preparat, que això és el que faig. Després es preparo a les persones, a esportistes, a que el seu cos no només treballi en unes condicions, sinó que pugui treballar en diferents condicions i el cos rendeixi...
2: Sempre reaccioni
3: correctament. Val? Perquè al final, ara estàvem parlant per exemple d'aquestes oposicions, però traslladem-ho, ho ampliem o no a qualsevol àmbit de l'exercici físic, ja sigui pues, simplement anar a caminar a la muntanya, córrer, fer bicicleta, fer...
2: Anar a jugar a futbol amb els amics, no sé.
3: Sí, o anar al gimnàs, qualsevol activitat, no? Al final hem d'entendre doncs, que tenim un cos que rep energia, no? Mengem i rebem energia, però molts cops també hem de pensar en que hem de rebre suficients nutrients. Molta energia carregat de pocs nutrients no ens aportarà pràcticament res. Tindrem un pitjor rendiment. Mentre que si tenim molta quantitat de nutrients amb l'energia necessària, aquí sí que estarem ja jugant amb un bon nivell, no? Estarem ja portant totes les vitamines, tots els minerals que el teu cos necessita en moments d'estrès i de rendiment, no? Que el cos necessita, Llavors, un cop tu tens aquests nutrients aplicats, doncs, que has menjat, has de saber també de quina forma el teu cos anirà subministrant aquesta energia, no? Hi ha els macronutrients que ens poden sonar, no? Els carbohidrats, les proteïnes, els greixos, doncs el nostre cos és capaç d'anar processant o anar donant aquesta energia per fer aquesta activitat, doncs en aquestes fases, no? Primer tindríem aquests carbohidrats, també que hi ha simples i més complexes, després tindries que ja quan s'acabin aquestes reserves passaríem a cremar el que és el greix també, greix corporal que també tenim, que en aquest cas un gram de greix serien 9 calories, no? Més o menys aproximadament en un quilo de greix corporal que tenim al nostre cos, podem alliberar 7.000 calories.
2: Ostres.
3: Imagina't la quantitat de calories que tenim reservades al nostre cos.
2: Per...
3: Un quilo són 7.000 calories. Mentre que un gram d'hidrat de carboni, que hem parlat abans, són 4 calories, i un gram de proteïna serien també 4. Llavors, el greix és el més calòric, també a l'alimentació, quan mengem, però també és el que ens dona també molta, molta quantitat d'energia si el nostre cos és capaç d'agafar d'aquestes reserves perquè tu facis aquest exercici físic, no? I a més milloraràs la teva composició perquè aniràs cremant greix corporal.
2: També. Fins ara sempre ens han explicat que el principal per cremar energia i per fer esport eren els hidrats, no?
3: Sí.
2: Jo que vinc de la branca de l'atletisme i que he corregut durant molts anys, abans sempre havies de menjar pasta, no? Ara no sé si es fa, però les curses es feia el party pasta.
3: No,
2: és a dir, les curses organitzades, doncs el dia abans hi havia com una festa de la pasta i tu anaves allà i podies menjar un plat de pasta per fer càrrega d'hidrats.
3: Aquí està. Aquesta és la paraula, molt bé. Una càrrega d'hidrats. Encara es fa, vull dir...
2: Les partipasti aquestes.
3: No ho sé si estan aquestes
2: partis. Però es deia així,
3: Es deien partis.
2: La Marató de Barcelona, doncs el dia abans tu anaves a buscar el teu dorsal, que sempre has d'anar a buscar el dorsal abans, en principi, i llavors tu, doncs mira, hi havia la partipasti i amb el dorsal t'ho donaven un plat de pasta i tal, i podies fer com un dinar de germanor amb altres corredors menjant pasta.
3: Pues en realitat ja es fa bé, perquè depèn de cada context del que parlem, perquè jo a vegades sí que entreno a les persones o que entrenin amb un nivell de carbohidrat baix perquè els ajudi a cremar greix i millorar la seva composició.
2: Però quan
3: volem fer una prova o un rendiment, aquí sí que hi ha d'haver un factor que ha d'estar ben carregat, no? Una pila, una bateria que ha d'estar plena i carregada. Què és? És el glucogen muscular, val? Glucogen muscular i glucogen hepàtic. Perquè ens fem una idea, aquesta paraula tècnica, ens hem d'imaginar, doncs, que els músculs i el fetge tenim com una pila, val? Llavors aquesta pila és la que utilitzarem per fer aquest exercici físic, és el glucogen muscular. Si està ple, tu tindràs la pila carregada i podràs fer exercici. Com es recarrega aquest glucogen muscular? Doncs fent aquesta partipasta, recarregant carbohidrats en la ingesta anterior, principal. Per exemple, si entrenes si tens la prova pel dematí o fas una activitat física pel dematí, el millor és que la nit abans ja facis, per exemple, això, un plat d'arròs, un plat de pasta, una carn acompanyada d'unes patates, per exemple, o sigui, posar alguna cosa de carbohidrat, sempre barrejat amb proteïna, evidentment. Però, exacte, hem d'anar amb una bona quantitat de carbohidrat, en aquest cas complexa, com pa, pasta, arròs, patata, inclús si és la porció integral, doncs bé, si ho senta bé, no hi ha cap problema, però hem de fer aquesta recàrrega de glucogen perquè tinguem la pila aquesta carregada, perquè tinguem una bona quantitat d'energia...
2: I això no ha canviat, que a vegades també, ara veig que, i ara també que en parlarem també, sembla que la proteïna està desbancant tot això.
3: Sí.
2: Perquè el que estic veient molt, en general, amb esport en general, és que ara el que s'ha de consumir abans d'efecte esportiva és la proteïna. No és com si la proteïna hagués passat per davant dels hidrats.
3: Ja, però penso que no, penso que al final és coherència. Si tu, després de l'exercici físic, desgastes a nivell muscular per l'activitat física que hagis fet, tu l'has de reparar. I la matèria prima del múscul, que és la proteïna. Llavors, és més aviat, hem de tindre en compte que la proteïna ha d'estar després d'haver trencat aquestes fibres musculars i tot, el teu cos necessita una reparació de teixits i de múscul. Llavors, el que necessita és la proteïna, també.
2: Sí,
3: també hi ha d'estar abans, A mi sempre m'agrada incloure proteïna en totes les ingestes, val? Però no allò de dir, la ingesta abans, recarreguem només amb proteïna.
2: Ja.
3: Penso que si hem de fer una bona activitat i vols rendir, no, has d'agafar el nutrient que principalment cremaràs també i que et donarà més energia i més suport, sobretot la primera hora, no? Després, si ja és un exercici físic més allargat, amb el que supera l'hora, o així, potser aquí sí que necessitaràs suplementació, però també potser el teu cos ja entrarà a cremar aquest greix ja, també. Al final hi ha tres fases. Primer, el teu cos anirà cremant hidrat de carboni. Quan ja no tingui o no li donis, començarà a cremar greix corporal, també. I si ja és molt llarg, per exemple, maratons que duren 12 hores i la persona persona no s'està menjant res, clar, ja després ja passes a cremar proteïna, a degradar múscul, clar, clar, però clar, el teu
2: no hem d'arribar aquí,
3: no, el teu cos és l'últim que busques, això. Val. Necessita que ell vol la supervivència, per sobreviure sap que el més important que tens en aquest cas és els teus ossos i el teu múscul, llavors clar. Ell no voldrà mai catabolitzar, no, trencar i cremar aquests músculs que tu tens, clar, llavors clar. Per això va davant, va primer l'hidrat i el greix,
2: clar,
3: val? Llavors amb això és suficient, i el que comentàvem o per exemple ara diem és que si l'activitat física que tu estiguis fent normalment supera més d'una hora, aquí ens hauríem de començar a suplementar ja, a ingerir algú d'aliment, que en aquest cas depèn de cada activitat física, doncs pot ser per exemple els típics corredors que corren, clar, no els hi mentre estan corrent

0: és un tema important a la nutrició esportiva, però el que s'ha arribat en els últims anys, perquè sempre es debatia molt, inclús amb els esportistes d'èlit, no?, també, ostres, quina és la hidratació adequada abans, durant, després i tot això, i al final es va arribar al context de dir, o la conclusió de dir que quan el professional o quan l'atleta tingui set, en aquell moment és el moment ideal per beure aigua, no?
1: Sí, sí,
0: potser
1: sí.
0: Està un pèl deshidratat, però és millor aquest moment que anar-lo rehidratant massa o que estigui tan... Llavors, al final, el cos té un mecanisme de sacietat, també amb l'alimentació, també es regula amb el tema de la hidratació, i és totalment
1: molt
0: savi, molt savi. A no ser que estiguis desregulades aquestes coses que s'han de regular després,
1: sí,
0: però si no, normalment amb això és suficient, no? Llavors, el que comentem, si no supera l'hora, amb hidratació suficient, i si supera l'hora, depèn de l'activitat física, doncs ja hem de recarregar i fer alguna recàrrega, no? Però també, i el que comentàvem, a fer aquesta recàrrega d'hidrat de carboni continua tenint sentit, evidentment, és que hi tindrà sentit més endavant, perquè és que al final hi ha coses que no es poden canviar, molt bàsiques, però no es poden canviar, i són les que hauríem de conèixer, i és que el nostre cos pues, té una certa biologia, funciona de manera determinada des de milers d'anys també, i és que continua funcionant amb aquesta manera, no? Llavors, coses com que si jo necessito energia, he de tindre la pila carregada, la carregarem amb proteïna? No. La recarregarem amb greix? No. La recarregarem amb hidrat, amb aquest glucogen que hem comentat.
1: Clar. I per això tornem a dir, hem dit que és importantíssim contactar amb els professionals, nutricionistes, dietistes. Tu ets el nostre de capçalera.
0: Sí, estem aquí.
1: Nosaltres recomanem el Cristian, si algú que ens escolti vol...
0: És que estic aquí al Vendrell. Qualsevol persona que ara que ens pugui estar escoltant del Vendrell i del voltant també, que veig gent del voltant també de per aquí se'ns dona, doncs que sàpiga que també estic aquí passant consulta, que molt fàcilment em poden trobar picant al buscador Cristian Fernández, nutricionista, o nutricionista Vendrell, i ja els hi sortirà la meva informació.
1: Fantàstic.
0: Amb la meva cara i tot.
1: I les xarxes i tot plegat, també.
0: I les xarxes i més, però bueno, que això, que el buscador és important. Sí,
1: genial.
0: Sí, sí.
1: Cristian, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que vagi bé.
0: Igualment.
1: Adéu-siau.
0: Adéu, adéu.
2: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallés.
3: Esteu escoltant la repetició de La Calaixera.

0: del Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al Sense Tambú de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Doncs va, seguim, continuem. Tercera i última part del programa ja a partir d'aquí, després de l'actualització de les notícies, vaja, del butlletí amb la xarxa de comunicació local i que ens porta ja aquests 4 minuts de les 11 del matí. Avui és dilluns, 21 de setembre, programa número 4028. Hem començat puntuals, com sempre, i un dia més a partir de les 9 del matí. Volem ser-hi fins a les 12, fins al migdia, i són sempre aquestes 3 hores diàries i habituals, buscant aquesta bona estona de ràdio, senzilla, sense pretensions i sempre explicant moltes coses, com no, eh? I els dilluns, secció estrella, el dilluns és el dia que tenim cuina, el dia que coneixem una nova recepta, la seva elaboració, els seus ingredients, això dona peu a la participació, a les trucades, aquest concurs que farem doncs d'aquí ja unes quantes setmanes, el sorteig per aconseguir un dels molts àpats i també vals en diferents establiments del municipi i a la comarca. Tot plegat a través d'allò que ens explica i ens aporta en Salvador Rovira, que en res el podrem saludar. Secció de cuina que bàsicament ens portarà tota aquesta tercera i última part fins a les 12, fins al migdia, com ara dèiem. Doncs vinga, seguim, continuem. Som-hi.
1: La Calaixera, un programa unitat de tot.

0: I a passar el ratet.
1: Clar que sí, home. D'acord. Doncs benvingut.
0: Recepta fàcil, avui farem de dolç.
1: Molt bé.
0: Ara feia dies que fèiem salat
1: sí,
0: i no en fèiem.
1: Entre una cosa i l'altra.
0: Molt fàcil, també, perquè ho feu a casa, bueno, ja ho expliquem després. Hem de preparar alguna cosa.
1: Bé, jo volia preguntar-te com... Em sembla que participes, no?, en el darrer muntatge dels Inestables.
0: I tant, sí,
1: dins la programació de la temporada, que ja es coneix, que ja s'ha presentat.
0: Ròmul el Gran.
1: Ròmul el Gran. Sí, sí. No sabia que l'estàveu preparant.
0: Sí, ja fa uns mesos hi va haver per on... pels malcasats, vam començar abans de malcasats, però bueno, ara ja hi tornem a ser,
1: molt bé,
0: perquè d'aquí 4 dies ja es farà.
1: Per això, de fet, ara comença la programació del temporada, la qual ja ho hem explicat, serà ja a partir d'aquest proper cap de setmana, i perquè fa Ròmul el Gran, que serà l'última proposta d'aquest temporada.
0: El 13 de desembre.
1: Això mateix.
0: És el diumenge a les 6 de la tarda.
1: 13 de desembre. Jo crec, clar, no sé les entrades quan es posen a la venda.
0: No ho sé, però el primer dia ja quasi hi havia mitja sala plena.
1: Sí?
0: Perquè he vist el...
1: Val. Doncs aleshores que la gent, si té ganes de veure-ho, que s'afanyi, que reservi ja la seva entrada, a més amb aquesta nova platea, no? Sí. Les noves butaques.
0: Vaig preguntar amb el nostre senyor director, dic que si seu bé. I home, diu, a la nostra obra aguantaran, vull dir, el cul, com, perquè la butaca aquella, a part que són rectes, la seient és molt important, no?
1: Clar.
0: Diuen que està bastant millor, però ja no hi he provat, no puc dir res.
1: Ja, quan les provis ens
0: quan
1: ho diràs.
0: Quan ho provi, ho diré, ja, home, ja evidentment que ho diré.
1: Escolta'm, parla'ns una mica més d'aquest Ròmul el Gran.
0: Home.
1: Una miqueta, inicialment, no cal que ho desvegi tot, perquè ja en parlarem quan sigui el moment de l'estrena, però, clar, és una obra molt... És diferent, no?, de lo que ho fet fins ara.
0: És diferent, sí. És una obra... Parla d'un emperador romà, no vull fer esport ni res, és un emperador romà que en vez de fer gran el seu país, a Roma, la vol enfonsar del tot.
1: Vaja.
0: Sí.
1: Val.
0: I ell es dedica a les el primordial és dedicar-se a les gallines. Entens? I
1: a partir d'aquí ja es desenvoluparà tota la història.
0: Sí, ja n'hi ha veient.
1: Que de fet, hi ha molts actors.
0: Sí.
1: És d'una de les obres més complertes, sí, no?, perquè fa els actors.
0: Gràcies a Déu, o qui sigui, Els Inestables és un grup de gent que cada vegada som com a més família i, el jovent els agrada molt principalment entrar a dintre dels malcasats.
1: Val.
0: Per ells això és bastant primordial.
1: Sí?
0: Però llavors hi entra dintre del grup dels Inestables, que els que són vells ja, que som uns quants que ja quasi ens hauríem de retirar, però
1: bueno,
0: encara...
1: No, podeu anar fent.
0: Aguantem per allà en paperet, però el jovent és el que han d'estudiar i fer els papers més llargs i importants.
1: Va, això està bé, que hi hagi canvi generacional, tot i que els més grans encara teniu dies i anys per donar guerra.
0: I nosaltres encantats perquè et diguis, som com una família, m'entens?
1: Clar.
0: I ens ho passem bé, ens ho passem fer actuant, ens ho passem bé els assajos i tot plegat.
1: Molt bé. I això que hi ha molta participació, hi ha molts actors, és a dir, la fitxa artística és molt àmplia.
0: Sí, sortim quasi tots els que som ara per allà.
1: A més, amb un cartell que s'ha donat a conèixer molt divertit, no?, que aneu allò... Deveu fer com de gallines, entenc, no?, que aneu amb una gallina al cap.
0: Ja t'he dit que l'emperador romà...
1: Sí, cuida gallines, no?
0: El més important és de seguir.
1: Està bé. Doncs, Ròmul el Gran, aquesta nova proposta dels Inestables, que és dins de les propostes d'aquest temporada, que hi ha moltes altres propostes, com sabeu, ja n'hem parlat, ho anirem recordant, i que comença ja aquest mateix cap de setmana.
0: Suposo que cridaràs el senyor director...
1: Sí, quan vagi arribant, és un clàssic.
0: Perquè t'ho expliqui tot més bé.
1: De fet, cada any sempre, no?, heu participat. L'any passat, per els últims espectacles de la temporada de cada any sempre hi ha alguna proposta.
0: No me'n recordo quin vam fer, si Arran de Terra, ja no me'n recordo.
1: Arran de Terra, pot ser?
0: O l'últim que vam fer, potser sí, Arran de Terra...
1: Sí, diria que sí. Bueno, això és
0: sempre,
1: això.
0: Sempre intentem fer, almenys, un cop a l'any, veure a dalt l'escenari.
1: Està bé.
0: A part dels malcasats i això.
1: Això demostra, com deies tu, aquesta bona salut dels Inestables, a banda dels malcasats, que és un dels punts importants, i val de paller del propi grup.
0: Que som és el mateix grup, és el GTIP.
1: Sí.
0: Grup de teatre Inestable del Vendrell.
1: Del Vendrell, correcte. I que també, a banda dels malcasats, doncs també hi ha diferents propostes, i ben variades, i cada any sempre una, com diu el Bodó, i aquesta és la que dèiem ara, aquest Ròmul Gran, que veurem ben aviat al Teatre Àngel Guimerà.
0: Sí, vinga, veniu, que creiem que s'ho passareu bé.
1: Sí, home, sempre.
0: Nosaltres ens ho passem bé.
1: Sí. Producte de proximitat, producte de gent de casa, no, això també sempre s'ha de remarcar.
0: Perdona, actors no professionals, però gairebé.
1: Sí,
0: i anat a veure bastantes obres de professionals que venen per la temporada.
1: Sí.
0: I bueno, no s'ho fotes medalles, no? Però vull dir, no desentonem, eh?
1: Molt bé. Tota la informació d'aquesta temporada a www.temporada.cat. També les entrades les podeu trobar això a través d'internet, www.temporada.cat. Així que us recomanem que hi entreu, que ho visiteu i que acabeu de conèixer totes les 11 propostes, crec que són 11, sí, que podeu trobar en la temporada d'aquest any. Molt bé.
0: Dit això... No, també vull dir que el Madrid... Estan plorant contínuament. No dic perquè ets algun aficionat del Madrid que a vegades ens escolta i que posem l'himne del Madrid, que no el posarem mai, però si voleu li posarem aquella cançó Calla't, niña, no llores más, de la Genet, perquè ja estan plorant contínuament l'àrbit i això, i, bueno, i cada dia. I tenen aquella televisió del Madrid.
1: Sí, és, Madrid Televisió, no? Marca Televisió.
0: És infumable.
1: Bueno, clar, es compren per ells, no?
0: El Barça també tenia una televisió que ni se semblava amb això. Això és algo tremendo.
1: Sí que és veritat. I de fet, el Mourinho, que ja la van contractar una mica per això, ja no crec, que ja va esbatussar els àrbitres, no?
0: Que duri el Mourinho, perquè disfrutarem i estarem bé.
1: Molt bé. Doncs futbol...
0: Volia dir-ho.
1: Queda ben dit. Teatre, futbol... A nivell vendrellenc, no sé, a vegades comentaris o... El que sí que ho el Vendrell, el poble...
0: El Vendrell aviat es fotrà foc, el Vendrell.
1: No ho diguis, això, home.
0: M'has posat...
1: Si alguna cosa a comentar, no ho deia. Per això, eh?
0: No sé si actuacions, la tíria, el bou de foc...
1: Sí, que va estar d'aniversari.
0: Que em sembla molt bé, però aquí cada aniversari fotem foc.
1: Molts aniversaris d'aquest 2026 són de colles de foc, és curiós. Yeah. I entre elles el bou de foc, que va ser aquest... passar cap de setmana, també.
0: I els comercials, jo no vaig ni a favor ni en contra, perquè ara jo sóc un jubilat, no? Però pregunteu-los amb els que tenen botiga i això, si estan contents de que cada setmana...
1: Han de tapar aparadors i tot això. És una feina.
0: Pregunteu.
1: Bueno, el foc dona vida.
0: Sí,
1: no?
0: I tant.
1: porta gent.
0: Cap problema, jo vull dir... Però ho dic.
1: Sí. No t'ha agradat mai massa el foc amb tu, no? Em sembla bo. En general,
0: una vegada vaig caure de l'escala quan tenia la botiga.
1: Sí.
0: Per tapar els
1: ostres, sí, el...
0: Jo podia fer molt, no em vaig fer mal del tot, però ja. I coses d'aquestes, una vegada em vaig cremar, o sigui, jo el foc lluny.
1: Ja. És això, que dintre les moltes coses que has fet culturalment al municipi,
0: he fet de tot.
1: Foc no, eh?
0: Sí.
1: Sí, també has tirat, sí, diable també.
0: Sí, no, jo sóc un dels fundadors del Cabrot del Vendrell.
1: Va, és veritat.
0: Perquè vam fer els pastorets, és veritat, i aquell moment hi haurà de junta dels pastorets, no?
1: És veritat.
0: I el primer dia d'estreno del Cabrot,
1: sí,
0: ja vaig veure que això no anava per mi.
1: Sí. Ja vas provar, vas dir, no...
0: No vull dir coses perquè no es poden dir, però va cremar una caixa i un d'una altra caixa ja va trobar un coet dins de la caixa de l'altre, una explosió...
1: Què
0: dius? A davant de casa, la gent, allò, una estampida, sí. Va dir, veure, això no és per mi.
1: Va, això.
0: El meu cap, per això dic, no, per no, mi el sí, foc, sí. I... Perdoneu-vos que us agrada molt, però vaig al torrent, no entens, i ràpid.
1: Bueno, hi ha gent que li agrada molt el foc, perfecte, hi ha moltes perfecte. Colles al Vendrell, hi ha molta tradició...
0: No acabada més.
1: Però sí, hi ha moltes bèsties de foc.
0: Sembla que no puguem fer res sense el foc. Vale.
1: Bueno,
0: perfecte.
1: Que ho gaudeixin qui ho gaudeixin.
0: Exactament.
1: I ja està.
0: El mateix que hem dit del Madrid i tot això, doncs diem això.
1: El Madrid se quema, no va lligat.
0: No, i si volen, alguna cançó, posarem Calla't, niña, no llores más, que em sembla que la cantava la Genet, perquè, doncs, estiguin contents.
1: Va, dit tot això, ara sí, aquesta bona repassada...
0: I el Mourinho, que duri molt, perquè disfrutarem.
1: Sí, donar un espectacle, que per això l'han agafat, eh? Sí. Per això ha tornat a venir altra vegada, una mica per donar espectacle, si no malament.
0: Bueno, dit això, anem...
1: Vinga, va, anem a la recepta, que és el més interessant.
0: No, primer...
1: Els restaurants,
0: que col·laboren.
1: Sí.
0: Comencem pel començament. El García Lorca, el restaurant El Rocío. Després també tenim el restaurant Vila Casals a la platja de Sant Salvador, a Cal Mestre, el restaurant Can Quildo a Llorenç del Penedès, el Bar Estepa al carrer Conflent, a la zona del Tancat, el restaurant El Niu al costat del Mercat, després tenim el Bar Solà al carrer de Mar del Vendrell i Braseria Les Faroles a la plaça Francesc Macià, a darrere mateix de l'església. I després ja tenim pastisseries. La pastisseria Fargó, la cafeteria, creperia i pastisseria Vallabriga, que aquí fan esmorzar, dolç o salat, sempre... El Fragó fa una coca. Una coca...
1: Clar, sí,
0: ells, el Vallabriga, fan esmorzar dolç o salat. O entrepà, o el que fem cosant, o el que vulgueu.
1: Sí.
0: I per últim, també s'ha incorporat el forn pastisseria La Passions, que en principi ja fa coca salada.
1: Val.
0: Però és igual, el que donguin. Pràcticament, quan es toqui un bal de tots aquests, truqueu abans i ens ha tocat això i
1: ja està. Ja s'informaran, i si és un cas d'una coca, doncs ja quedarà reservada, i aquest tipus de coses. Molt bé.
0: Vinga, i ara anem per una recepta d'aquestes dificilíssimes, eh?
1: Uh-huh.
0: Avui parlarem de dolç, com hem dit al començament, i farem trufes.
1: Val.
0: Trufes fàcils.
1: Que bones.
0: Sí, perquè abans anaves a la pastisseria i normalment en trobaves.
1: Sí.
0: Ara cada vegada em costa més de trobar-ne.
1: Sí, jo sé que n'hi ha de congelades en algun supermercat.
0: Home, sí, això sí. Bueno, però no cal que ho feu, això.
1: Feu-ho
0: a casa, que sortirà més bé.
1: Sí.
0: Ho farem fàcil i molt més barat.
1: Sí, i molt més bones.
0: I les congeleu a casa i es duren una eternitat.
1: Sí.
0: Eternitat no, però duren molt.
1: No, duren molt, sí.
0: Ah, vinga, doncs. Avui el títol, trufes fàcils. Ingredients. Tots paper i llàpids, eh?
1: Vinga, apuntem bé, sisplau, tots ben atents.
0: Aniré a poc a poc, perquè vas bé ràpid i no... 225 grams de llet condensada. Direu, de llet condensada, però sí, de llet condensada. La trufa normalment es fa amb nata, doncs aquí en vez de nata posarem això.
1: Val.
0: I llavors, una cullerada de mantequilla. Una cullerada de mantequilla. Tres cullerades de cacau... que acaba en pols purt, eh? La dolçó ja la donarà la llet condensada.
1: Sí.
0: I fideus de xocolata per rebossar després.
1: Va, que és el típic de les trufes.
0: Exacte. Anem per la elaboració. A una cassola posem la llet condensada i la mantequilla. Quan tot estigui fos, incorporem el cacau en pols. I llavors a foc fluix anem remenant fins que espessi. Un cop sigui espès, el posem en un bol i el posem a la nevera. Com a mínim un parell d'hores. Dos o tres hores perquè quedi ben espès. Que
1: sí,
0: puguem...
1: sí, sí,
0: llavors,
1: compacte.
0: Amb les mans fem les boletes, les arrebossem del fideu de xocolata i les tornem, quan estiguin ja fets, ho tornem a posar a la nevera o al congelador i tindreu trufes per un munt de dies.
1: Per donar i per vendre.
0: Sí, per l'endemà o per, si ho congeleu, pel dia que vulgueu. Senzillament és això.
1: Val.
0: Posar el foc amb la llet condensada i la mantequilla, quan estigui fos, incorporar el cacau purt en pols.
1: Val, sí.
0: Ben remenar fins que es vagi espessint.
1: Val, fantàstic.
0: Ho poseu en un altre bol o un altre tàper o el que sigui, a la nevera, que refredi per poder treballar i fer les trufes a rebossar-les.
1: Molt bé.
0: Si alguna cosa no ho entès, m'ho dieu. Tampoc ha sigut gaire difícil, però...
1: No són gaire complicades de fer, però això segur que té algun dubte. Ara que encetarem les trucades i la participació, si algú ho ha preguntat, doncs que aprofiti per fer-ho, que de fet per això és la pròpia secció. A banda d'aconseguir un bon àpat i un bon premi, doncs també podeu trucar, podeu preguntar o podeu explicar alguna altra recepta, si voleu, o si feu un tipus de trufa que és molt comú, doncs també la podeu dir, feu el que voleu.
0: I sempre ho diem, si hi ha algun cuinetes o que vulgui vindre aquí a explicar la seva recepta, nosaltres encantats de la vida.
1: Sí, que vingui, quan s'expliqui per telèfon, cap problema. Total interacció i total participació a través dels canals de sempre.
0: I si un cas fem una pregunta per fer-la, no? Doncs avui preguntarem, quants 225 grams de llet condensada hem dit?
1: Molt bé, que són dels ingredients importants,
0: sí,
1: eh?
0: Quasi el principal, el cacau, perquè, clar, trufa té gust de xocolata, no?
1: Sí. Doncs quina quantitat de llet condensada? 977 15 70 69, aquest és el telèfon de directe, com sempre diem. O també, si voleu, podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686 100 100. Encetem trucades i tenim ja la primera d'avui. Bon dia.
2: Bon dia, joves.
0: Hombre, Joan.
1: Jean Papalet, què diu vostè?
2: Mira, ja veig que esteu perfectes, vosaltres.
1: Sí, sempre.
2: Però, bueno, si vols apuntar els 225 grams...
0: No, estàs apuntant, m'he sentit a la veu i ja...
1: Ja n'hi ha prou.
2: A veure, jo vaig a fer referència a dues coses. Una, que jo sempre he sigut del número 7. Ara m'he passat al 6, perquè com que el Barça porta 6 punts amb el Madrid, ara tinc el 6...
1: Bueno. Molt bé.
0: Esperem que vagi.
2: I tranquils, que a l'entrenador del Madrid ja li guarden una plaça allà al Pere Mata, no us preocupeu.
1: Sí, sí. Bueno, ja fa temps que li faria falta.
2: Home, sí. I com això que heu dit del foc. Jo tinc moltes amistats a la comarca del Baix Penedès, amb el món del ciclisme i amb tot, no?
1: Sí.
2: I la majoria m'estan dient que és l'únic poble del Baix Penedès que fa fàstic per la festa major. Quan s'està, a més de tenir tot obert, com cada poble, aquí està tot tancat. I aleshores els de fora diuen, cony, per què no fan 90 dies això i no per la festa major? Jo em penso que tenen una mica de raó, Què us sembla amb l'altre?
0: Parles d'això del foc, parles, no? Ens fan tapar
1: els comerços i això.
2: Per la festa major, en vez d'estar tot obert, com cada poble, aquí està tot tancat. I llavors això no hi estan d'acord, la comarca. Això no ho deuen saber els d'aquí.
0: Jo no vull entrar-hi.
2: Ara, jo no és que estigui contra el foc, perquè jo, quan fan coses de foc, ja no hi vaig quasi mai. Jo soc antifoc.
0: Fa foc crema.
2: Sí. Bueno, sense tonteries.
1: Molt bé, queda dit.
0: Molt bé, Joan.
2: Aquesta recepta, Badó, em penso que la faré demà mateix.
0: A veure si és veritat, perquè és que no s'ha de fer res, pràcticament. Està al foc, remenar els ingredients, que s'espessi al foc, quan ho tingueu al foc, foc fluixent o no.
2: Foc fluixent, ha fet. Amb quants ingredients s'està fet, Badó?
0: Sí.
1: Això mateix.
2: Bona.
1: Molt bé.
2: Jo sempre acabo igual. Visca tots els calaixeres i calaixeres i visca la cuina.
0: Visca nosaltres.
1: Gràcies, Jan. Adéu. El Jan Papalet, que avui també ens torna a trencar una mica el gel, és la primera trucada, però a partir d'aquí ha d'anar seguint això, 977-15-70-69. Bon dia.
3: Bon dia, estimat.
1: Maria Dolors.
3: Hola, tresor.
1: Com estàs?
3: Molt bé.
1: Sí, tot bé?
3: Sí, 225 de llet condensada.
1: Molt bé.
3: Escolta'm, Badó, la culleradeta de mantequilla de cafè o de culleradeta de
0: una
3: sopa?
0: De sopa. Una cullerada. De sopa.
1: Una cullerada...
0: Sí, una cullerada de mantega.
3: Una cullereta de mantega de la sopa. Vale.
0: Sí.
3: No petita, grossa. Vale. Què més us anava a dir? A part d'això, volia preguntar... Bueno, però... Si havíeu vist el Jan Potis pel carrer o... Teniu algun missatge o algo? Fa temps que no sé res d'ell i no...
1: No, ara no, amb les vacances i això, vam parlar amb ell amb el concert que es va fer, no?
3: Sí, jo vaig veure l'últim dia el concert.
1: Sí, no, amb les vacances i que mentre que... Això,
3: no, però com que a vegades et truca quan...
1: Sí,
3: ja,
1: no.
3: Ja has vingut de vacances, sempre et fa la trucadeta del dijous, però no sé.
1: Sí.
3: Bueno, ja no, trucarà,
1: bueno,
3: així de fent,
1: sí.
3: Ja trucarà.
1: Sí, home, sí.
3: Bueno, carinyos, doncs pues, molt bé.
1: Molt bé.
3: Molts petons i moltes abraçades.
1: Gràcies, igualment.
3: I escolta, aniré aviat a buscar l'entrada, Badó, perquè ho...
0: L'entrada de...
3: Que ja està mig ple.
0: Ah, del teatre, sí. Sí.
1: Ròmul el Gran.
0: Si ja hi pots anar, divendres passat va començar. I ara, el divendres...
3: Ah, perquè, el divendres... per escollir...
0: Sí, bé, no, vés aviat, perquè si no t'aniràs a dalt de tot, també.
3: Ah, vale. Pues sí que s'emplenarà ràpid, eh?
1: Sí. Home, algun altre any l'he hagut de fer dues vegades, no?, em sembla, perquè les entrades quedaven esgotades.
0: No sé, ja veurem el que farem aquest any. Bueno. De moment, el primer dia ja estava més de mitja entrada.
1: Sí.
3: Però imagina't el que falta de dies encara.
1: Per això,
0: per això. La gent ens coneix, coneix les nostres cares.
3: Clar. Sí,
0: també fa gràcia.
3: M'espavilaré.
1: Molt bé.
3: Bueno, estimats, molts petons i abraçades, eh?
1: Gràcies igualment, Maria Dolors.
3: Vale, carinyos, adeu.
1: Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Hola.
4: Hola, sóc la Maria Antònia Piqué.
1: Com estàs, Maria Antònia? Com va això?
4: Bé. Mira, aquí... anar fent, sempre toca de fer coses.
1: Exacte, sempre s'ha
4: d'anar fent. Aquestes trufes també les faré.
1: Són molt fàcils i han de quedar molt, molt bones.
4: Jo m'agrada les coses fàcils.
0: Clar, fàcils, i quan estigui les congeles i...
4: Sí, llavors en tens per dies.
1: I tant. Allò algun dia de postres o el que a mi m'agrada molt és...
4: No, que està bé, el que diem que no se'n troben gaires, no?
1: No, per això es van perdent. I fas un cafè, un talladet i una trufeta i...
0: Sense cafè.
1: Fusió cafè i xocolata sempre queda molt bé. Digues, Maria Antònia, digues.
4: Pues 225 grams de llet condensada.
1: Molt fantàstic, bé. Doncs això ho apuntem.
0: Està, ja.
1: Sense més.
4: Vale, que
1: gràcies.
4: Bon dia.
0: Gràcies, igualment.
1: Adéu. Seguim, més trucades. 977-15-70-69. Hola.
5: Bon dia.
1: Fina Bargalló.
5: Gener.
1: Com estàs?
0: Sí.
5: Bueno, doncs mira, anar fent.
1: Anar fent.
5: Mira, anar fent, no?
1: Molt bé. Molt bé.
5: Ahir va estar molt bé la Rambla, vam anar, perquè mira, tot ajuda a distreure.
0: Sí, sí, no em veien ni
5: veure. I a més va ser maco, això, aquesta, 95 anys, escolta, amb l'orquestra i del Vendrell.
0: Sí, però jo pensava, ahir hi vaig anar també, eh? Em pensava trobar-me exmúsics del Vendrell, m'entens? El Jos i gent que havien tocat en que, al grup, doncs, que també hi serien.
5: Però bueno, van fer pujar dalt, que si miro... I...
0: Ah, van pujar al final? Així, jo...
5: Sí.
0: Això devia ser l'hora del ball, perquè l'hora del concert no.
5: Ah, sí, l'hora del ball.
0: Ah, bueno, jo vaig marxar ja.
5: Sí, no. Van fer pujar tots els músics.
0: Ah, val,
5: i van, jo dic, el que si miro, bueno, que és el Canyelles.
0: El Canyelles, el Josa, el Claramunt, diversos que han tocat a la melodia, i que jo em pensava que, doncs, que... No sé, que retrobarien i farien
5: sí,
0: com
5: sí.
0: El
5: sol.
0: Molt bé.
5: I va una noia del Vendrell, no sé qui deu ser, i un noi també, ara.
0: Sí, la noia, com t'ho explicaré, és la... Saps aquella noia que treballava a Cal Cotxet? La Carme...
5: Sí.
0: La Carme...
5: Ah, sí?
0: Solans?
5: Sí.
0: Doncs la seva filla.
5: Ah! Ah!
0: La seva filla, l'Iberdon.
5: Sí, sí, sí. Ostres, jo la coneixia molt, aquesta nena.
0: Bueno, doncs... És aquesta nena.
5: I
0: el pianista, doncs el pianista és de Vendrell, però tampoc ho
5: veia. Morilla, va dir.
0: Sí, no ho vaig reconèixer.
5: Sí, però no.
0: Vale.
5: Bueno,
1: molt bé.
0: Va estar bé.
1: És que és un any de celebracions i d'aniversaris, entre ells l'Orquestra Melodia, i tant.
5: I molta gent ballant, que van disfrutar, que és el que cal.
1: Clar,
5: que avui dia es té de fer així.
1: Distraccions, si no malament.
5: Distraccions, perquè... convé molt,
1: sí,
5: només sents coses...
0: Sí,
1: sí. Xungues,
5: bueno, ja
1: xungues, que diuen els joves.
5: Sí. Gent, sí.
1: Sí.
5: Sí, perquè m'han dit, bueno, ho dic aquí, perquè doncs,
0: sí.
5: No és que potser ja ho sabeu,
0: sí,
5: que
0: sí,
5: diu que s'han mort tot xuncos, eh?
0: Jo sí, ara, i també he rebut un missatge, l'Antonio.
5: Jo, perquè és del Vendrell i és conegut,
0: de tota
5: i la seva dona,
0: sí,
5: i tot. Tants anys ella a la botiga, ella a la plaça, i devia tenir una edat com ara tu, no? Més jove.
0: Sí, una mica més jove. Em sembla que en tenies 71, em sembla.
5: Ah, veus? Més jove, per
0: sí.
5: Això, que encara era jove. Per això mateix,
0: bueno,
5: que
0: jove,
5: també de fer ball, sí. La gent que puguin, que ballin.
1: Exacte. S'ha de disfrutar el dia a dia,
5: sí,
1: si no malament. Sí,
5: sí,
1: senyora.
5: Sí. Digue-m'ho, que prou que ho veig. Prou que ho sé.
1: Molt bé,
0: bueno,
1: Fina.
0: Vinga, Fina.
5: 225, ara m'he despistat. 225.
1: Vinga, no pateixis.
0: Molt bé,
1: fantàstic,
0: molt bé.
1: Doncs
0: records a tots.
5: Bueno, records a tots.
1: Gràcies, que vagi bé.
5: Adéu.
1: Vinga, més connexions. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Hola.
0: Isabel?
6: Sí.
1: Sí, com va això, Isabel?
6: Molt bé, aquí. Tranquils, sí. Ara ja el francat.
1: Clar, ja està. Ara comença una època més tranquil·la, ja.
6: Sí, no, ara fins que canvien l'hora a finals d'octubre és el millor.
1: Clar.
6: És així.
1: Molt bé.
6: De tranquil·litat, encara pot anar una miqueta a la platja, que a
0: sí,
6: aquesta
0: sí.
6: Hora,
0: clar,
6: i caminar,
0: sí.
6: Mullar-te una mica els peus,
0: sí,
6: i
0: sí,
6: sense
0: sí.
6: Quasi ningú.
1: Sí.
6: I bé, tranquil.
1: Que bé, aprofita, tu que pots.
6: Sí,
1: Isabel,
6: sí.
1: Aprofita.
6: Sí, això que diem, s'ha d'aprofitar el dia a dia, que
1: correcte.
6: Demà no sabem què passarà.
1: No. Exacte, no saps mai com es pot torçar, així que aprofitem-ho, sí, senyora.
6: Molt bé, doncs provarem de fer aquestes trufes
0: sí,
6: fàcils.
0: Sí, prou.
6: 225 grams de llet condensada.
0: No, això, tingueu el tanto a l'hora de la cocció, foc baix i amb paciència i anar remenant.
6: Que no es cremi el cacau.
0: Sí. Val?
6: Molt bé.
0: Vinga, doncs.
6: Doncs vinga, bon
0: gràcies.
6: Dia a tothom
0: gràcies.
6: I visca el Barça, masculí i femení.
1: Això. Gràcies, Isabel.
6: Vinga, bon dia a tothom.
1: Bon dia. Adéu. Més trucades. Hola.
7: Hola, bon dia, cariño.
1: Bon dia,
0: Montserrat.
7: Bon dia.
1: Què dius?
7: Mira, aquí,
1: escoltant-se. Molt bé, doncs gràcies per fer-ho, ja ho saps.
7: Ja, mira, escolta, no tinc altra cosa que fer ara.
1: Bueno.
7: Com que encara no l'han arreglat, aquesta merda
1: d'ascensor.
0: Encara no, ara.
1: Tota la calaixera, tota l'audiència pendent del teu ascensor, Montserrat, que ho sàpigues, eh?
7: Escolta, és un tip, eh?
1: Ja.
7: És un tip, eh?
1: Escolta, si fa falta ja vindrem nosaltres a arreglar-lo. No en sabem, però bueno, ja ens ho farem.
7: Si ja ho
1: faríem. Clar, cable amunt, pelem un altre cable, potser sí que ho acabarem encertant. Saps què
7: no,
1: vull dir?
7: No, podem de posar un com se diu això, d'aixecar la gent per la carriola. Una corriola.
1: Un montacàrregues o alguna cosa, sí. Sí.
7: Haurem de fer això,
1: perquè sí,
7: no,
1: de
7: no
1: fer...
7: podré moure mai.
1: Bueno, sí, home, sí, ja veuràs com sí.
7: Jo crec que sí.
1: Sí, home, sí, només faltaria.
7: Vale, d'acord.
1: Molt bé, Montserrat, gràcies.
7: Vale. Adéu.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
1: Hola.
8: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Pep Miró.
8: Soc en Pep Miró.
1: Sí. Com estàs? Bueno,
8: jo acabo d'arribar i posar la tele i ara estic veient. I, bueno, la recepta d'avui, doncs no la sé, perquè no us he escoltat. Però, bueno, jo he sentit alguna cosa de llet condensada o no sé què.
1: Sí.
8: M'ha semblat.
0: T'apuntem igualment, eh? No és el fet de trucar i estem contents.
8: I, bueno, jo, el moment que us he posat, estàveu comentant el del concert d'ahir, de la melodia, que, per cert, va estar molt bé, amb el Rafael Clamunt, tots els cantants, i també... com a curiositat, hi va pujar també el fill de la Mari, perquè va cantar durant també un temps amb ells.
0: No, no,
8: i per això,
0: sí,
8: també va estar un dels que va pujar allà dalt, com a cantant i això. I però molt bé, va estar un concert molt maco, molt emotiu, i bueno, i a lo que hi ha.
1: Que bé.
0: Perfecte, sí, sí.
1: Molt bé, molt bé, doncs mira, celebracions importants aquest any.
8: Sí, sí.
1: Gràcies,
0: molt
1: Pep.
0: Bé. Adéu, vinga, Pep, adéu.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu. Teníem algun missatge de WhatsApp que després l'acabarem d'explicar. Recordem-ho, el 686-101-101. Anem que va més trucades, de moment, per no fer-los esperar massa.
0: Sí, sí, sí.
1: Bon dia.
9: Hola.
1: Hola, bon dia. Carme.
9: Bon dia. Què tal?
0: Sí.
1: Com va això?
9: Mira, anem fent.
1: Anem fent. Fantàstic.
9: Que és molt... Jo anava a dir 225 grams.
1: Molt bé,
0: molt bé, Carme.
9: Que ahir també vaig sortir a veure allò de la melòdica, es va agradar molt.
1: Sí?
9: Sí, sí, el Josa sí que hi era, sí, perquè va vindre per allà.
0: Sí, el Josa sí, vaig veure que arribava allà, però jo els pensava veure a dalt l'escenari tocant.
9: I
0: van pujar més tard, però jo ja no hi era. Jo vaig, a l'hora del ball, vaig marxar.
9: Això era com fent el ball, vas vindre a parlar allà en Naltor, vull dir que de veure el vaig veure, vull dir que no d'allò.
0: Amb el teu home també músic i tot plegat,
9: sí, però no hi havia anat mai amb ells.
0: No, jo ja ho sé que no, tocava... amb els veïa, amb els veïa.
9: Va anar 43 anys,
1: imagina't.
9: Déu-n'hi-do.
1: Sí,
9: però
1: sí,
9: són bonics de veure, d'anar-ho a veure les cançons, i allò a mi em va agradar molt.
0: Jo, saps que em recordava a mi ahir, que jo també era a l'hora del concert, em recordava l'embalat de la Plaça Nova, imagina't.
9: Sí,
0: l'embalat de la Plaça Nova, clar, és un... a davant de casa, pràcticament, sí, tota l'embalat
1: allà.
9: Sí, davant de casa teva.
0: Sí.
9: I quan pots... que posaven els palcos, allò feia festa major, eh? Començaven a muntar l'embalat, ja feia festa major.
1: Sí, s'han perdut els embalats. En general, s'han anat perdent.
9: Sí, tot canvia, sí, però tot, bueno, ahir va estar molt bé, la veritat.
0: Sí, sí, sí.
1: Bé. Fantàstic.
9: Doncs, bueno,
1: molt bé.
9: Vinga,
1: gràcies per trucar,
0: Carme.
1: Gràcies. Adéu, adéu. Més connexions. Bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Hola.
10: Mari.
1: Mari, com estàs?
10: Què tal? Com esteu?
1: Molt bé.
10: Molt bé, no? Sí. Bueno, jo, com t'ha dit el Pep, Badó, hem arribat de comprar tard i no he escoltat la recepta aquesta setmana.
0: Castigada i de cara a la paret, doncs.
1: Mira, només et direm que són trufes. Trufes de xocolata, boníssimes.
10: Ostres,
1: i a més, molt fàcils de fer, molt fàcils de fer.
10: Oh, Badó, passa'm la recepta.
0: Ja t'ho passaré, ja t'ho passaré.
10: Que bones, i la xocolata, que és el meu buà.
0: Que cau, xocolata que cau pur, que cau pur. Cacau curt, barrejat...
1: Clar, perquè hi ha la llet condensada i ja li dona la dolçor que fa falta.
0: Ja t'ho diré, és molt fàcil, sí.
10: Doncs me n'alegro molt, ja ho provarem.
1: Fantàstic.
10: Bueno, doncs què s'havia de dir? Llet condensada o alguna cosa
1: així? Sí. Quina quantitat de llet condensada...
0: Quants 225 grams...
10: Quants 225
0: grams de llet condensada?
1: Fa falta per la recepta, això tal qual.
10: Doncs ja està.
1: Molt bé.
10: 225 grams.
0: Molt bé.
1: Perfecte. Ho has dit molt bé.
10: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Mari.
10: Que tingueu una bona setmana.
1: Igualment, bona setmana i bon dia. Adéu. Vinga, no parem. Més connexions. Acordem aquest punt de contacte, el de sempre, el 977-15-70-69. Bon dia.
11: El de sempre, el 977-15-70-69.
0: Ara et sento, Pere, et sento.
1: Sí. Algú que ho escolta per la tele, segurament.
0: Hola.
11: Hola,
12: bon dia.
1: Maria Rosa.
12: Hola, Maria Rosa.
1: Ai, sentim un... Sí?
0: Maria Rosa Miró.
1: Sí. Que tens el... No sé, o l'Alexa o el OK Google, alguna cosa que el deus tenir per allà de fons, no? Veus? No, tenim problemes de coples. Maria Rosa, no pateixis, que ja t'hem escoltat. T'apuntem.
12: Estàs apuntada,
1: i,
12: ja.
1: I ja està, i així de fàcil, eh? Ja sí. Que hi havia algun tipus de retorn o algun tipus de couple amb, de la manera que ens estaves escoltant. Però ja està, eh? T'hem identificat i sabíem que eres tu, Maria Rosa, així que t'apuntem. 977 15 70 69, també hem dit al WhatsApp, que sempre està operatiu, el 686-101-101, i del qual, de moment, tenim un missatge.
12: Sí.
1: Diu, buenos días, soy Mari. No ens dona cognom, no és la Maria Galán, no. La Maria Carme Galán, i això és... Soy Mari, si ens pot dir el cognom fantàstic, això ho apuntarem sense tenir cap error. Diu, buenos días, soy Mari, 225 gramos de leche condensada.
12: D'acord, però no apuntarem si no es diu el cognom.
1: Val, seria bo, Mari, sí.
12: Mari, perquè n'hi ha diverses de Maris.
1: No? Exacte, és aquest telèfon acabat amb 0886... a veure si ens pot donar cognom, i així com que tenim diverses Maris, Maries Carme i tal, que no confonguem la cosa, eh? 686-101-101. Esperant tot aquest temps de participació, quan queda poc, ja que d'aquí res, ens quedi mig minut per dos quarts i mig de 12, encara ens queda una estona de programa, encara hi haurà temps d'escoltar alguna cançó, segurament, o alguna dedicatòria, segur també vol aprofitar i tocar i demanar alguna cançó, com a vegades feu, doncs també podem fer-ho a través d'aquests punts de contacte, que no ens cansem mai d'anar recordant ni anar repetint, eh? 977 15 70 69, missatge de WhatsApp al 686-101-101. Mari Prados.
12: Vale, d'acord.
1: Ara mateix ens ho ha enviat. Gràcies, Mari, gràcies per escoltar-nos i per ser tan ràpida en la resposta. Mari Prados, doncs també l'apuntem amb aquests 225 grams de llet condensada.
12: Perfecte.
1: Va, que recuperem més trucades, més participació. Bon dia.
13: Mira, bon dia.
1: Hola, mira, Mari Carmen.
13: No m'havia agafat perquè estava trucant i era quan t'he sentit, dic, ull,
1: pues mira,
13: que t'estava enviant un WhatsApp i he pensat, bueno, el truco.
1: Clar, doncs ho has fet molt bé.
12: Maria Carmen
1: Galán. L'has encertat.
13: Maria Carmen Galán, sí.
1: Molt bé. Com estàs? Què dius?
13: Bueno, pues mira, estic bastant bé. Me van operar de catarata, no te lo perdis, fa dues setmanes.
1: Ostres.
12: Però ja ho més bé que tu i que jo, Pere.
1: Ja pot ser.
13: Hombre, i tant. Ahir li vaig veure totes les arrugues al Salvador.
12: I tant,
1: sí,
12: i
1: si
12: tant.
1: No en té, si no en té, sí, pas d'arrugues.
12: Sí, que en tinc, sí.
1: No en té, té una cara que sembla un nadó de 5 mesos, la cara que té.
13: Doncs mira, les poques que tenia, se'ls
1: vaig veure. Sí. Molt bé, tota aquesta barba negra que té, també li vas veure,
13: sí,
1: no?
13: Sí,
1: negra,
13: sí, negra. Sí. I vam parlar i dic, com que digues algo del Madrid, perquè, escolta, ahir estaven quasi per donar-los el pèsam.
1: Ja.
12: Sí, no, no, oi.
1: Bueno...
12: I el xiringuito d'avui que ho...
13: El xiringuito té la Marinera, també. Mira que jo no soy futbolera, però escolta, que fa... Bueno, fa pena.
1: Clar, bueno. I com que el Barça ha començat tan bé aquest any, doncs una mica,
13: hombre,
1: no, és una mica la contraposició d'un de l'altre, no?
13: I clar, i criajos, perquè ellos ja són homes fets i drets, però els del Barça no, que són jovenets encara.
1: Són tots molt jovenets, sí, que és veritat, sí, que són tots molt jovenets, sí. L'edat és prou baixa, sí. Doncs mira, il·lusió i empenta que hi posen.
13: Ara us vull donar una bona notícia. Marxo 3 dies a Madrid.
1: Ah, mira, bueno, Madrid és molt maco, eh? És una ciutat molt maca, Madrid.
12: Sí, sí.
13: Bueno, pues mira, el nen de la Norma fa 22 anys.
1: Molt bé.
13: I li donen la sorpresa que anem a Madrid ja era la seva mare i jo.
1: Molt bé, que bé.
13: I llavors estem 3 dies.
1: Que bé.
12: Amb el Joan no el prens, no?
13: No, que va, no.
1: El Madrid, no.
12: No,
1: el Madrid.
13: Dir, no, va dir, mare, tu i jo, sí, jo. I vaja, és que ja no li van dir res.
1: Ja no estava inclòs els plans, ja. També feu bé. Feu bé. Molt bé, doncs que vagi molt bé, que s'ho passeu molt bé, que disfruteu de la ciutat.
13: I ahir la música va estar de fàbula.
1: Sí, també hi eres, en aquest concert d'aniversari, sí.
13: I van estar parlant amb el Salvador.
12: Sí.
1: Molt bé.
13: I d'això. Bueno, i tot això, 225 de trufes. No, jo les feies la llet condensada, però bueno, la provaré aviam com...
1: Sí, és una altra manera de fer-ho.
12: Sí, una altra manera de fer-ho. És una manera quasi més ràpida.
13: Sí, que l'altra.
12: Que l'altra. L'altra té més ràpid.
13: Clar, perquè era més aviat.
1: Sí, no són, sí, en general no són gaire fàcils, gaire difícils de fer.
13: No, que va.
1: Són molt fàcils de fer.
13: Fàcil.
1: I d'aquesta manera, doncs, encara més fàcil, sí, diria jo.
12: Sí, fàcil,
1: jo crec que sí.
13: Pues mira, i un dia, quan s'acosti Nadal, vindré i explicaré una cosa que faig molt, molt bona, con un mella i xocolata.
1: Vinga,
12: doncs,
1: i tant,
12: com vulguis. Si és veritat.
1: I això
13: és molt bona. Sí, que vindré i l'explicaré.
12: Perfecte.
1: Vinga, fantàstic. Doncs t'agafem la paraula.
13: Sí.
1: Molt bé.
14: Vale.
1: Gràcies, Maria Carme.
14: Vale, gràcies a vosaltres.
1: Que vagi
12: bé. Adéu,
15: adéu. Adéu, adéu.
1: Hola. Bon dia.
16: Hola.
1: Hola. Què tal?
16: Soc la Montse Nin.
1: Montse.
12: Hola, Montse.
1: Com estàs?
16: Bé.
1: Sí, tot bé?
16: Estic d'acord amb el Salvador, que massa foc. Perquè a mi tampoc no m'agrada tant de foc.
12: Que no ens agafin mania ara.
1: No. Home, el foc fa respecte. És a dir, qui el viu és això que té. El foc, qui li agrada moltíssim.
16: Sí, exacte.
1: I, però, doncs, i el que no li agrada, no li agrada tant.
16: No m'agrada tant, per entendre.
12: El meu net sol els encanta.
1: Per això, hi ha molta gent que viu molt al foc. Jo durant una època, jo de molt jovenet també havia sigut diable i m'agradava foc. Amb el cap dels anys, i suposo que agafar una mica de seny, li vas agafant com respecte,
12: sí,
1: i arriba un moment que dius, ai, ai, ai, saps? I...
12: Ara ho he dit, una que mica sí, de seny.
1: Sí.
12: Jo, quan vam estrenar el Cabrot, vaig veure que no hi havia seny,
1: ja.
12: Vaig plegar.
1: És que el foc, o els diables, ja tenen aquest punt una mica d'això, ja forma part del joc, ja diria
12: doncs,
1: jo.
12: Doncs molt malament.
16: Doncs bueno.
1: Molt bé, Montse.
16: De 225 grams de llet condensada.
1: Fantàstic.
12: Gràcies.
1: Adéu. Apuntat queda. Adéu, adéu, gràcies. Vinga, seguim enllaçant més connexions. Hola.
17: Vinga, seguim enllaçant més connexions. Hola.
1: Maria Rosa.
17: És que vull preguntar que
1: sí.
17: Sento que dieu d'unes enfants.
1: Maria Rosa. Vaig que té certa dificultat.
12: Devia preguntar-ho de les entrades del teatre, suposo.
1: Val, sí, d'un sorteig. És possible perquè la nostra companya Marga Márquez aquest estiu ha fet algun sorteig, alguna entrada, alguna cosa, però clar, no sé gaire cosa més. Maria Rosa, sembla que tens certes dificultats amb el telèfon. Si pots tornar a trucar, fes-ho, i si no, doncs ja parlarem i ja a veure aquesta pregunta o aquesta qüestió que vulguis fer, doncs ja la tindrem en compte i t'intentarem ajudar, arribats al cas, ni més ni menys. 977 15 70 69 missatge de WhatsApp. Avui només hem tingut un de WhatsApp, és estrany, és...
12: En tenim un altre?
1: No, de moment només hem tingut aquest primer de la Mari Prados. No, si algú més vol participar a través d'això d'aquest contacte de WhatsApp, que ho faci al 686-101-101. Mentrestant, més trucades.
12: Vinga.
1: Hola.
18: Hola. Hola, bon dia, sóc l'Immaculada Miró.
1: Com estàs, Immaculada? Com va això?
18: Sí, el passa que acabo d'arribar i no he sentit res. Bé, molt bé.
1: Sí, a veure, si pots baixar, no sé si ens escoltes per la tele o per la tele, oi? Si pots baixar...
18: Sí,
1: ara
18: espera,
1: molt millor, ja ara, molt
18: sí,
1: millor.
18: Espera, no m'havia donat ni compte.
1: No pateixis.
18: Vale, no, anava a dir que vaig anar l'altre dia a dinar allà al el Rocío, després allà al Niu, i tot
1: Lorca.
18: Perfecte,
1: que bé, sí?
18: Molt bé, sí.
12: Molt bé, tot, vale, gràcies per dir-ho.
18: La mar de bé, sí, molt contenta.
12: Que
18: molt
12: bé, gràcies per dir-ho,
1: doncs,
12: gràcies.
1: Ens alegrem, pues vale, doncs.
18: Pues
1: fantàstic.
18: Ja pues sí.
1: A veure
18: pues
1: si hi ha sort aquesta propera vegada.
18: No sé de què va, a veure si hi ha més sort.
1: No, vale? Mira, hem fet unes trufes de xocolata boníssimes.
18: Ah, bueno, no, perquè dic, acabo de... He pensat, no tindré temps, ja, però
1: clar,
18: sí, mira.
1: Clar, doncs hauries pogut esbogar.
18: Doncs vale.
1: Molt bé.
18: Doncs pues, bon dia a tots.
1: Gràcies, vale? Bon dia. Adéu, bon dia. Va, recta final, mica en mica, ara sí.
12: Que la gent esperi arribar a casa per poder trucar.
1: Sí.
12: Encara que no
1: sí,
12: m'hagin
1: sí.
12: Escoltat res.
1: Que ho entenem perfectament, que és a dir, que tothom fa la seva, tothom fa
12: diferents
1: recados, amb un bavall... Sí.
12: Per cert, a la nit ho poden escoltar, la repetició, sí. No sé l'hora exactament, però...
1: Hi ha repetició a partir de les 11,
12: de 11 a 12,
1: i de 12 a 2 es fa la repetició de la calaixera, ara que estem en directe.
12: Molt bé.
1: Vinga, un altre WhatsApp, ara sí, un altre WhatsApp, el 686-101-101. Diu, buenos días, soy l'Anna Jaquetti, amb dues T's, Anna Jaquetti, 225 gramos de leche condensada. Anna, apuntada estàs. Gràcies, també per participar, de veritat, la tenim en compte. I més connexió, una altra trucada. Bon dia.
19: Buenos días.
1: Hola, Pilar.
19: Hola.
12: Hola, Pilar.
19: Yo he puesto un WhatsApp, pero debe ser al otro, que no funciona.
1: Ah, bueno.
19: Es el que tengo.
1: Sí, sí que funciona, pero es como de producción. Mira, lo voy a mirar. Sí. Sí, que la tenc. Bueno, sí. El telèfon antic que tenim de directe és un telèfon que ha quedat allò com a telèfon de programa, de producció, sí, que diem, sí, nosaltres. Així que encara està operatiu, sí, i ho anem veient, el que aneu enviant. Sí. L'únic que no el tenim en directe, sinó que és per quan acabem. Ja l'he vist, sí.
10: Ja. No, cuando no has estado tú, que ha estado Marga...
1: Sí.
10: Pues con este, que me tocó una tacita, que por cierto no he ido a recogerla... Uh-huh. Pues era con este, con el que funcionaba.
1: Sí, ama, el 686
10: Senu.
1: El Senu, Senu.
12: No, l'altre.
10: No lo sé.
1: No, l'altre no, l'altre segur que no.
12: No, mare, tampoc.
1: No, l'altre segur que no.
10: És igual,
1: sí.
10: Gerardo se me ha ido, estaba conmigo, pero se me ha ido, y habíamos puesto un mensaje de WhatsApp, pero son 225 gramos de leche condensada dulce, que es lo que había puesto. No puse la área.
1: Muy bien. Fantàstic.
10: Bueno, que passeis un buen día los dos, Salvador.
1: Gràcies.
10: A ver si nos vemos pronto.
12: A ver.
10: Con no. Lo que sabes, a ver, anímate.
12: Sí, demà encara no, perquè...
10: Ja.
12: Sí, cuando no surt una cosa, surt una altra.
10: A ver si te animas.
1: Sí, home, sí.
10: Si haces el favor, me envías, porque también he llegado tarde, he llegado para escuchar los 225 gramos, pero,
12: vale,
10: pero
12: passaré,
10: no como se hacen, y me hace mucha ilusión hacerlas yo.
12: Vale, tú pasaré.
10: Vale.
1: Molt bé.
10: Pues muchas gracias.
1: Pues queda dit. Molt bé.
12: Adéu.
1: Pilar,
12: adéu,
1: gràcies. Gràcies per trucar. Adéu. Que vagi bé. Adéu. Sí, és l'altre WhatsApp que teníem fins ara, que no me'n recordo de quin telèfon era, que ho hauria de mirar perquè no me'n recordo. El telèfon anterior que teníem al directe, que no sé si dir-lo perquè la gent no s'equivoqui, és el que es queda ha quedat com a telèfon propi del programa, de la Caleixera, del Mosaic, que es fa servir per trucar doncs, als convidats, ha quedat com de producció. Però el telèfon de directe per participar als concursos del directe, sigui de la Caleixera, sigui de la Marga, o sigui de qualsevol altre programa, és el 686-101. Que ja fa temps que està en dansa. 6-8-6-101-101. Simplement. I ara, com dèiem, i com ja m'ha anat explicant, sí que mica en mica ja ens anem enfilant a la recta final de programa.
12: Sí, encara falta un quart
1: d'hora. Sí, encara queda un quart d'hora. Mira quina cançó he buscat.
12: Calla-te, niña, no llores más.
1: Ja que l'hem esmentat en diferents ocasions...
12: La Janet, no era?
1: Correcte, és la Janet, aquest Calla-te, niña. Sí, i va, l'escoltem, que segurament que ja que n'hem parlat, doncs era de rigor poder escoltar-la.
12: Dedicada amb els del Madrid, així, doncs, directament.
1: Va, amb això, mica en mica, anem arreplegant aquests darrers minuts de programa.

0: Agat tallada de cop, sí, la cançó, no sé què ha passat. Sí.
1: Bueno, igual,
0: bé, no passa res. Aquest no, calla niña, no llores más, de la genètica, numerat en diferents ocasions. Sí. Per raons esportives.
1: I tant,
0: No esforçarem més, que encara se'ns enfadaran.
1: S'enfaden que tindran dues
0: feines. Ni més ni menys. Escolta, mentre escoltàvem aquesta cançó de la Janet, hem tingut un WhatsApp.
1: Ah, sí, doncs.
0: Hem tingut un WhatsApp del Sergi, diu, bon dia des de Barcelona.
1: Home, el Sergi,
0: així sempre comença
1: el
0: Sergi.
1: El meu nou estimat.
0: El Sergi Rovira. 250 grams de llet condensada. Aquí ve, però... Diu, llegeixo textualment, d'aquest missatge.
1: Endavant, això, això.
0: El correfoc pot ser que no agradi a tothom, però també s'ha de dir que només és un dia a l'any i té anys, centenars de tradició. No podem fer com els pixapins, que es queixen que sonen les campanes del campanar quan van als pobles. Tot i així, jo prohibiria vendre petards per voltants de Sant Joan. No es pot deixar que qualsevol persona sense dits de front pugui llançar-ne petards al costat, que s'apuntin a les bèsties de foc o als diables.
1: Sergi,
0: fa una doble, una defensa per una banda, no, i la crítica cap als petards.
1: Sergi, estimat, estic d'acord amb tu, però a Vendrell el correfoc no és un dia l'any, ja. Sí, és cada diumenge.
0: Sí, que tot partia d'aquí, eh?
1: És cada diumenge, és que parteix d'aquí. Jo un dia l'any ho trobo perfecte, però ara no és un dia l'any, és dia sí, dia també.
0: Sí, també ha coincidit aquest 2026, va. Es celebren molts aniversaris de moltes colles de foc, i per això, clar, quan ho celebren amb foc. I per això ha coincidit que molts dies, a banda de Festa Major, doncs hi hagi foc al Vendrell.
1: Hola, Sergi, fantàstic. Una abraçada i aviat ens veiem.
0: Sí.
1: Vale?
0: Gràcies per trucar-nos, Sergi, de veritat. Moltíssimes gràcies.
1: Hombre, Ticket Ride, els Beatles, eh?
0: Ticket to Ride, cançó que ens ha demanat el Badó, allò off the record,
1: sí,
0: dins el repertori habitual dels gustos musicals del Badó. Sempre hi ha aquesta cançó, dels Beatles. Tot i així, encara ens queda temps, 8 minuts de sobres per participar, per trucar aquests punts, al 977 15 70 69 o al 686 101 109.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 PM. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Ja
3: això ho dic i em despedeixes.
2: Sí. Ja és sintonia final, ja queden res, 3 minuts i escaig per les 12, acabem d'escoltar la cançó i ja ens acomiadem, ja que més tocada ni participació, això mateix, una cançó ja clàssica. Badó, gràcies per ser-hi, com sempre, una setmana més.
3: Fins la setmana que ve.
2: La setmana que vem.
3: Sí. Suposo que sí, la setmana que ve.
2: Sí?
3: No sé, ho dic, sí.
2: Serà 28 de setembre.
3: Sí, cap problema.
2: Vinga.
3: Cap problema.
2: Gràcies, Badó.
3: Vinga, una abraçada a tothom.
2: Igualment. Adéu. I nosaltres també aprofitem aquesta cançó per posar el punt i final i també acomiadar-nos. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi. Demà hi tornarem puntuals a partir de 9:00 amb 3 hores més de ràdio. Ja sabeu que no hi podeu faltar, que passarem llista. Adéu-siau.

0: Escoltes ICAT.
1: Són fictícies. Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estan totes tristes vora un precipici.